0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Moriel Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria a venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau Vallpú.
1: Escoltes i cas.

0: Simplificat.
1: Desubicat.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destituït la número 2 de la conselleria, Teresa Sambola, pels errors en les proves PISA. La nova secretària general d'Educació serà Marta Clari, que fins ara era gerent de l'àrea de Drets Socials, Salut, Corporació i Comunitat a l'Ajuntament de Barcelona. Niubó va admetre ahir que el caos en les proves PISA va ser una cadena d'errors. També va reconèixer que l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa va advertir fins a 7 vegades que s'estaven excloent de les proves un 23% dels alumnes, quan el topall era del 5%. L'advertència, però, no va arribar als centres, com explica Niubó.
2: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada, i torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho.
1: Un mea culpa que ha agraït al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio el president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra.
3: És el que esperàvem des de fer temps. Nosaltres vam quedar una mica estorats quan al final de juliol la consellera parlava que la hipòtesi era una confusió de les direccions. Satisfacció de que les direccions no havien estat fent una mala praxi, sinó que havien estat actuant d'acord amb la informació que tenien.
1: Repassem ara altres informacions en format més breu amb l'Anna Alfonso.
4: Israel i Rússia desmenteixen Pedro Sánchez i neguen cap implicació en l'entrada massiva de migrants a Ceuta. El president del govern espanyol els va acusar ahir d'amplificar a les xarxes les crides a creuar la frontera i en va exculpar el Marroc. Sánchez també va anunciar que el rei Felip VI visitarà Ceuta, però no va concretar quan.
1: L'Índia pressiona Rússia perquè posi fi a la guerra d'Ucraïna. El president indi Narendra Modi diu que la continuïtat del conflicte perjudica tota la humanitat. Modi i Vladimir Putin s'han reunit en el marc d'una cimera euroasiàtica en què també hi són la Xina i l'Iran.
4: Torna l'escalada de tensió entre els Estats Units i l'Iran. Washington ha bombardejat una illa de l'estret d'Hormuz un mes després dels últims atacs i ha fet 2 morts. Teheran ha atacat interessos nord-americans a la regió, però es declara obert al diàleg.
1: Ha mort als 56 anys l'actor Francesc Garrido a causa d'un infart. Ha estat un dels grans intèrprets del teatre, el cinema i la televisió a Catalunya i a l'Estat. I les últimes obres en què va participar van ser El mestre i Margarita i Glenn Rose. En cinema va treballar en títols com Barcelona 1714, Mar Adentro, Smoking Room i Palandrau. Els teatres del Ferró, al districte de Sant Gervasi de Barcelona, programaran en la nova temporada muntatge sota la direcció de Lluís Pasqual, Xavier Albertí i Sergi Dosset, entre d'altres.
4: El director dels teatres La Gleva i La Fàbrica, Albert de la Torre, no ha fet cap referència a la polèmica sorgida al voltant de Lluís Pasqual per la suplantació de Montserrat Caballé en un homenatge al Liceu el 2019 i s'ha mostrat molt satisfet de comptar amb ell.
5: Farà un espectacle que es diu Constel·lacions, que són tots aquells astres que han estat al seu voltant en el món del teatre i que han ajudat a configurar Lluís Pasqual com un dels directors més importants que hi ha en aquests moments a nivell mundial. Estem molt orgullosos i molt contents que sigui amb nosaltres aquest any.
4: Els teatres del Ferró afronten la nova temporada amb la intenció de consolidar una línia de treball cada cop més centrada en la producció i coproducció d'espectacles de petit i mitjà format i donant veu al nou talent.
1: Esports. El Barça lidera la classificació de la Lliga de Futbol després de sumar el tercer triomf en 3 jornades. Aquest dilluns els blaugranes han superat per 5-2 el Rayo Vallecano amb doblets de gols de Rafinha i Lamine Yamal, a més d'un altre en pròpia porta del Rayo.
4: Aquest dilluns s'ha jugat un altre partit que ha tancat la tercera jornada de Lliga. Osasuna 1, Getafe 0.
1: El davanter brasiler Gabriel Jesus ha passat la revisió mèdica aquest dilluns amb el Barça i avui es farà oficial el seu fitxatge procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros més variables.
4: Leo Messi ha anunciat que es retira de la selecció argentina als 39 anys. En un missatge a les seves xarxes socials, assegura que s'ha buidat i que ja no té més per oferir.
1: I a l'Open dels Estats Units de tenis, Carlos Alcaraz ha reaparegut en individuals després de 4 mesos de baixa per lesió, derrotant el rus Safiulin en 3 sets, de manera que ha avançat en segona ronda. En canvi, Novak Djokovic ha perdut en 5 parcials en primera ronda enfront de l'argentina Bone. Al quadre femení, la barcelonina o Oksana Selekmenteva s'ha classificat per a la segona ronda, ja que ha eliminat la japonesa Ito en dos sets.
0: Fins aquí les notícies.
6: Escolta'm, Àlex Bosch, com has pronunciat això?
1: A veure...
6: És que, escolta'm, quina pronunciació. És doncs que com és es nota l'ofici.
1: Oksana Selekmenteva.
6: Caramba, m'has deixat paradíssim.
1: És allò que ho assages un parell de vegades abans de dir-ho, ja t'ho dic ara.
6: Ben tornat, Àlex Bosch.
1: Igualment.
6: Un cafè i a saltar del llit.
7: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts 1 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que es mantindrà la calor dels últims dies amb màximes que rondaran els 34 graus als llocs més càlids del país. Durant el matí hi haurà núvols al Delta de l'Ebre i al Camp de Tarragona amb alguns plogims. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu i a la resta del país, sol. Arribada directament des de Ceuta. Marta Viana, molt bon dia.
1: Què tal? Molt bon dia.
0: Com han anat les vacances, Marta?
1: Ui, les vacances em queden molt lluny, eh?
0: Ja fa dies que t'has incorporat.
1: Home, ja fa un mes i una setmana, et diria jo. Però bé, no. Escolta, xulíssim aquest estudi.
0: Has vist que no ho hem dit, que avui estrenem l'Estudi 3 de Catalunya Ràdio. Un aplaudiment per l'Estudi 3.
1: Molt bé.
0: Ajudeu-me.
1: Ah, m'agraden molt tots aquests llums, sí, totes aquestes pantalles,
0: sí.
1: Fantàstic.
0: Ara ens falta que el que hi ha als estudis habitualment, que són càmeres de tele, que això és una cosa que fins ara no teníem, però que crec que no trigaran molt a instal·lar-les. En tot cas, Marta, com tenim el sol avui?
1: Doncs mireu, avui a Vilafranca del Penedès el sol sortirà a les 7:19 del matí i aquí el dia durarà exactament 13 hores i 7 minuts.
0: Laura García, també molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui, 1 de setembre, engeguem el dia amb aquest fragment de Mercè Rodoreda, Jardí vora el mar. Ja havíem enterrat el mes d'agost i ningú no deia res de marxar. Els dies passaven ara l'un, ara l'altre, i el setembre va fer cap dolç com un raïm.
0: Quina meravella, com sempre, les frases, o en aquest cas, les paraules de Mercè Rodoreda. Maiol Roger, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: I avui al matí de Catalunya Ràdio.
3: Doncs mira, repassarem les reformes que hi va plantejar la consellera d'Educació i les dimissions pel caos de PISA. Ho parlarem amb un membre de l'Assemblea Educativa de Catalunya, pendents de si es fa la vaga o no el dia 8 de setembre, i també amb les famílies que han de portar els nens el primer dia a l'escola. També repassarem que fa 5 anys que no paguem peatges, que no paguem la majoria de peatges, i si els hauríem de tornar a pagar. Tindrem a Jordi Évole a la secció de Rafa Vilà Sant Juan parlant de la seva malaltia, la cataplèxia, i després a Sergi Pàmies repassant les retransmissions esportives ara que fa 50 anys.
0: Serà d'aquí uns moments, vaja, d'aquí uns moments, d'aquí una hora, encara queda estona, amb Ricard Ostrell al matí de Catalunya Ràdio. Avui és dimarts. Bé, fins aquí tot bé, però el que fa diferent aquest dia és que avui deixem enrere l'agost i entrem de ple al mes de setembre.

0: de Constantí ho deixen clar. La lletra setembre del disc dels Pets Som diu: i aquest sol trencat i rabiós que s'amaga al fons de la platja, despentina el mar a l'horitzó, i fa fred, però fa calor. I si ho diuen els Pets, nosaltres només podem dir amén, perquè ells són com una petita religió, on l'església vindria a ser un escenari i engabaldar Déu Totpoderós. Setembre, un mes per tancar portes i obrir alguna finestra.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 10 minuts. Àlex Bosch, què ha passat al món mentre dormíem?
2: Doncs mira, generalment saps que intento buscar alguna notícia que sigui una mica simpàtica o alegre, però avui la que plantejo no ho és gaire, però aquests dies hi ha encara molta gent que encara està de vacances i fins i tot que poden estar a l'estranger. Avui hi ha hagut una petita tragèdia o una gran tragèdia al mig de Nova York, a Times Square. Aquesta matinada hi ha hagut això, una dona apunyalat aleatòriament dos vianants, un d'ells ha mort, i després que ha passat l'agressora era una dona de 49 anys. La policia l'ha encerclat al mig de Times Square, tot plegat, mentre ella mostrava un ganivet a cada mà. L'ensenyava, els policies li han dit que llancés les armes, però no ho ha fet. No només no ho ha fet, sinó que ha començat a córrer cap als agents. Han disparat una pistola Taser, però un dels agents ha obert foc real. Ho ha fet a boca de canó i l'agressora ha mort pràcticament a l'instant. Com et pots imaginar, les imatges de tot plegat
0: s'han fet virals,
2: eh? Possibles, es poden veure a les xarxes socials perquè realment està absolutament ple des de molts angles. Si a algun lloc vols algú amb telèfons i filmant, amb la camereta a punt,
0: evidentment,
2: és al mig de Times Square. En tot cas, hi haurà polèmica. Per què? Perquè la dona en qüestió tenia 49 anys, només tenia dos ganivets i estava envoltada per una desena de policies, tots armats.
0: Tornarem a posar en qüestió una altra vegada la seguretat americana, en aquest cas.
2: Exacte. En tot cas, l'alcalde Joram Mamdani ja ha tancat files amb els agents, ha defensat la seva actuació, i després hem sabut detalls sobre l'agressora. Resulta que és una dona de Queens, veïna de Queens, de Nova York mateix, i que tenia problemes mentals.
0: Doncs avui, mentre dormíem, ha passat això que ens acaba d'explicar ara mateix l'Àlex Bosch. Gràcies, Àlex.
2: Vinga, fins ara.
0: I alerta, perquè avui el món serà un lloc una mica millor pel redescobriment, alerta, d'una espècie d'abella que teòricament estava extingida. Andreu Merino.
3: Ha passat a Irlanda, on aquesta espècie d'abella s'ha deixat veure, atenció, per primera vegada després de 26 anys. De fet, només hi ha hagut 7 avistaments en tota la història. Segons explica el diari irlandès The Journal, l'han detectat gràcies a un esquer en concret, una planta que crida especialment l'atenció d'aquest insecte. El descobriment és rellevant perquè manté l'esperança sobre la supervivència d'un animal pol·linitzador molt destacat, malgrat les amenaces diàries a les quals ha de fer front. Entre altres, per exemple, l'agricultura intensiva.
0: Les 5 i 12 minuts, 3 bones notícies per començar el dia. Una bona notícia per engegar el dia és saber tots els festius, home, que tindrem aquest any, que això és una meravella.
4: Traieu l'agenda. Avui és el segon dia que treballeu després de les vacances, sí. Doncs us portem aquestes bones notícies que segur que us agradaran. Aquest any tindrem dos caps de setmana llargs i un pont, allò que es diu pont-pont.
0: Un aplaudiment.
4: Sí, molt bé.
0: Que tenim vacances.
4: Sí, sí, jo ja hi començava, eh? A veure, anem a pams. A la Diada. Això és ja. Sí? Serà divendres, dia 11 de setembre, això és la setmana vinent. Després tenim el 12 d'octubre, que serà un dilluns. Nadal caurà en divendres, també passarà el mateix a Any Nou. Reis cau en dimecres. I a banda d'això, doncs, tenim divendres sant i dilluns de Pasqua. Això, evidentment, no canvia. I a tot plegat hi hem d'afegir dos festius locals més. En el cas de Barcelona, un el tenim aquí a tocar, que és la Mercè. Això serà el dijous 24 de setembre.
0: De fet, aquest el treballem nosaltres, ja us ho dic ara. No cal que aplaudim.
4: Ai, no passa res, pensava que podríem treure el despertador. I l'altre és dilluns de la segona Pasqua, que cau en 17 de maig. I quan arribem allà, doncs ja quedarà poquíssim per l'estiu.
0: M'encanta, és que som optimistes.
4: Home,
0: de mena
4: no
0: aquí als matiners. Exactament. Per cert, que la Federació Espanyola de Futbol facilitarà que les jugadores, alerta, puguin congelar òvuls. Ot Serra.
5: L'exfutbolista del Barça, Alexia Putellas, explicava en una entrevista al País Semanal aquest cap de setmana que era una inquietud que tenien les integrants de l'equip. Allargar la trajectòria esportiva va en contra del rellotge biològic de les dones, diu, i veu un avenç molt important l'acord de la federació amb una clínica de fertilitat. Podran congelar òvuls mentre estiguin en actiu fins que els necessitin.
0: Bones notícies per engegar aquest dimarts 1 de setembre. Per cert, m'està comentant, com sempre, Maiol Roger a través de WhatsApp, dos dies i Sant Joan.
4: Clar, ja està. Tenim a tocar.
0: És que Maiol Roger ens va contar, nosaltres Sant Joan, com molts dels oients que ens estan escoltant, ho celebrem efusivament des de Vilassar de Mar i estem esperant el de l'any que ve. En tot cas, per cert, una altra bona notícia és que la calor també té alguns efectes positius. Per exemple, la collita de poma que s'ha avançat i els pagesos preveuen que sigui molt millor que la de l'any passat, Lara.
4: La collita de poma Golden ja ha començat a Ponent entre 5 i 7 dies abans del que és habitual i aquest any és un 20% més abundant que els darrers 5 anys. I atenció, perquè les pomes també són més dolces, ho explica Pere Roquer, president de Saja.
6: La qualitat i sobretot els nivells de sucre són excepcionals, són molt bons, donen també aquesta temperatura i a nivell de calibres el que és el set tan aviat que estiguem començant a collir, també s'ha de tindre en compte de que serà de tot el mes de setembre, per tant la poma encara va creixent, però a nivell de calibres jo penso que oferirem dels productes com cada any molt.
1: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Un quart de 6 del matí, un minut, i alerta perquè tal dia com avui Marta Oman eixia la meravellosa Gloria Estefan.
1: Ho feia a l'Havana l'any 1957. La seva mare era mestra d'escola i el seu pare exsoldat i guardaespatlles de l'esposa de l'expresident cubà Fulgencio Batista. Als 2 anys, però, es va haver d'exiliar als Estats Units. Va començar a estudiar música amb el seu cosí del seu pare, qui, per cert, va acabar abusant d'ella quan tenia 9 anys. Des de molt jove, Gloria Estefan sabia parlar castellà, anglès i francès, i atenció, perquè es veu que la CIA la va voler contractar. Una curiositat més, té un rècord Guinness de la línia de conga més llarga feta mai. Va aconseguir que 119.000 caderes seguides, una darrere l'altra, ballessin alhora.

0: Avui, des dels matiners de Catalunya Ràdio, recordant a Gloria Estefan. I alerta perquè, res, escolta'm, amb 11 minuts arribem a 6:15. I molta atenció perquè de convertir-se en una de les frases de l'estiu, també a convertir-se, alerta, ara en una cançó. Lara, de qui estem parlant?
1: Doncs de la nena que el 12 d'agost va explicar com havia viscut l'eclipsi. Segur que la recordeu.
2: Una cosa mai vista.
0: Mai vista.
2: Mai vista.
0: Mai vista.
2: Mai vista. No me'n queden paraules per dir. Mai vista. Una cosa mai vista.
1: A través del compte del David Ordinas, que és un actor, cantant i compositor, hem descobert el que nosaltres hem batejat com una cosa mai vista, la cançó.
0: Ah.
1: I sona així.
2: Una cosa mai vista. No ho sé. Mai vista. No me'n queden paraules per dir. No ho sé. Mai vista. Una cosa mai vista. No ho sé.
0: Mai vista. No ho sé.
2: No me'n queden paraules per dir. No ho sé. Mai vista.
3: A mi m'ha encantat.
0: Alerta, que ve la tornada. Que ve la tornada.
2: Molt bé.

0: M'encanta, per favor.
1: Hòstia, mira, bé jo. Boníssim.
0: 10 minuts, pràcticament 6:15 del matí. A veure, i atenció, oients dels matiners, qui sap si hem descobert el nou hereu de Catalunya, Marta, en Francesc.
1: Sí, és un restaurador de l'Eixample que reivindica el comerç de proximitat, els bars de tota la vida i el bon menjar. L'hem descobert gràcies al compte de TikTok Sos Català.
2: Que aprenguin a menjar d'una puta vegada. I per poder menjar d'una puta vegada, s'ha de menjar a casa una escudella, uns cigrons, unes mongetes, unes llenties, i no obrir el congelador, escalfar el micro i ara.
3: Què hauríem de fer perquè tota aquesta gent jove volgués tornar?
2: Valors, valors, valors, molt senzill, no fa falta anar a la universitat, valors. Un dia li vaig dir amunt de l'Ajuntament, a què collons ve? Esteu fent propaganda que la gent vagi al comerç de proximitat. Si us el veu carregat, sou cabrons. Gràcies a aquesta pandèmia de fills de que no esteu en el cap. Canvieu de camí, home, busqueu una ferro de qualitat. No veus que només dieu que tonteries.
0: Ja ho he escoltat en Francesc. Escolta, ho té claríssim. Ho té claríssim. I a aquestes hores del matí també volem saber quin so ens deixa la ràdio. I això ens ho explica... No, no anem, perdona. El cor... Ah, espera, que m'he liat jo. Sí, sí, tens tota la raó. Encara no, obrim la revista del cor. Tens tota la raó, tens tota la raó. Ja estem habituant a la nova escaleta dels matiners. Bé, obrim la revista del cor dels matiners. Avui alerta, la protagonista és Mercedes Milà, que en una entrevista al País s'ha mullat sobre la monarquia i sobre Aznar.
1: Milà ha confessat que durant la primera legislatura d'Aznar el va defensar perquè considerava que ho estava fent bé. Ara, amb el temps, diu que Aznar li sembla una altra persona. Sobre la monarquia, la presentadora ha defensat la reina Letizia i ha assegurat que ni en 200 anys podran pagar-li tot el que ha fet per la Casa Reial. Recordem que Milà no ve precisament d'una família senzilla, tot al contrari. Així li recordava Marc Giró quan Milà el va entrevistar en l'últim capítol del programa Me meto en un jardín.
4: Venimos de familias, no te diré, la mía es un poco más aristócrata que la
5: tuya. No, la tuya, perdona, no, eso es que no. Venimos de familias completamente distintas porque el tuyo sí que es aristócrata y nosotros somos, pobres de nosotros, pues unos buzos. Vosotros sois la padrera, el todo, sí. Periodistas. Tú has sido original. Los rollos son los aristócratas, bueno, en general, las que no son originales. Pero tú hubieras sido la típica que actúan con libertad porque pueden y luego porque quieren. Y porque, ¿sabes? Profundizan eso de la libertad, del libre albedrío.
0: I alerta també perquè Letizia Dolera ha confessat quin és el seu barri preferit de Barcelona.
1: Ho ha fet en una entrevista amb el compte d'Instagram de l'altra ciutat. El barri que més li agrada és Sants i aquests són els motius.
6: Crec que el barri de Sants és un barri que en aquest sentit a mi m'inspira això, no? Em dona esperança, força, veure que té una història de lluita obrera, de cooperativisme, petites grans victòries pel barri que crec que ens han de... Bueno, a mi em donen com una lliçó, un aprenentatge.
0: Els matiners. En 8 minuts arribem a 6:15 del matí. Ara sí que és moment de saber quins sons deixa la ràdio, com cada matí ens ho explica l'Ot Serra. Ot, molt bon dia.
7: Al matí de Catalunya Ràdio hi vam estrenar temporada entrevistant el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras. Ara que el seu partit ha trencat la lògica de blocs, independentista i no independentista, i pacta amb el PSC, diu que fa política útil.
8: Però intentem ser molt explícits en aquesta voluntat de ser útils, de col·laborar, d'ajudar, de remengar-nos cada dia, de que no ens dol intentar arribar a acords amb qui sigui, sempre que siguin bons pel nostre país.
9: Ser útil.
8: Ser útils.
9: És que... Abans eren inútils.
8: No, home, no. Abans també ho eren. I ara també. I volem que quedi clar que ho som. I com més clar quedi, millor.
7: A la tarda, el periodista Antoni Bassa es va revelar una novetat personal. Serà avi.
10: Va ser, com pots imaginar, un moment emocionant.
11: Sí, és l'últim estiu sense net. O neta.
10: Sí, si Déu vol, serà l'últim estiu sense net. És un nen, bé un nen.
11: Tenim nom ja o no?
10: Tenim nom.
11: I el sap tothom?
10: No, més aviat no. No el sap, no el sap ningú.
11: No es pot dir, suposo.
10: Sí, sí que es pot dir.
11: Atenció, serà?
10: Guillem.
11: Guillem, molt bé. Aquesta és la primera exclusiva de la tarda, el nom del net d'Antoni Bassas.
10: Què et sembla?
11: Home, em sembla que és una manera de començar sensacional. No podíem tenir millor inici.
10: Doncs ja ho veus.
7: I més enllà d'aquesta casa, i Carlos Herrera, la cadena COPE, va arrencar el curs des de Ceuta. Va especular sobre si el Marroc envairà o no les dues ciutats autònomes espanyoles en territori africà.
12: Marruecos jamás va invadir, creo, Ceuta y Melilla con un ejército. No le hace falta. Marruecos tiene toda la gente que quiera para invadir híbridamente Ceuta y Melilla. ¿Y para conseguir qué? que ustedes se harten ante un gobierno que no lo defiende y se vayan. Y abandonen la plaza. Y entonces se queden con la plaza. Ese es el plan.
9: Els matiners.
0: I quan falten 6 minuts per arribar a 6:15 del matí, volem saber com estem, energèticament parlant. És moment de connectar-nos, estimades, amb les astres... Amb les astres, no, amb els astres. I de saber quin dia ens espera, precisament energèticament parlant. Ens ho expliquen Sergi Tous, astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
13: Bon dia, matiners. Comencem setembre amb Mart en quadratura amb Saturn. Una tensió entre allò que volem fer i tot el que sentim que hem de sostenir. A vegades, cuidar els nostres pot acabar frenant la nostra individualitat i fer-nos responsables de qui som també pot incomodar més d'un vincle. La clau per començar el mes és no confondre responsabilitat amb renúncia, posar límits, ocupar el nostre lloc i avançar sense deixar que la por al conflicte decideixi per nosaltres.
0: Doncs vinga, intentarem, com sempre, avançar fent camí cap a 6:15 del matí i també volem saber, avui, dimarts 1 de setembre, qui li diem l'ara anys i anys per molts anys.
1: Doncs avui tenim tres noms arribats de punts ben diferents, ja ho veureu. Engeguem felicitant a Barry Gibb, l'únic membre viu que queda pobre de la banda dels Bee Gees. Avui en fa 80. També fa anys l'espectacular actriu Zendaya, números rodons, perquè li toca bufar 30 espelmes i acabem dient anys i anys per molts anys a Carlos Sainz Jr., que no sé si l'heu vist, però és exactament una fotocòpia del seu pare.
0: És que és clavat el
1: seu
0: pare. És a dir, és que sembla Carlos Sainz fa...
1: Els confons.
0: 20 anys, 30 anys, és a dir, són exactament iguals.
1: Doncs el pilot d'automobilisme en fa 32. Que tingueu un bon dimarts i un meravellós dia d'aniversari.
0: Benvinguts a Catalunya Ràdio, també a través d'ICAT, que no me'n vull oblidar. Ja sabeu que aquesta temporada, cada dia als matiners, ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
1: Bon dia, matiners!
9: Núria Marín, periodista, creadora de contingut i presentadora de l'Està Passant de TV3.
14: Mira, la cançó que us proposo per despertar-vos aquest matí és Let Me Entertain You, de Robbie Williams. Jo us garantitzo que aquesta cançó us despertarà moltíssim. I si no funciona, em veniu a buscar a casa que us donaré explicacions. Que passeu un dia meravellós! Abraçades!
9: Els matiners. Som pura cafeïna.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dimarts 1 de setembre. En Alfonso, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destituït la número 2 de la conselleria, Teresa Sambola, pel desgavell en les proves PISA.
1: La nova secretària general d'Educació serà Marta Clarí, que fins ara era gerent de l'àrea de drets socials a l'Ajuntament de Barcelona. La consellera ha admès que se'ls va advertir 7 vegades que s'estaven excloent més alumnes del compte en les proves i ha exculpat als centres que la informació no arribés.
2: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada, i torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer.
0: El govern espanyol aprovarà avui un paquet d'ajudes per a Ceuta de 165 milions d'euros.
1: Aquest pla d'emergència servirà per revitalitzar l'economia de la ciutat autònoma afectada per la crisi migratòria. També reforçaran serveis com l'educació o la sanitat. Pedro Sánchez ha assenyalat Israel i Rússia d'estar implicades en l'entrada massiva de migrants propagant informacions falses. Els dos països ja han negat cap vinculació. El president espanyol, un mes després, i en declaracions a la cadena SER, ha exculpat el Marroc de la crisi.
3: No veo ninguna información que alumbre alguna duda sobre la participación de las autoridades marroquíes.
0: Donald Trump adverteix que atacarà amb duresa l'Iran.
1: Sí, ho ha dit aquesta matinada en una conferència de premsa a la Casa Blanca, després que Washington i Teheran hagin reprès els atacs mutus. El president dels Estats Units insisteix que l'Iran és un estat fallit i que el seu exèrcit està molt debilitat. Però com que el conflicte sembla enquistat, avui una periodista li ha preguntat si descartava l'ús d'armament nuclear contra Teheran. I Trump s'ha ofès.
4: Quina pregunta tan estúpida és aquesta, en realitat? Estan totalment derrotats militarment. Per tant, ara que els he derrotat, hauria d'utilitzar una arma nuclear contra ells? Quina pregunta tan estúpida.
0: Mentrestant, tots plegats en paguem les conseqüències quan fem benzina.
1: Aquesta nova escalada en les tensions s'ha traslladat al preu del petroli. El barril Brent s'ha enfilat per sobre dels 91 dòlars. El dièsel s'ha encarit tant aquest estiu que el govern espanyol torna a bonificar-lo a partir d'avui. El pla del govern espanyol per retirar progressivament les ajudes als combustibles preveia fer marxa enrere si els preus pujaven per sobre del 15%, que és el que ha passat aquest estiu amb el dièsel. Per tant, es bonificarà amb 20 cèntims al litre, mentre que la bonificació de la gasolina passa a ser de 5 cèntims per litre.
0: La policia de Nova York ha batut a trets una dona de 49 anys que havia apunyalat dues persones a Times Square.
1: Sí, les víctimes són una dona de 32 anys que ha mort a l'hospital i un home de 68 que està ingressat i estable. Als vídeos publicats a les xarxes socials es veu com la dona s'acosta a un grup d'agents brandant dos ganivets i ells la disparen a boca de canó.
0: El Nepal alerta que el canvi climàtic pot estar darrere de la tràgica enriuada de l'Himàlaia.
1: El primer ministre demana a la comunitat internacional que prengui consciència de l'augment d'aquests fenòmens extrems. Els científics, però, diuen que encara és massa aviat per arribar a aquesta conclusió. La catàstrofe ja ha deixat més de 950 morts i prop de 4.500 desapareguts entre el Nepal i la Xina.
0: Shein no convenç en el seu debut a la borsa de Hong Kong.
1: No, les accions de la plataforma xinesa de moda ràpida han arribat a caure prop d'un 10% poc després de començar a cotitzar. Els inversors valoren la companyia en uns 26.000 milions de dòlars, molt lluny dels gairebé 100.000 milions que va arribar a assolir el 2022. Els analistes atribueixen l'atavió d'aquesta estrena a la pressió reguladora i als aranzels, especialment als Estats Units i Europa.
0: I nova victòria del Barça a la Lliga.
1: 5-2 contra el Rayo al Camp Nou, amb doblet de Lamine i de Rafinha. El Barça

0: Barça és líder amb els mateixos punts que el Real Madrid.
1: Gràcies, Anna.
0: Fins ara.
1: 6:04, Marc Jurado i Maria Fernández Noguera. Bon dia a tots dos.
2: Bon dia.
1: Avui amb la crisi educativa en totes les portades dels diaris catalans.
3: Sí, el fiasco de PISA força una purga a la Conselleria d'Educació, titula La Vanguardia. Educació destitueix la secretària general i obre expedient a tres funcionaris després dels errors de PISA. Llegim a El Periódico, un tema que també treu el cap a l'ara, que explica que l'Estat va avisar en 7 ocasions de l'error de PISA.
4: A la premsa de Madrid, protagonisme per a Pedro Sánchez, que ahir va fer la seva primera entrevista des que va esclatar la crisi de Ceuta. Sánchez anuncia que el rei visitarà Ceuta per primer cop, si titula El País, que acompanya el text amb una gran fotografia de Sánchez davant dels micròfons de la SER. En canvi, El Mundo destaca que Sánchez ha protegit el Marroc, l'ha protegit i l'ha eximit de cap responsabilitat.
3: Altres temes de portada, el rebut de la llum registra l'agost més car en 4 anys. Ho llegim a El Periódico, que també explica, atenció, que la renovació del DNI s'encalla a Catalunya amb cites a 2 mesos vista.
4: I Barça, per acabar, Lamine s'afegeix a la festa de Rafinha. Ho diu La Vanguardia, que relata el 5-2 d'ahir amb el Rayo.
1: Repassa també els articles d'opinió a aquestes hores del matí. Evidentment, l'escàndol de PISA també té un paper destacat en les pàgines d'opinió dels diaris.
4: A La Vanguardia, la periodista Susana Cuadrado critica que Educació segueix sense aclarir com és possible que només 5 dels 51 centres educatius interpretessin bé les instruccions de les proves PISA.
3: I subratlla que persisteix un dubte inquietant i va haver una intenció expressa d'excloure els alumnes amb un pitjor rendiment escolar per evitar uns mals resultats.
4: L'editorial de l'Ara exposa que la gestió dels expedients disciplinaris que s'han obert a un alt càrrec del departament i a 2 funcionaris es pot allargar fins a 2 anys.
3: Per això el rotatiu considera que el fiasco de PISA hauria de servir per accelerar la reforma de l'administració de Salvador Illa per agilitzar aquest tipus d'expedients.
4: Per la seva part, El Periódico fa una crida a repensar l'educació, ara que el sistema educatiu de Catalunya viu un moment convuls.
3: El diari assenyala que el silenci inicial sobre PISA és inacceptable i que va fer la sensació que hi havia una voluntat d'ocultació.
4: A la premsa espanyola, Ceuta i segueix tenint un paper destacat. El Mundo titula l'editorial Desídia, distopia i confrontació.
3: El diari critica que la imatge que dona el president Pedro Sánchez és la d'un dirigent que s'està de braços plegats.
4: A El País, l'activista contra la pobresa Gonzalo Fanjul diu que estem davant d'una tragèdia en què els migrants són les víctimes.
3: I recorda que aquesta crisi humanitària està passant en un país amb recursos i capacitats.
1: Pràcticament ja 6:06, 7 minuts. Sílvia Solanes, bon dia.
5: Bon dia.
1: Estrenant també aquest flamant estudi dels matiners, l'estudi 3 de Catalunya Ràdio.
5: M'agrada molt.
1: Quina meravella.
5: Molt.
1: Que això surti a la premsa digital, ara, amb un titularet, alguna cosa així.
5: Estrena.
1: Vinga, anem-hi. El jacuzzi està darrere de la mort del matrimoni irlandès a Cullera.
5: Sí, l'autòpsia apunta que la principal hipòtesi és que el sistema que aspira i fa funcionar l'aigua en els espais i jacuzzis va fallar i va desencadenar la fatal situació. Apunta que el més probable és que morissin per un accident cardiopulmonar, ara sí, per l'esforç extrem del marit d'alliberar-se de la succió i de la dona d'ajudar-lo. Encara s'esperen els resultats protoxicològics. Els Estats Units van comptabilitzar entre el 2013 i el 2017 11 víctimes per aquest fenomen. Ho recullen diversos digitals.
1: Boca aigua, perquè si sou fan del Cabral, espereu l'orella.
5: Un restaurant de Gijón, apunta.
1: A veure.
5: Ha pagat 37.500 euros en una subhasta per la peça de formatge Cabrales, guanyadora del 54è certamen d'aquesta varietat, que és de la formatgeria Ángel Díaz Herrero. Aquesta quantitat de recurs supera encara en 500 euros el que es va arribar a pagar l'any passat pel millor Cabrales. Si teniu intenció d'anar a Gijón o ho coneixeu, el restaurant en qüestió que ho ha pagat és la sidreria La Montera Picona. Ho recullen diversos digitals.
1: 37.500 euros, déu-n'hi-do, eh?
5: Sí.
1: Sobrem els cucs. Obrim tots els cucs. 3.000.
5: I l'ho que és.
1: Qui ja has considerat un heroi, Sílvia?
5: Doncs el director d'una escola que va salvar 900 alumnes després d'evacuar el centre 10 minuts abans de la gran riuada mortal del Nepal. Es tracta de Rajendra Dagwadi. Llegim la seva història a La Vanguardia. Explica que va rebre l'alerta de diverses persones, una d'elles des d'una ciutat riu amunt.
1: I tanca per falta de relleu.
5: El restaurant Can Xus, una antiga masia emblemàtica d'Hort a Barcelona. L'establiment havia obert el 1988 i ara baixa la persiana perquè els propietaris actuals es jubilen. Feia mig any que s'havia anat acomiadant de la clientena i ara ha tancat definitivament. El restaurant està en venda amb la idea que pugui tenir una nova vida com a negoci o com a casa familiar. Ho recull BTV.
1: Pràcticament ja amb 6 minuts que arribem a 3 quarts de 6 del matí. Avui, primer de setembre, aquest dimarts 1 de setembre. Marc, quin temps ens espera avui, que canviem de mes?
3: Arrenquem setembre, Canalies, amb calor, però de fet més que en tindrem, sobretot de cara al cap de setmana. Avui màximes més altes, que vorejaran els 34 graus. El temps serà assolellat amb plogims matinals a les Terres de l'Ebre. A la tarda creixeran núvols al Pirineu i no es descarta algun ruixat puntual al Ripollès.
1: Esteu escoltant Els Matiners, com cada dia, de dilluns a divendres, a Catalunya Ràdio, també per ICAT, fent el primer programa de la ràdio en directe a Catalunya, i amb la Marta. És moment de repassar alguns apunts culturals per avui, 31 d'agost, no, en aquest cas,
5: ai,
1: per
5: no. avui, 1 de setembre.
1: I avui, malauradament, hem de començar amb un adéu.
2: Però què ets tu, Gas, digues, què ets? La gossa dels amos, disposada a tot. Sí. Mires al teu voltant i dius, aquest té això.
5: Aquest és l'actor Francesc Garrido, que ha mort als 56 anys d'un infart. Ho vam saber ahir a la tarda. Ha estat un dels grans noms del teatre i del cinema català. També ha tingut molts papers destacats en sèries de televisió. I, de fet, l'últim espectacle de teatre va ser just la temporada passada al Teatre Lliure amb el Mestre i Margarita. En una entrevista ahir al Catalunya Nit, el director Àlex Rigola parlava així d'ell.
6: Et donava grans lliçons de vida sense haver-te de fer grans demostracions, no? Era un líder de companyia, però en cap moment necessitava imposar cap tipus d'autoritat.
1: I alerta la notícia, també aquestes últimes hores hem sabut que Josep Montero, líder, cantant, un dels compositors d'Oques Grasses, farà la selecció de la banda sonora del piromusical de la Mercè 2026.

0: Un piró musical que es farà el proper 27 de setembre a la platja de la Nova Icària de Barcelona. Abans, recordem que també havien fet aquest piró musical aquesta selecció Rosalía o Estopa, i tot plegat doncs arribarà pocs dies abans del concert del comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
1: Ja ens podem preparar per plorar, perquè clar, aquells dies de l'Estadi Olímpic del comiat d'Oques Grasses serà tothom plorant allà.
0: Ai, i tant!
1: Jo sé, però com ho farem, això? I parlant de l'Estadi Olímpic...

0: Avui concert de The Weeknd després de passar aquest cap de setmana passat per Madrid. Un concert que avui fa a Barcelona i que comença a 3:15 del vespre. Seguim amb més concerts. En aquest cas, un que fa molta il·lusió, eh?
1: A mi també.
0: I m'agrada tant.
1: És que ploraré.
0: No, home, no. Vinga.

0: És que, clar, a veure, per favor, quines ganes de veure Silvio Rodríguez. Aquest Mira, horari ens fot una miqueta, eh?
1: T'anava a dir exactament el mateix, que si no fos aquest horari i no fóssim 1 de setembre, que si ja estiguéssim acabant temporada, doncs potser sí que aniríeu a aquest concert. Si voleu anar, doncs, al Gran Teatre del Liceu, és un concert que passarà avui a les 8 del vespre.
0: I encara una més. Que no era...

0: Si encara esteu de vacances o voleu anar de festa major, us ho voleu passar bé, doncs avui concert d'Al·lèrgiques al Pol·len a Vilafranca del Penedès a partir de les 9 del vespre.
1: L'amor està en flames, carinyo meu. Sé que no són hores per pensar-te.
2: Arribem en 2 minuts a 3:45 del matí. Maria, estàs preparada?
3: Preparadíssima.
2: I es va estrenar. Ah, escolta'm, a veure, per favor, que Sara Llobet, ara no la tinc aquí a l'estudi, que vingui Sara Llobet, que la necessito, jo. Arriba la dada, Maria. Us proposem, com cada matí, oients dels matiners, que participeu a la dada Maria. Ah, mira, que ve la Sara, que ve la Sara. Gràcies, Sara.
0: Ja estic molt tranquil.
2: Gràcies. A partir d'aquesta temporada, la Maria Fernández Noguera ens farà la dada cada matí. I avui per on anem?
3: Avui anem per visites de Reis a Ceuta.
2: Ahir, Pedro Sánchez...
3: de
2: Reis a Ceuta.
3: Sí, Sánchez va anunciar que Felip VI visitarà Ceuta, tot i que no va concretar quan ho farà. Per tant, aquesta és la dada sobre visites de Reis a la ciutat autònoma.
2: I la pregunta de la dada Maria és...
3: Quantes vegades ha visitat Ceuta un monarca espanyol en els últims 100 anys?
2: A veure, que és que mai el Roger també s'està apuntant per aquí. A veure, en els últims 5 anys, eh?
3: 100.
2: Ah, 100.
3: Molt, 100.
2: Escolta, Maria, a veure, hem de baixar una miqueta al nivell, carinyo, que aquí arribem fins on arribem a aquestes hores. 5?
0: 3.
2: Sara Elias, diem 5.
0: No, jo vull dir 3.
2: Espera, un moment, anem per ordre, anem per ordre. Sara Elias, 3.
0: Jo, 2.
2: Sara Elias, 3. Un moment. Anem a poc a poc, anem-ho a fer interessant. Sara Elias, 3. Lara Garcia.
0: 2.
2: 2, que això t'està ajudant mai el Roger, t'ho dic ara. A tu, pobra, Marta, no, ningú t'ajuda, carinyo.
0: No, ningú m'ajuda. L'únic que anava a dir que era el número 3, perquè és el meu número preferit.
2: Ja no ho pots dir.
0: No el puc dir?
2: No, home, ja ho hem dit nosaltres.
0: Però ella l'ha dit morro, jo l'he dit abans, l'havia dit primera. Tu estaves dient 5, que guapo.
2: Escolta, amb Sara Elias canviem a 4? És igual.
0: Doncs 3.
2: 4 Sara Elias, 4 Sara Elias.
0: Marta, 3.
2: 2. Lara Garcia.
0: 2.
2: Marta Diana, 3. I qui guanya la dada Maria d'avui és...
3: Lara Garcia!
0: Gràcies, Mayol!
2: Molt bé, a veure, explica'ns això.
3: Mira, en els últims 100 anys només hi ha hagut aquestes dues visites de monarques espanyols a Ceuta. L'última va ser el 2007, fa gairebé 20 anys, quan Joan Carles I va visitar les dues ciutats autònomes, Ceuta i Melilla, juntament amb la reina Sofia. En aquell moment, la visita va desencadenar una crisi diplomàtica amb el Marroc. I la visita anterior va ser 80 anys abans.
2: Imagina't.
3: El 1927, quan el rei Alfons XIII, que és l'avi de Joan Carles, va anar a la ciutat després del final de la Guerra del Rif i la consolidació del protectorat espanyol al Marroc.
2: Gràcies, Maria. Fins demà.
3: A vosaltres.
2: Bé, 6:45 del matí, 1 minut. Demà més dada a Maria, que escolta, ens està posant dada a Maria.
0: Maria, ja parlarem.
2: Ja parlarem.
0: Que tinc el bastant.
2: No, no, més tant. Ja parlem després. Per cert, moment de moure el dial cap a l'any 2005. En aquella època, la Lloll Bertran presentava un programa els dissabtes al migdia que es deia Quin món de mones. I aquesta era la promo del programa.
4: Dissabtes al migdia, la Lloll Bertran presenta un programa d'actualitat...
5: No, talla, Ramoneda. Ah. És que d'actualitat en parlem, però jo no ho diria així.
4: Tornem-hi. Dissabtes al migdia, la Lloll Bertran fa un programa d'entrevistes amb...
5: No, talla, Ramoneda. No és ben bé així, fem entrevistes. Però no, és diferent.
4: Molt bé. Tornem a dalt. A Catalunya Ràdio, dissabtes al migdia, un programa d'autor...
5: No sona massa seriós, això.
4: Ai, nena, doncs què feu?
5: Fem una mica el mico.
4: Dissabtes a 1 del migdia a Catalunya Ràdio. Quin món de mones.
5: Això sí.
2: A menys de res, mira, pràcticament 13 minuts comença el segon programa del matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell d'aquesta quarta temporada. Maiol, Roger, bon dia de nou.
6: Bon dia.
2: I avui quin menú ens heu preparat?
6: Doncs mira, d'aquí una setmana els nens tornen a l'escola,
2: sí,
6: teòricament en vaga dels mestres. Cert. Ahir la consellera d'Educació va anunciar algunes noves mesures i va anunciar dimissions. Veurem com ha sentat tot això a la comunitat educativa. En parlarem amb l'Assemblea Educativa de Catalunya i també amb famílies. Aviam com preparen aquesta setmana. setmana prèvia i com estan els ànims després d'aquest curs passat de vagues i aquest curs d'aquest any, que veurem que comença amb una vaga, en teoria, si no es resol d'aquí una setmana, i veurem com acaba. Després anirem a Ceuta, no per parlar de les visites reials, perquè no. Ja veurem si Felip VI hi va, sinó per parlar de l'acollida de menors. Ahir la ministra Cira Riego parlava d'uns 2.000 menors en situació complexa a Ceuta, però la Marta ho va comprovar de primera mà, i parlarem amb el director executiu d'UNICEF Espanya, el Xema Vera, perquè ens expliqui quines accions s'estan prenent. I després parlarem de peatges. Fa 5 anys que els catalans no paguem peatges, o la majoria de peatges de Catalunya. Va ser una campanya llarga, tot i que en alguns casos s'està replantejant què es fa, perquè, per exemple, com en el cas de l'AP7, diguem-ne que molts conductors troben a faltar pagar per un servei una mica millor. A la secció de Ciència de Rafa Vila-San Juan rebrem Jordi Évole, que ens parlarà de la cataplexia. Després, amb Sergi Pami, es parlarem de 50 anys de retransmissions esportives, com eren les retransmissions abans i com ho són ara, i després els temes pendents, que tornen amb els nostres invitadors de referència per acabar amb una mica d'alegria i joia. Aquest segon programa de la temporada d'hivern, perquè es diu així, temporada d'hivern, tot i que passi totes les estacions del matí de Catalunya Ràdio.
7: Doncs a partir de les 6 del matí amb Ricard Ostrell, i com sempre us convidem cada matí els oients més matiners a participar en directe al 93207474. D'aquí uns moments parlem amb els primers matiners, que a aquestes hores ja estan desperts. Res, 2 minuts i tornem.

0: A la tarda? A la tarda encara més cafè.
1: La tarda de Catalunya Ràdio.
0: Amb les veus habituals.
2: Bona tarda. A mi em fa molt feliç això.
3: A un boomer li poses això i surt disparat.
4: És que està com un llum.
2: No sé què faran.
0: Però més i millor.
1: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio.
0: Com sempre, la millor hora del dia.
5: Parla l'home del temps.
6: I a aquestes hores del matí, quan falten 10 minuts per arribar ja a les 6 del matí, saludo el meu Eloi Cordomí. Eloi, què tal? Bon dia.
7: Bon dia, què tal? Com estàs?
6: Molt bé, i tu?
7: Doncs bé, mira, aquí preparant per aquesta nova estació que comencem avui.
6: Ai, em fa una mica de mandra, la veritat. A mi el setembre, ara que marxi l'estiu i tot això, no em va gaire bé, eh? Què t'he de dir?
7: Mira, tinc una bona notícia per tu, i és que la sensació d'estiu s'allargarà durant força dies. No sé si això a aquestes altures és bona notícia o no.
6: Bona notícia, per
7: però,
6: mi, boníssima.
7: Però a tu que t'agrada...
6: Sí,
7: i...
6: sí.
7: Doncs vinga, doncs ja
6: aquí
7: està.
6: Aquí la taula
7: ho allargarem...
6: Ho tres, eh?
2: Sí, ja està bé, ja està bé.
6: Sí.
7: Ho allargarem durant força dies. El que sí que és veritat és que avui en meteorologia comencem el que considerem la tardor. La tardor climatològica o meteorològica comença avui.
6: Fora!
7: El que volia explicar és que aquí mateix, aquí a muntanya, ara mateix no hi ha cap indici d'aquesta tardor. Perquè malgrat que ha anat plovent aquests últims mesos, perquè el Pirineu sí que el tempest ha fet tanta calor que els prats de muntanya continuen estant rostits, que no refresca la nit. Ara mateix, per exemple, aquí a 1.200 metres estem a 16 graus. Amb això no surten bolets, és a dir, els bolets, el sol, el terra d'està entre 10 i 15 graus, perquè si no fructifiquen.
6: Sí, sí.
7: Així que de moment aquí no hi ha absolutament cap indici de res que s'assembli a la tardor, tot el contrari. I més avall, tampoc, perquè mira, avui he tingut temperatures que en aquests moments s'acosten als 25 graus en molts trams del litoral, així que déu-n'hi-do, anem forts.
6: De totes maneres, Eloi, és el que estàs explicant. Dissortadament, encara no fa la temperatura, o no hi ha la temperatura que es necessita perquè es facin bolets. Hem tingut un estiu especialment calorós, amb màximes mai registrades, per tant, diguem que no són bones notícies, almenys pel nostre planeta.
7: No, aquests pròxims dies aniran sortint tots els resums. De moment arriben algunes primeres dades, per exemple, de la ciutat de Lleida, de l'Observatori Fabra de Barcelona, i en tots els casos és, amb diferència, l'estiu més càlid des que hi ha registres. Així que, vaja, de moment, i a més de moment això, anem amb la mateixa línia del setembre, com a mínim la primera part del setembre, que continuarà sent extremadament càlida. Així que és el que toca avui.
6: Ai, noi,
7: el que passa, mira, avui sí que tindrem alguns núvols.
6: Bé, escolta'm.
7: La novetat avui, respecte a altres dies, hi haurà alguns núvolets cap al sud del país, també al centre de Catalunya, i la tendència és que vagi sortint el sol gairebé tot arreu. En tot cas, serà el litoral de Tarragona, que sí que es quedaran més estancats.
6: Et dic, a mi em va fatal, perquè m'encanta anar a la platja al migdia, és a dir, que a mi els núvols ja es poden allargar una miqueta més, que jo encara he d'estirar l'estiu, saps què vull dir-te?
7: No, però seran intermitents, eh?
6: Val.
7: Vull dir que segurament trobaràs l'estona. Sí que això, el sud quedarà una mica més retinguts i poden ser una mica més persistents, però la resta trobaràs el moment que sortirà el sol, així que podràs lluir aquest moreno que segur que portes, que segur que tens, de fet que tens.
6: Altres anys he tingut de millors, ja t'ho dic ara.
7: Bueno, això segur.
6: Gràcies,
7: això segur.
6: Eloi, una abraçada.
7: Apa, fins ara.
6: Que vagi bé, adéu. Vinga, la 93207474, en directe fent els matiners des de Catalunya Ràdio, també una missió conjunta per ICAT, i aquestes hores del matí vull parlar amb en Pere. Pere, molt bon dia.
8: Bon dia, Xavi Matiners, com esteu?
6: Molt bé, i tu ja fas veu d'optimista aquestes hores, a mi això ja m'agrada.
8: Bueno, ho hem de fer, si no, malament.
6: Pere, a quina hora et lleves tu habitualment?
8: Doncs depèn de l'any. Jo sóc anòleg de Caves Miquel Pons i especialment ara, a l'època de barema, ens toca matinar bastant. Aquesta època, doncs, entre les 5, les 4 ens posem a collir, les 5 aquí al celler comencem també l'activitat. Per tant, doncs, és una època de l'any que ens toca matinar molt.
6: Escolta'm, fins a quina hora o fins a quina època de l'any ens estem llevant a aquesta hora?
8: Doncs fa uns anys ens començàvem a llevar al setembre i ara, tal com ve deia el teu company, hem hagut de canviar totalment la forma de treballar.
6: Sí.
8: I ara, des de principis d'agost que hem començat la verema, i de fet, la cosa excepcional és que ara ja l'estem acabant, que és algo ben rar, quan en teoria, quan jo parlava amb el meu avi, doncs era ara quan començava la verema. Per tant, és algo ben excepcional. I llavors és tot fins que acabem la verema, fins a mitjans de setembre.
2: Us afecta d'alguna manera els canvis de temperatura?
8: Una bestialitat, de fet, principalment amb la maduració del raïm. La vinya ho pateix moltíssim. De fet, la vinya, amb les calors que hem tingut el juny-juliol, s'ha pensat que érem el juliol i agost, i tot el procés de maduració que fa, que en teoria l'ha d'acabar de cara al setembre, l'ha acabat a principis d'agost. I després hi ha un altre factor, que és la feina, el treball i la temperatura del raïm. I enguany també ens hem hagut d'adaptar, doncs, a ser encara més matiners, perquè tot aquest raïm arribi el màxim de fresc possible al celler per aconseguir la màxima qualitat possible.
6: Clar, entenc, Pere, que això amb els anys, a més, també anirà variant, és a dir, que la temperatura i els canvis de temperatura aniran fent canviar també el vostre cicle a l'hora de fer la barema i de cultivar el vi, no?
8: Correcte. Sí, el que les noves generacions ens estem trobant, a diferència del que ja s'ha preestablert, és que cada any és un món diferent i que cada barema és totalment diferent, sobretot degut a aquest canvi climàtic que no sabem cap on ens porta. Hi ha baremes que són més plujoses, vam tenir 3 anys de sequera i aquest any ens han vingut aquestes onades de calor el juliol i l'agost, que han sigut totalment excepcionals i que no ens ho esperàvem, de fet. Bueno, no està entre els llibres de records, com bé deia el teu company fa un moment del temps.
2: I tot això també fa que el vi tingui un gust diferent, clar, potser, no?
8: Bueno, al final nosaltres anem fent controls de maduresa i anem seguint les vinyes, doncs les coneixem moltíssim i també collim quan el raïm ja està en el moment òptim per entrar al celler. Més ens afecta a nosaltres, que ens hem d'organitzar, doncs, a èpoques, doncs, on normalment no estàvem organitzats a fer tota aquesta feina.
6: Ens haurem d'adaptar a aquests nous temps i aquests canvis de temperatura, que estic convençut que això anirà, permeteu-me, bastant a pitjor amb els anys, dissortadament.
8: Bueno, Pere, que ens deixin uns quants anys de bona feina i un bon vi,
6: per favor. Aquestes hores del matí encara ens esperareu una miqueta fins al migdia, però de moment que no ens falti el bon vi català. Pere, t'envio una abraçada, gràcies per trucar-nos.
8: Una abraçada, salut i cava.
6: Ara,
2: sí.
6: Adéu. Lara García, Marta Diana també, moltíssimes gràcies. Ens veiem demà.
2: Adéu, fins demà.
6: I mentrestant, Teddy Swims, és Bad Dreams.

0: És la música de Teddy Swims, un dels seus grans èxits, aquest que es diu Bad Dreams, i que ens empenja pràcticament fins a les 6 del matí, moment on, evidentment, Ricard Ostrell engega una nova edició del Matí de Catalunya Ràdio. El tinc per aquí, l'Ostrell.
1: Hola.
0: Hola. Què tal?
1: Molt bé, i tu?
0: Escolta'm, separats al néixer, si és que ja no compartim estudi,
1: Ostrell. Sí, perquè ara els matiners té estudi propi.
0: Escolta'm, molt maco, molt xulo aquest estudi.
1: Sí, és molt bonic, és molt
0: bonic. Molt tranquil, aquí amb una
1: fotografia. És més petitó, és més acollidor, no?
0: És més com jo.
1: Sí, fa per tu.
0: Saps, petitó, acollidor...
1: Sí.
0: Jo he de dir que estic molt còmode. Hem començat avui aquesta nova travessa en aquest estudi. Ens estalviarem la gent que veu una mica més del compte des de la Diagonal amb el carrer Beethoven, que també és un gran quem.
1: Sí, no veuràs tants culs, no?
0: És una llàstima, veus? M'ho perdo.
1: Veuràs més clatells, per això, des d'aquí dalt. Tot té coses bones.
0: Vinga, va, que te deixi tot a tu, que vagi pel programa, Ricard. Fins ara. Doncs vinga, que comença el Matí de Catalunya Ràdio. Nosaltres, com sempre, matiners, i tornem demà a partir de les 5 del matí. Que tingueu un bon...
2: La xarxa de comunicació local. Paraules habitables.
3: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
2: Cultura de la violació. Cultura en què, per mitjà de pràctiques socials i situacions quotidianes, són vistes com a normals i justificables conductes que tenen a veure amb la violència sexual cap a les dones, les quals poden implicar que es desacrediti, responsabilitzi o culpabilitzi la víctima d'una agressió sexual. Les sancions socials es dirigeixen contra les víctimes i no contra els autors de les conductes, deslliurant-los de responsabilitat sobre els fets i considerant les seves conductes com a impulsos inevitables.
4: Posar nom a les violències masclistes és imprescindible per identificar-les i trencar amb aquesta cultura de la violació. Això és el que fa el Diccionari del Consentiment del Termcat, una terminologia en revisió constant que va més enllà de tenir cura de la nostra llengua. Aquest és, doncs, un Paraules Habitables especial, en què ens posem seriosos i que volem dedicar a Giselle Pellicot, aquesta dona que diu que no vol ser valenta, però que intenta canviar les coses amb una fortalesa infinita. Per posar-li veu, en català, ens ha ajudat la periodista Neus Bonet.
5: Vull que les dones que han patit violència sexual diguin: la senyora Pellicot ho va fer, nosaltres també podem fer-ho.
4: Sandra Cuadrado Camps.
6: Els termes són necessaris perquè moltes dones puguin identificar que allò que els ha passat és un delicte sexual i que es pot denunciar. Allò que s'està descrivint et ressona i te n'adones que allò és el que t'ha passat a tu i que resulta que aquesta definició el que fa és visibilitzar un delicte sexual. Sovint necessites que algú hi posi paraules. I sovint acostuma a ser una altra dona. Posar nom a les violències contra les dones i creure en l'impacte de les paraules és un dels primers passos per trencar el discurs del patriarcat. Per això vam crear el diccionari, aquesta terminologia del consentiment sexual. Calia posar nom als delictes sexuals, calia tenir una veu pròpia i calia dir prou. Cultura de la violació no vol dir res més que això. Responsabilitzar la víctima d'una agressió sexual. Que allò que t'ha passat, tu has buscat tu. Sancions socials que s'assumeixen per una masculinitat hegemònica patriarcal i que responsabilitza la víctima d'allò que li ha passat. Vas anar a casa d'aquesta persona, se't va violar, doncs ja t'ho havies buscat. Portaves uns pantalons apretats, et van tocar el cul, dona.
4: Laura Gallego Marfà.
7: Però és que més fins i tot en el cinema, la literatura, coses que s'han romantitzat, com per exemple petons robats, i tota aquesta idea de si et diu que no és que realment és que sí, perquè realment sí que vol, però s'està fent la dura, tot això al final ha creat aquest imaginari que realment la dona no té l'opinió prou formada o l'entitat per dir que no, sinó que realment s'està fent la difícil. Per tant, tot això justifica que tu creuis la línia d'agressió sexual perquè al final infantilitzes la dona, assumeixes que no sap què vol i per tant tu li has de dir què voldrà i el que vol, evidentment, és mantenir relacions sexuals amb tu. Però això, des de sempre, s'ha anat validant a través de la cultura, per això també és cultura de la violació.
6: És el que Barbara Kruger que deia, que els nostres cossos sempre han estat un camp de batalla. Tot aquest discurs de la cultura de la violació s'ha normalitzat. Que tots aquests delictes afectin majoritàriament a les dones no ens sorprèn, perquè és un relat que al final s'ha adquirit com a socialment normal. De la mateixa manera, com tu deies, Laura, no? En la literatura i el cinema, quan hi ha una violació, normalment en el cinema la víctima és una dona. Aquestes experiències són situacions que compartim i que al llarg dels segles hem arribat a minimitzar. Ho hem vist tan representat a tot arreu i ho hem experimentat tant que ens sembla que l'espai destinat a les dones és per defecte el de la víctima. I per això, doncs, aquest és l'espai que cal trencar.
7: Un exemple paradigmàtic de cultura de la violació també és que en obres això literàries o de cultura en general, una violació sigui l'estimulant de l'evolució del personatge d'una dona. És a dir, una dona potser comença la pel·lícula o la sèrie sent molt fleuma, llavors la violen i llavors s'empodera i és la millor. Això és violentíssim i realment és cultura de la violació amb totes les lletres, però ho hem assumit i ens sembla una trama normal en la majoria d'obres.
5: Un violador no és només algú amb qui topes en un pàrquing fosc a la nit. També en trobes dins la família, entre els amics.
6: Tota aquesta onada de testimoniatge ens ha servit també per desmitificar la idea del maltractador com a monstre, com un violador anònim que t'espera en una cantonada. Els maltractadors formen part del nostre entorn, sovint aprofiten l'espai de vulnerabilitat d'un entorn amable per exercir la seva manipulació. Aquesta manipulació pot desembocar en una violència en diferents estadis i tots aquests delictes els tenim també recollits en el diccionari. Pot esdevenir una violència psicològica, pot esdevenir una violència econòmica, vicària, quan es vol fer mal als fills per, en últim terme, voler fer mal a la dona. En una violència sexual,
7: la qüestió és que també els violadors moltes vegades no són ni conscients que allò que fan és una agressió sexual, perquè justament la cultura de la violació el que fa és justificar tot un seguit de conductes que realment són de violència sexual cap a les dones, però s'ha normalitzat fins a tal punt que sembla que les dones, si fan X cosa, ja deuen sexe en aquesta persona. Per tant, que t'agredeixi sexualment realment és com que tu has buscat. Tot això és el que ens ensenya la cultura de la violació i el que s'ha anat legitimant durant tants anys. Per això és important ara posar-hi paraules, explicar què és i així anar descapdallant una mica tot aquest garbuix de rols que s'han creat i que justifiquen que hi hagi violència sexual. I per això també és molt habitual que n'hi hagi dins la parella mateixa, perquè o l'home no és conscient realment que està fent una agressió o li és igual perquè realment tot el seu entorn i tota la socialització que ha tingut justifica que hi hagi aquesta violència sexual cap a la dona.
6: Per això, la importància de tenir ben definit un concepte com el consentiment, que ara, actualment, a França, arrel del cas Pellicot, és un debat, perquè no hi ha aquest concepte en el Codi Penal. És el que deia la Laura, no s'ha d'oblidar en cap cas una cosa bàsica, que qualsevol pràctica sexual ha de ser consensuada i consentida. I que el fruit d'aquest acord sempre ha de ser conscient, les dues persones han de ser conscients i han de ser lliures de concretar les circumstàncies d'aquesta pràctica. Per tant, si tu no ets conscient, doncs perquè t'han administrat uns fàrmacs, la submissió química, aquest terme també el tenim al diccionari, seria el cas de la Gisèle Pellicot, doncs no pots haver consentit, perquè no eres conscient. Per tant, ja és una de les premisses bàsiques en les quals es pot comprovar que no hi havia consentiment. I una altra de les qüestions fonamentals i que convé recordar infinitament és que una dona té dret a canviar lliurement d'opinió quan vulgui. Una dona té dret a canviar lliurement d'opinió. El consentiment per participar en una pràctica sexual es pot revocar en qualsevol moment.
5: Em diuen que sóc valenta. Ser valenta és llançar-se al mar per rescatar algú. Jo només tinc voluntat i determinació per intentar canviar la societat.
6: Durant massa temps se'ns ha volgut encasellar en la zona de víctimes com si no hi hagués opcions de sortir d'aquí mai més. Actualment es parla de supervivència, de supervivents, i és aquest el terme que volem fer èmfasi i serà un dels termes que també introduirem en el diccionari.
7: Sí, perquè tenim tots la idea de víctima com un agent passiu que ha rebut una violència i, en canvi, el terme supervivent té un punt d'apoderament de la dona que ha passat, que efectivament ha rebut una violència i ha estat víctima d'una violència, però a partir d'un procés de reparació i de restauració del dany acaba sent una supervivent, i quan acaba de passar tot el seu procés per assumir la violència que ha rebut és una supervivent, i és una manera de també reivindicar que sí que s'ha passat per una violència, però que, igual que es té la sensació que si has estat víctima de violació, d'una agressió sexual o de maltractament, ja mai més tornaràs a ser la mateixa persona i per sempre més seràs una víctima, el fet de parlar de supervivents i això que dèiem, de posar paraules a les vivències de cadascú, permet que les persones que han estat víctimes continuïn la seva vida i que la seva vida és pràcticament la mateixa que abans que han passat aquest episodi de violència, és a dir, que aquesta violència no determina la vida d'aquesta persona a partir d'aquell moment. I per això és molt important també el pas de víctima a supervivent, que parlàvem de la reparació, que també és un dels termes que inclourem en el diccionari, que és tot el conjunt d'accions fetes pels diversos agents que s'involucren en l'atenció a una víctima de qualsevol mena d'agressió masclista a restablir aquests àmbits de la seva vida que s'han danyat. És a dir, justament a passar de ser víctima a supervivent i hem de passar pel procés de reparació.
5: Com ha pogut l'home perfecte arribar fins aquí? Com has pogut deixar entrar aquests estranys al meu dormitori? Has escollit la profunditat més fosca de la naturalesa humana. Sóc una dona totalment destrossada i no sé com em recomposaré d'això.
7: Tres conceptes que posarem en el diccionari del consentiment tenen a veure amb les masculinitats. No masculinitat en plural, sinó diverses masculinitats, perquè al final no tots els homes segueixen el mateix rol de masculinitat, però sí que n'hem trobat tres molt definides, que són la masculinitat hegemònica, la masculinitat fràgil i la masculinitat tòxica. Anem per parts. La masculinitat hegemònica és com la contrapartida de la feminitat hegemònica i serien tots els rols que tots tenim al cap quan pensem en masculinitat, és a dir, més control de les emocions, seriositat, la part aquesta més de racionalitzar per contra del que s'associa a la feminitat, que és la part més emocional, que tot això, evidentment, està construït pel patriarcat. Després, la masculinitat fràgil són les reaccions defensives que tenen alguns homes justament quan senten que se'ls qüestiona la masculinitat hegemònica o que passa alguna cosa que diguéssim que amenaça, entre cometes, la masculinitat. I aquí un exemple paradigmàtic que sobretot hem vist molt aquests dies amb el cas de la Giselle Pelicot, sobretot, és una frase que en anglès és not all men, que en català ho podríem traduir com no tots els homes, que són aquestes reaccions que tenen els homes quan hi ha un cas d'aquests que diuen, ep, però no tots els homes som així. I és l'actitud aquesta defensiva en comptes d'empatitzar amb les dones, de posar-se l'escut i dir no tots fem això, que és aquest no del men, que després el moviment feminista ho ha digerit i ha allargat la frase per no del men, but always a men, és a dir, no tots els homes, però sempre és un home. I després el tercer tipus de masculinitat, que és la tòxica, és agafar tots els rols aquests de masculinitat hegemònica i portar-los a l'extrem amb actituds violentes, misògines, homòfobes normalment i més masclistes, encara i més portades a l'extrem, que també és un tipus de masculinitat que malauradament veiem molt i que també està relacionada amb això de trencar objectes, de cridar i de fer com una demostració de la masculinitat molt extrema.
6: Aquestes masculinitats tòxiques tenen uns paràmetres que nosaltres hem analitzat, hem estat estudiant abastament durant molt de temps, amb moltíssimes fonts, amb especialistes, i ens trobem doncs, que bueno, hi ha uns rols que sempre són uns paràmetres comuns, un dels quals, per exemple, és sempre hi ha una mena de companyonia masculina, una camaraderia, que en lloc de mostrar una empatia, en plan, ostres, ja n'hi ha prou, doncs no veiem homes a les xarxes compartint aquest ja n'hi ha prou. En canvi, sí que veiem a xarxes, sobretot a xarxes, molts exemples d'aquestes sancions socials, no?, marcades en la cultura de la violació, que es dirigeixen contra les víctimes i no contra els autors d'aquestes conductes.
5: Quan et violen hi ha vergonya. Però aquesta vergonya no és per a nosaltres, és per ells.

0: Un d'aquests termes que era necessari és el de terror sexual. De fet, és un terme que va encunyar la politòloga Nerea Barjola, el llibre Microfísica sexista del poder, en què analitzava com es va tractar el crim d'Alcàsser als mitjans de comunicació. I el terror sexual és l'actuació masclista que pretén atemorir, alliçonar i controlar les dones mitjançant la difusió d'un relat manipulat sobre el risc de patir agressions sexuals quan tenen conductes que no encaixen amb els rols fixats pel patriarcat. Què vol dir? Que quan les dones fem alguna cosa que no és llegida com portar-se bé, per exemple, sortir de festa, a veure, es crea un relat que avisa de les conseqüències que pots tenir si fas això. Per exemple, vam tenir un exemple molt clar fa un parell d'anys, a l'estiu, amb les punxades que hi va haver a les discoteques, que també és un terme que inclourem en l'actualització del diccionari del consentiment, que és la punxada química, que és punxar alguna mena de droga a les víctimes, tot i que en aquell cas es va veure que no s'injectava res. Per tant, era un cas paradigmàtic de terror sexual perquè l'objectiu bàsic era atemorir les dones i que no sortissin de festa o que no beguessin o que els hi fes por fer alguna cosa que pogués portar-les a ser agredides sexualment.
1: La vergonya ha de canviar de bàndol.
2: Paraules Evitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.

0: He vist fer autèntiques meravelles aquells qui al principi tothom prenia per perdedors.
1: Perquè el candidat resulti investit, ha d'obtenir els vots de la majoria absoluta. La votació és pública per crida, es vota per ordre alfabètic.
2: Sí. Sí.
3: Sí.
0: Et queda molt poc per arribar al govern.
2: No. Sí.
0: No necessites que els partits tradicionals et donin suport.
3: Sí. No.
0: Pensa que ara et veuen com una amenaça.
3: No.
0: Com un rival del seu mateix nivell.
3: Sí.
0: I per això volen desprestigiar-te.
2: Sí.
0: Ja hi haurà temps per canviar això.
3: No.
2: No.
0: Però ara cal trobar solucions per formar un executiu.
2: No. No.
3: Sí.
2: Sí.
0: Veus aquells que seuen a una cantonada de l'hemicicle?
2: Sí.
0: Un grapat de partits insignificants.
3: No.
0: Són ínfims. Tenen molt poca representació, però molta fam de poder.
3: Sí.
0: Mira'ls.
2: No.
0: Són com el teu partit abans de la victòria electoral.
1: Aquesta votació no ha assolit la majoria requerida i no ha atorgat la confiança d'aquesta cambra per la investidura. S'aixeca la sessió.

0: et necessiten, com tu a ells. Amb els seus vots podràs ser president, tot i que hauràs de fer algunes concessions. No estaràs sol en el nou govern del canvi. Ofereix-los un parell de ministeris i acorda complir alguna de les seves promeses electorals. Però no canviïs ni un sol punt, ni una sola coma al teu programa de govern. Recorda que el poder és a les teves mans i ells només són un mitjà per arribar-hi. Si els ajudes a prendre el poder també a ells, t'estàs abocant a la teva pròpia ruïna, perquè aquest poder l'has guanyat tu i el poden aprofitar en contra teva.
1: Bon dia a tots i a totes. Us convoquem a aquesta roda de premsa per avançar-vos que la nostra formació ha arribat a un acord amb el Partit pel Canvi i que aquest país tindrà finalment un nou govern.
2: El govern de coalició presenta el programa de govern que s'enfoca en resoldre problemes. El document porta per títol El canvi necessari. Inclou més educació. Heu anunciat que el canvi ja és inevitable i que la ciutadania començarà a notar que són els mesos. El govern posa el punt de mira a la corrupció i a l'estalvi econòmic de l'administració, segons el redactat acordat entre el Partit pel Canvi.
3: Primera legislatura.
0: Complir les promeses electorals és secundari. També cal ser influent i marcar el camí de la política. El poble et dona suport i els partits tradicionals han quedat en un segon pla. Ja no confien en ells. Els seus emblemes o missatges els han servit de res. Acabaran incorporant de mica en mica les teves frases, les teves idees i, finalment, la teva manera de pensar. Tot perquè és el relat guanyador. Intentaran fer-se el seu. Fins i tot l'expresident parlarà de corrupció si és del que parla la gent. Tothom voldrà criticar allò que tu critiques i buscaran com sigui una mica de protagonisme. Aquesta és la victòria de debò. Que el teu relat estigui en boca de tothom, sense cap mena d'esforç.
4: Destruir la democràcia. El manual d'instruccions per convertir-te en un autòcrata. Capítol 2. Altaveu.
0: No n'hi ha prou amb això. T'has d'assegurar que absolutament tothom vagi en la mateixa direcció. Em refereixo als funcionaris. Tots aquells que fa anys que accionen els engranatges de l'Estat i que costarà molt convèncer-los del canvi en un sistema que han fet seu i que plantaran cara si poses en risc la seva feina. Hi ha dues maneres d'afrontar-s'hi: amb la força o amb les lleis. Jo et suggereixo que barregis amb dues coses i, a més, aprofitis una de les teves promeses electorals.
2: Has d'instal·lar el teu relat. El govern ha de lluitar contra la corrupció de la casta política i les despeses innecessàries.
0: Les despeses innecessàries. Podries començar per la forma del teu govern. Elimina ministeris. Els ciutadans creuran que vols estalviar si el govern sacrifica unes quantes carteres per beneficiar l'economia. Tot i que a l'hora de la veritat, aquest estalvi mai arribi. Espero que això no et suposi cap fricció amb els teus socis de govern. Això només és el començament. La reforma ha de ser total. Cal estudiar cas per cas cada ministeri, des de la sanitat fins a la defensa. Comprova la feina de tothom per saber si és realment necessària. Que no hi hagi cap treballador sense auditar. Cap funcionari fidel sense recompensar. Que desapareguin ministeris sencers comportarà a la llarga que milers de funcionaris vegin perillar els seus llocs de treball i que tinguin la sensació que la seva feina també desapareixerà. Esclar que no hi haurà acomiadaments massius. La qüestió és fer-los pensar que han de ser útils pel govern i que, sobretot, han de ser fidels al canvi. Has d'aconseguir que tothom, sempre i en qualsevol circumstància, et necessiti, també els empresaris. T'interessen aquells que tenen més poder, aquells que poden moure el canvi. Sedueix-los amb tot allò que està per fer. Obres públiques milionàries, ajudes, noves empreses estatals i privatitzacions exprés de serveis bàsics. Ofereix als estrangers recursos energètics, telecomunicacions, bancs, tot el que tinguis a l'abast. Afavoreix l'empresariat i ells t'afavoriran a tu. Qualsevol empresa et pot ser útil. Et poden concedir préstecs a interessos reduïts, contractes abaratits, una bona imatge als mitjans de comunicació, més influència a escala global. Aquest equilibri és complicat. Ells potser paguen la festa, però recorda que qui governa i escriu les normes ets tu. Ja tindràs molt fet si agrades als empresaris, líder. Però necessites que tothom parli bé de tu. Per tornar a vèncer, has de convèncer. Has d'acabar de conquerir la ciutadania per tenir més poder, començant per tots els mitjans que consumeixen.
5: Que no ho veieu? El Partit pel Canvi és totalment reaccionari. Cal parar-li els peus immediatament, abans que sigui massa tard. Estan perseguint els funcionaris per motius ideològics. Això és intolerable. Al final, també ho faran amb els que critiquem el govern? Fins a on arribarà? La gent que ens està escoltant a casa ha d'obrir els ulls. Ja n'hi ha prou de discursos que posen en dubte tot el que s'ha aconseguit fins ara.
0: Has de posar fre a algunes d'aquestes crítiques. Algunes són tan injustes. No estàs pas en contra de la llibertat d'expressió. Al contrari, ets un líder escollit democràticament. La voluntat popular s'ha de veure reflectida també als mitjans. I és hora de començar a controlar-los d'una manera sofisticada. Crea un consell de mitjans. Ven-lo com un organisme que vetllarà perquè es compleixi la llei i garantirà la pluralitat, que sembli independent, però que a l'hora de la veritat tu mateix el puguis controlar. El Consell de Mitjans serà el vehicle per posar ordre a les empreses de comunicació. Comença tallant-los l'aixeta. Prohibeix el finançament estranger i redistribueix els anuncis que el govern col·loca als mitjans. Digues que és per garantir la seva independència, que vigilin el que diuen si volen els teus diners. I si el Consell considera que hi ha mitjans que menteixen, que la llei actuï. És igual si el que publiquen és veritat o no. Que siguin els mateixos mitjans els que se censurin. I alguns fins i tot hauran de tancar. I si tot això no funciona i fos necessari, retira acreditacions a les rodes de premsa i decideix qui pot accedir al teu govern. Tot per silenciar les veus que et critiquen i amplificar les que t'afavoreixen.

0: Recapitulem. El Partit pel Canvi aconsegueix el govern després de pactar amb forces minoritàries del Parlament. Un cop en el poder, les seves primeres passes són controlar els treballadors de l'Estat, és a dir, els funcionaris, i construir una xarxa d'empreses que li donin suport. L'objectiu ara és aconseguir fer arribar el discurs del partit als mitjans de comunicació i penalitzar aquells que no s'alineen amb el govern. Comencem parlant del discurs. Que puguis discutir sobre política amb el teu veí, la carnissera del mercat o el típic cunyat al dinar de Nadal, és normal. És més, és positiu per la democràcia compartir els nostres pensaments i la nostra ideologia, sempre que hi hagi tolerància. Però què passa quan s'apuja massa el to? Quan és impossible arribar a un punt d'acord? I quan passem a odiar l'altra persona pel que pensa?
1: Aquí hi ha dues polaritzacions. La polarització ideològica refereix al fet que nosaltres podem tenir opinions discrepants sobre un determinat tema o temes.
2: Toni Rodon, politòleg expert en participació política.
1: No, per exemple, vosaltres podeu estar a favor de baixar els impostos i jo puc estar a favor de pujar els impostos. Això és una discrepància sobre un tema, que són els impostos. I podem estar tots dos als extrems oposats. Després hi ha la polarització efectiva, que és la polarització en base als sentiments, que no només podem estar en desacord amb els impostos, sinó que jo us puc odiar perquè defenseu una posició diferent i estimar molt els meus perquè defensen la meva posició. Aleshores, el tema de la relació entre la polarització i la democràcia, aquesta és una qüestió controvertida, perquè malgrat que sempre es diu que polarització ideològica o afectiva, sobretot l'afectiva, acaba creant una erosió en les democràcies, sabem poques coses i realment no necessàriament és així. És a dir, perquè una societat estigui molt polaritzada, no necessàriament això implica que la democràcia s'acabi erosionant o acabi caient.
0: Passi caure o no la democràcia, la polarització fa més difícil arribar a consensos. No és només que el teu rival polític tingui idees que no t'agraden, sinó que, a més, perquè ens entenguem, no el suportes. Un altre concepte que sovint escoltem, sovint amb connotacions negatives, és el populisme. Partits populistes, mesures populistes... Però què és el populisme?
3: El populisme, com altres conceptes que s'han tractat en aquest podcast, és difícil de definir. Agafarem l'explicació del politòleg neerlandès Cas Mude. Segons ell, el populisme és una ideologia que separa la societat en dos grups oposats, la gent contra l'elit corrupta. Per al populisme, la política hauria de ser una expressió de la voluntat general del poble i no pas el que dictin els de dalt. Però Mude afegeix que aquest corrent promet polítiques oportunistes amb l'objectiu de complaure ràpidament els votants i comptar amb el seu suport en comptes de buscar la millor opció per ells. El populisme és la ideologia, sovint, dels partits anti-establishment, els quals t'hem parlat a l'anterior episodi. Però els últims anys també es poden veure traces d'aquesta ideologia en els partits tradicionals. És el cas de la influència del discurs en contra de la immigració a la Unió Demòcrata Cristiana i al Partit Socialista a Alemanya en els últims anys. O l'enfrontament entre el poble i les elites que es veia a les campanyes laboristes al Regne Unit durant el mandat de Jeremy Corbyn fa una dècada.
0: Simplificar un discurs polític el fa més comprensible. I encara s'entén més, o és més fàcil compartir-lo, si l'explicació assenyala un culpable concret o una solució fàcil a un problema que realment pot arribar a ser complex.

0: llenguatge polític és... no per ser políticament correcte, sinó per intentar ser el màxim de precís, acabem construint un llenguatge que només entenem polítics i periodistes. No? Per tant, un llenguatge molt més planer, directe, senzill. Per tant, avui, quan l'extrema dreta es presenta com l'alternativa a liberals i socialdemòcrates, a conservadors i verds, en els països occidentals, i apel·la al vot del canvi, bueno, si aconsegueix governar, aquests partits tornaran a tenir la majoria al cap de poc temps perquè apel·laran també al vot del canvi.
1: En cas que un partit democràtic, sigui populista o no, arribi al poder, cal que compleixi amb uns mínims perquè la població, almenys, subsisteixi. Pot tenir un gran missatge, pot haver arrasat a les eleccions i pot tenir un gran carisma. Independentment de tot això, hi haurà un moment que, si s'arriba al govern, el que haurà de fer és governar. Sigui quina sigui la ideologia que segueixi i per molts canvis que hagi de fer, hi ha un òrgan de l'Estat inamovible i molt influent: els funcionaris.
2: La democràcia necessita benestar, perquè hi ha una correlació entre benestar i democràcia.
3: Carles Ramió, professor catedràtic en Ciències Polítiques i expert en gestió pública.
2: I perquè hi hagi benestar, fa falta un cert equilibri entre el mercat i l'Estat, és a dir, el conjunt d'administracions públiques. I perquè les administracions públiques funcionin, fan falta empleats públics i bons treballadors públics. Per tant, hi ha una vinculació, encara que indirecta, però forta, entre professionals de l'administració pública, no diguem funcionaris, perquè hi ha diferents tipus de vincles a l'administració pública i no tots els que treballen són funcionaris, entre professionals públics, eficàcia de l'administració, benestar i això, diguem, vinculació i reforçament de la democràcia.
1: O dit d'una altra manera.
2: Jo sempre dic que la burocràcia és com el colesterol. Si volem acabar amb tot el colesterol dels nostres cossos, ens morim, perquè el necessitem per viure. Si volem erradicar tota la burocràcia i tot el sistema de garanties estandarditzades de les administracions públiques, doncs les mataríem institucionalment. Hem de saber diferenciar el colesterol barra burocràcia positiva, que aquesta s'ha de preservar, ens dona garanties jurídiques i seguretat, i el que veu que hem d'erradicar és la burocràcia, diguem, dolenta, negativa, però s'ha de ser molt, molt en precisió de cirurgia. Evidentment, la metàfora de la motosierra és justament al revés que la cirurgia.
1: La necessitat dels funcionaris en una democràcia fa que la relació entre els polítics i els treballadors públics sigui a vegades complicada. Una disputa entre dos grans actors de la democràcia que, tot i que el més normal és que estigui igualada, molts cops es decanta cap a una banda.
2: I els empleats públics, els funcionaris, també intenten fer preveure les seves opinions i la seva visió conceptual dels temes sobre els polítics, i aquí es produeix una lluita de poder que no dic que sigui sana, però que sí, és veritat, és que és inevitable i que s'ha de saber canalitzar. I en aquest sentit es donen casos on hi ha un lideratge polític que és fluix, que on, en aquests casos els funcionaris acaben imposant els seus criteris i tecnocratitzant l'administració pública.
4: Existeixen casos concrets en què el funcionariat s'ha resistit o fins i tot influït en la presa de decisions dels governs, com ara els treballadors públics del Brasil, que van aturar les intencions de l'executiu de Jair Bolsonaro de renovar totalment l'administració. També observem l'escenari contrari. A Indonèsia, els alts funcionaris són escollits pel govern i aquests els utilitza com a instrument per apoderar-se de recursos de l'Estat i guanyar campanyes electorals. Dues altres maneres d'intentar condicionar el funcionariat les estem observant més recentment a l'Argentina i als Estats Units. El primer amb l'eliminació de diversos ministeris i el segon amb la creació del Departament d'Eficiència Governamental, el DOGE. Totes dues maneres pretenen retallar despeses innecessàries.
1: Els funcionaris es deuen sempre a l'Estat. Tot i que el sistema és un gran condicionant per la seva feina. Sembla evident, però l'autocràcia utilitza mètodes totalment diferents per seleccionar i organitzar els treballadors públics i això determina, com s'ha mencionat fa uns minuts, el benestar dels ciutadans. No queda clar, però, quins mètodes prefereixen les autocràcies per construir el seu funcionariat.
2: Els sistemes autoritaris són, normalment solen ser clientelars, perquè busquen persones afins al seu projecte, i llavors el clientelisme és una porta oberta a la desprofessió.

0: polarització, a la mediocritat, al nepotisme i a la corrupció. Encara que hi ha hagut alguns règims autoritaris que han apostat molt per l'eficàcia i llavors han mantingut sistemes meritocràtics.
1: A destruir la democràcia hem preguntat als politòlegs per on començarien si fossin uns autòcrates que tinguin l'objectiu, precisament, de desmuntar el sistema. Alguns ho han tingut clar.
2: Si tu em dius què faria un dictador, diguem-ne, un govern que guanya democràticament unes eleccions però que vol perpetuar-se en el poder.
3: Ana Sofia Cardenal, professora catedràtica en ciències polítiques i experta en política comparada.
2: 1. Controlar els diners. On està la caixa dels diners? Perquè tu amb els diners compres lealtats. Això ho està fent Trump. Ha comprat la lealtat dels diputats del Partit Republicà a través de les donacions que ell rep personalment. I després tens la qüestió de controlar els mecanismes o les institucions de força, no? Tu has de controlar l'exèrcit, has de controlar la policia, has de controlar totes aquelles que apliquen la força.
1: Enfoquem-nos ara en el primer, controlar la caixa. En una democràcia, quan un partit polític és fort del govern, amuntega grans quantitats de diners públics, donacions i deutes bancaris que permeten, entre altres coses, subsistir com a força política. De fet, hi ha cops que és difícil seguir el rastre dels seus ingressos. Un escenari ben diferent, però, és que aquest mateix partit arribi a l'executiu. Aquí les normes són més estrictes i un possible cas de corrupció més greu. En qualsevol dels casos, existeixen organismes independents, que no depenen del govern, que vetllen perquè això no passi, perquè tots els partits respectin les regles del joc. Són organismes que persegueixen el frau i la corrupció i que tenen l'objectiu que ningú controli totalment la caixa.
4: És una entitat independent, però que està nomenada pel Parlament de Catalunya. O sigui, hi ha una comissió de control, ells han de donar compte a la comissió de control i al Parlament de Catalunya cada any del que fan i quina és la seva estratègia i política.
3: Feliu Madaula, vicepresident de l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció.
4: I la persona que dirigeix l'oficina antifrau està nomenada pel Parlament a partir d'unes propostes que fan els partits polítics. Nosaltres en aquests moments estem demanant que no siguin els partits polítics que facin la proposta, perquè hem tingut tres directors i tres directors que han sortit amb dificultats, i sigui també la societat civil qui pugui participar en el nomenament d'aquestes persones.
1: És molt llaminer intentar-se fer amb la caixa. Uns diners dels quals en depèn la ciutadania i l'estabilitat del mateix sistema. La grandària d'aquesta caixa la determina la riquesa d'un país, del treball que es transforma en activitat econòmica i que acaba tenint un impacte en el benestar de la població.
5: Les empreses són un element fonamental de l'economia d'un país. Al final, vivim en una economia de mercat i, per tant, les empreses són les que generen, i els treballadors de les empreses, generen l'activitat econòmica. L'Estat intervé en l'economia.
1: La lògica ens diu que com més empreses, millor. Més creació de treball, més impostos als negocis i més agilització de l'economia. El sistema que fonamenta la creació i estabilització d'empreses s'anomena capitalisme. I no, al contrari del que ens digui la lògica, no té per què assegurar la democràcia.
6: Fins ara pensaven que el millor sistema per tenir una democràcia era un sistema capitalista on el mercat et feia canviar, com he dit abans, els guanyadors d'aquest joc. No eren sempre els mateixos guanyadors. Hi havia l'època de Rothschild, Rockefeller, tot això ja ha canviat.
3: Sergi Basco, professor d'Economia.
6: Ara tenim els nous guanyadors, no? Que són els de les tecnològiques. Pensaríem que si hi ha una nova tecnologia, hi haguessin nous guanyadors. El perill és quan el sistema capitalista no genera nous guanyadors. Aquest seria el perill. Però bé, sí que aquí el poder econòmic i polític seríem molt més correlacionats.
1: Per aquest motiu, sorgeixen regulacions i entitats que vetllen pel funcionament correcte de l'economia. D'aquí sorgeixen les patronals, és a dir, les associacions d'empreses i els sindicats en defensa del treballador.
7: Jo crec que el que no existeixi el diàleg social...
3: Joan Foguet, director d'Estratègia de Foment del Treball.
7: Sí, eliminar els representants de treballadors i de les empreses de l'acció pública és un element tan greu com tancar el Parlament.
1: però qui pot estar interessat a canviar les regles del joc? Són justes tant pels ciutadans, perquè els seus impostos no van a parar al compte de ningú, com pels partits, perquè així tots tenen les mateixes condicions per competir, tot i que a vegades s'arrisquin a ser enxampats. Però també existeix un tercer actor en aquesta escena. Posarem un exemple. Imagina que vius en un apartament amb una piscina comunitària per tots els propietaris i que ningú altre pot fer servir. Hi ha una alarma amb un codi secret que ho impedeix. Un dia hi convides els teus amics. Per un cop, no passarà res. De fet, et convidaran a sopar a canvi d'aquest favor. Què fas, llavors? Vigiles que no hi hagi cap veí molestant, desactives l'alarma i t'hi banyes amb ells. Però què passa si els teus amics s'hi acostumen i els convides constantment a canvi de regals o favors? Què passa si els teus amics volen incomplir les normes i tu, a canvi, reps un benefici?
6: Hi ha diferents nivells de corrupció, no? Però un nivell de corrupció molt, molt fàcil és dir-los demanar subvencions al govern, dir on pagueu perquè m'instal·li a Catalunya o m'instal·li a Saragossa. Això ha passat. Moltes empreses multinacionals que venen a Catalunya és perquè els ofereixen un contracte, uns acords, uns pagaments, unes subvencions més altes de que els ofereixen a altres regions. Per tant, és una forma de poder econòmic assajar-hi en el poder polític. Altres, que als Estats Units estan molt regulades i no tenen cap por a dir-ho, són els lobbies. El lobby és com el poder econòmic afecta el poder polític i ja ho fan sense caretes. Els lobbies, soc lobby del petroli, jo intentaré parlar amb els senadors i amb els congressistes per tenir un tracte més favorable als meus representants. I això és legal als Estats Units. Mentre tu ho diguis, és legal. Per tant, sí que moltes legislacions que el govern fa depenen de les actes de les empreses. I de nou, com diem, com més gran sigui l'empresa, més poder tindrà sobre el govern. Si una empresa diu, mira, tinc el 30% dels treballadors treballen per mi, seria mala notícia per tu que jo els digui amb els meus treballadors que per culpa teva he de tancar l'empresa. L'altra manera de corrupció que veiem és el que es diu les portes giratòries, no? Que això sí que és un cas, potser Espanya és únic que això passa, no? Que jo sóc el regulador de l'electricitat, sóc com a polític, m'encarrego de la legislació de les elèctriques i quan deixo de ser polític passo a ser conseller d'una companyia elèctrica. Per tant, tinc tots els meus interessos com a polític a preservar els interessos de les elèctriques, perquè quan jo hi vagi tindré un sou d'ells. Per tant, el fet de tu saber com a polític que hi ha la possibilitat de que puguis acabar amb una empresa que tu estàs regulant fa que no tingués els interessos que hauries de tenir.
8: Quan es tracta d'aconseguir suport econòmic del sector privat, és a dir, de les empreses, els governs autòcrates tenen moltes opcions al seu abast. Nosaltres en posem dues d'exemple. El règim de Recep Tayyip Erdogan, a Turquia, és conegut per teixir aliances amb els empresaris a través del clientelisme, amb l'oferiment de certs favors a les empreses a canvi d'aconseguir resultats polítics. A Veneçuela es concedeixen llicències d'explotació perquè les grans empreses petrolieres explotin aquest recurs, un bé que va més enllà de l'àmbit econòmic. Darrere s'hi impliquen altres governs, com el xinès.
1: Controlar el discurs, els funcionaris, l'economia, a vegades és molt vistós. Els mitjans de comunicació, que han exercit tradicionalment de garants de la informació i defensors davant qualsevol ingerència política, s'encarreguen d'assenyalar què no està anant bé. També tenen un tercer element en compte, la seva participació en l'opinió pública.
9: Doncs, essencialment, sempre s'ha dit que l'opinió pública la controlen diferents actors, que són les institucions. Les institucions són un gran generador d'opinió pública, però essencialment són qui governen i qui fa acció política. Quan dic institucions, vull dir govern i oposició. I després, també, els mitjans de comunicació, que no deixen de ser aquest canal de transmissió entre el que fan les institucions i el que vol rebre la o el que rep la societat. Avui en dia també hi ha un altre canal important d'opinió pública que ha sorgit en els últims anys, que és la pròpia ciutadania, a través de, doncs, des de les xarxes socials, altres mecanismes alternatius d'informació que fan, doncs, que es canalitzi aquesta informació d'una altra manera i, per tant, afecti també les institucions.
1: Però podem anar més enllà. Els mitjans s'emmirallen amb la política, la societat i els discursos que utilitzen. És a dir, són història viva del que passa als carrers, al Parlament i al govern, tot i que de vegades es mimetitzen amb ells.
10: Crec que són acceleradors de processos.
3: Albert Alexandre, historiador i periodista de La Directa.
10: I ara mateix els mitjans estan sent acceleradors del procés de la destrucció de la democràcia, com han pogut ser en altres èpoques acceleradors dels processos de construcció de democràcia. I en què em baso amb això per dir que són acceleradors? Doncs, primer de tot, per una banda, perquè per aconseguir audiències estan repicant o estan reproduint missatges de l'extrema dreta, com pot ser tot el que es va fer amb els menors no tutelats, d'un missatge de por absolut contra xavals de 15 anys que venien aquí sota la roda d'un camió. I això està accelerant una por contra el que és diferent, que després acaba sent el que fonamenta i el que fa créixer l'extrema dreta, o com el discurs que s'està fent des dels mitjans de les ocupacions d'immobles.
1: És per aquesta influència de la política en els mitjans que els partits volen que els seus discursos apareguin en les pàgines dels diaris, a les tertúlies de la ràdio i les anàlisis televisives. A vegades és qüestió d'utilitzar el lloc ideal per extendre el discurs que interessa.
11: Amb tot això, els partits polítics tenen quotes, els importants tenen quotes, i tenen gent que va... tu saps que doncs, del PP va aquest, del PSOE va aquest, i això és així.
3: Anna Grau, periodista, exdiputada de Ciutadans al Parlament i candidata de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona el 2023.
11: Llavors, hi ha quotes més o menys sagnants, o sigui, hi ha gent que sí, que, bueno, doncs, que tu saps que... A veure, què representa? Perquè jo també entenc, a veure, allò de les quotes, dit així pot sonar fatal, però si jo hagués d'orquestrar una tertúlia, clar, no els portaré tots de Podemos o a tots del PP. A mi m'interessa que hi hagi gent variada, o sigui que a vegades el mitjà és el primer que vol tenir un ventall. Ara, clar, una cosa és persones que representen una sensibilitat, insisteixo, i una altra és persones que anen amb l'argumentari a la boca i a defensar a vegades allò indefensable, no?
1: Els mitjans de comunicació o el periodisme degraden la qualitat democràtica?
12: Jo crec que no es pot mai generalitzar perquè el que ha contribuït a la degeneració democràtica té a veure també amb el nivell de responsabilitat d'exigència dels tres poders, del poder executiu, legislatiu i judicial.
3: Mònica Terribas, periodista, professora titular de periodisme i directora de Televisió de Catalunya entre el 2008 i el 2012.
12: Els mitjans de comunicació són vigilants d'aquests poders i alhora són contribuïdors, diguéssim, de la projecció d'aquests tres poders, i crec que tots els tres poders i també la funció de vigilància que exerceixen els mitjans de comunicació s'ha primat. I s'ha primat perquè l'espectacularització institucional ha contribuït a primar aquest nivell de qualitat democràtica dins dels mitjans, i els mitjans han remat per espectacularitzar també la informació, amb la qual cosa s'ha primat el sentit crític. I això ha fet que el nivell d'intolerància que hauríem de tenir per les disfuncions i per les corrupcions socials, polítiques, econòmiques, no acabi aflorant correctament en el moment de la denúncia, no?
1: Tot plegat és complicat si es té en compte, de nou, qui està més a prop de la caixa. Les subvencions en mans de partits governants suposen un ingrés que, per a molts mitjans, és necessari per poder continuar amb la seva tasca. T'ho vam avançar a l'anterior episodi.
11: Primera, que no són negoci, no donen diners. Avui en dia els mitjans de comunicació donen gràcies que no en perdin. Han intentat moltes vegades compensar això amb un excessiu entreguisme. Pues aquí tenia els diners, que normalment són les administracions públiques, òbviament també altres músculs de poder. Evidentment, el públic, que no és tonto, se n'ha donat compte de que... I és un peix que es mossega la cua. Ara insisteixo, el problema dels mitjans de comunicació i del periodisme, i no ho dic perquè jo sigui de l'ofici, és que són insubstituïbles.
1: Tenint en compte aquesta influència política envers els mitjans, han sorgit diverses iniciatives i organismes que tenen l'objectiu d'impedir que aquestes connexions entre partits i empreses de comunicació afectin al mínim a la seva tasca informativa. És el cas del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
13: El CAC és una autoritat independent.
3: Laura Pinyol, vicepresidenta del Consell Audiovisual de Catalunya.
13: Encarregada de vetllar pel bon funcionament del sistema de comunicació audiovisual a Catalunya, està previst en la llei de l'Estatut, és la llei 2 de l'any 2000, i enguany precisament es commemora el 25è aniversari. És un organisme pioner al sud d'Europa. De fet, hi ha molts organismes reguladors europeus que s'han emmirallat en aquesta tasca del CAC, que actua en l'àmbit de la ràdio i la televisió de tota titularitat pública. Estem parlant d'unes competències antigues, perquè tots sabem que l'àmbit de la comunicació s'hi ha canviat en aquests 25 anys, ha canviat molt.
1: Són organismes que s'encarreguen de vigilar i recomanar de quina manera cal informar i com es poden fer continguts adequats pel públic. També té maneres de sancionar aquells mitjans que no compleixen amb la normativa vigent i que, per exemple, atempten contra la diversitat de les persones o ofereixen informació sensacionalista.
13: El CAC renova llicències. Un mitjà que incomplís sistemàticament les seves prescripcions podria estar subjecte a la no renovació. Això pot passar en alguns casos. Si tu concurses per una TDT d'àmbit nacional, com va ser en el seu dia la iniciativa privada de 8TV, que tots sabem que va anar bé, i que no va anar bé, disculpeu, i et compromets a una sèrie d'objectius per contracte de programa i aquests objectius no es compleixen, evidentment el CAC pot revocar la llicència, no? És a dir, el CAC té aquesta prerrogativa d'atorgar i retirar llicències perquè és el seu àmbit competencial.
1: Però com en el cas de l'Oficina Antifrau, el CAC també es pot desmuntar si una gran majoria parlamentària ho desitja.
13: Si el Parlament decidís substituir-nos demà, podria fer, però s'han de posar d'acord 90 diputats. Això té virtuts, que és que un sol partit polític no ho pot desmantellar el CAC si no és amb aquesta majoria de 2/3.
8: En un règim autocràtic, la vigilància dels mitjans de comunicació es pot utilitzar com una eina de control polític per arrambar l'oposició del govern. El Consell de Mitjans de Comunicació d'Hongria va retirar l'any 2022 la llicència a Tilos Radio, pel que anomenaven violacions greus i reiterades a les lleis de mitjans. Altres tècniques que han perjudicat la llibertat de premsa a altres països són la redistribució de subvencions per afavorir mitjans afins, com en el cas d'Eslovènia el 2021. La radiotelevisió pública va baixar d'ingressos, mentre que l'Agència Estatal de Notícies va augmentar el seu finançament. En un cas més extrem, a Cuba, els mitjans no poden rebre fons estrangers des del 2022.
1: Les democràcies tenen mecanismes per controlar els poders polítics i els mitjans de comunicació. Però quan el país s'està autocratitzant, què s'espera del periodisme?
11: Jo penso que els periodistes són les primeres baixes, les primeres víctimes de la degradació democràtica, i que una societat conscienciada els ha de protegir. I són població de risc. Els periodistes són població de risc quan la democràcia... No són els guardians de la democràcia, són els hostatges de la democràcia. I això a vegades la gent és poc solidària amb els periodistes que juguen al físic amb tot això en contra. Al periodisme se li exigeixen moltes coses i se n'hi reconeixen molt poques.
12: No, si vols la solució, diguéssim, dràstica, que Goebbels ja va escriure sobre això, però la utilització mediàtica per construir un pensament feixista, no? El pensament feixista és el que aconsegueix que al capdavant de tots els seus mitjans hi hagi un discurs únic, no? I quan tu aconsegueixes això, ja estàs controlant socialment, no? Tot i que avui això, amb els mitjans que tenim a l'abast, és molt més difícil que fa un segle. Vull dir, no té res a veure la nostra realitat amb la d'aleshores. Però el pensament únic s'està construint a través de les grans tecnològiques, en part, que és un pensament que està construït per no pensar. És a dir, si tu vols destruir la democràcia, treballa perquè la gent no pensi. I si tu vols que la gent no pensi, fes que no tinguin temps de pensar. I si tu no tens temps de pensar, és perquè el lleure forma part permanent de l'impuls que tu reps a través de tot arreu. I, per tant, si tu tot el dia tens impulsos per no deixar que el teu cervell pensi, ja ho tens.
1: Ara ja coneixem la importància del funcionariat en una democràcia, la seva influència en la política i el seu rol, també, en una autocràcia. També de l'economia i de les empreses i la seva relació amb el poder polític. I acabem amb els mitjans de comunicació i el control del relat. El següent pas en el deteriorament de la democràcia és gestionar la dissidència. Però això ja ho veurem al següent capítol. De moment, continuem amb el trajecte del Partit pel Canvi.

0: Tens tothom als teus peus, líder. I això només és el començament. 4 anys han passat molt de pressa. Has d'assegurar que el teu canvi duri per sempre. Tornen a arribar les urnes. Estic segura que guanyaràs de nou les eleccions. Al cap i a la fi, has silenciat aquells que pensen diferent. I fins i tot, alguns han volgut copiar el teu discurs. Però per què la gent hauria de triar la còpia si poden escollir l'original?
1: Destruir la democràcia. Un podcast de Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Idea original, Bernat Saiz. Guió, presentació i disseny sonor, Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Amb la veu d'Anna Domenic en el paper de consellera i la música de Kevin MacLeod. Suport tècnic, Júlia Mores, Jordi Bernades, Toni Borràs, Albert Busquets, Fran Gallego, Ignasi Jacob, Gemma López, Josep Lluís Perpinyà i Robert Rodríguez. Agraïments per extras de veu, Tomàs Hinojosa, Manel Lamadrid, Robert Rodríguez i Mariona Soler. Han participat en aquest episodi Toni Rodon, Pere Aragonès, Carles Ramió, Anna Sofia Cardenal, Feliu Madaula, Sergi Basco, Joan Foguet, Albert Alexandre, Anna Grau, Mònica Terribas i Laura Pinyol. Una coproducció de la xarxa audiovisual local amb el suport de la Universitat Pompeu Fabra.

0: Sabies que...
1: El sol està encongint? Sabem que el nostre estel crema cada segon, segons va produint energia nuclear, per la qual cosa va perdent massa, al voltant de 5 milions de tones de massa cada segon. I a mesura que passa el temps, les estrelles, com el nostre sol, van acumulant cada vegada més heli al seu nucli. Aquesta quantitat creixent de cendra de fusió fa que el nucli s'escalfi i que aquest expandeixi el seu volum. No obstant això, si la taxa de pèrdua de massa és continuada a causa de la fusió i els vents solars, no hauria de ser el contrari? Al sol li queden uns 5.000 milions d'anys. Després serà el doble de lluminós i considerablement més gran del que és ara. Aquesta escala de temps referent a la pèrdua de massa habitual és molt més llarga que la vida esperada del Sol, per la qual cosa aquesta pèrdua de massa gairebé no afectarà el radi de l'estrella. Durant l'etapa de seqüència principal, el radi del Sol roman pràcticament igual. Això és perquè l'estrella està en equilibri entre la pressió de la radiació i l'atracció gravitatòria. Cada cop que una estrella comença a encongir-se, la velocitat de reacció del nucli augmenta i, per tant, augmenta la pressió de radiació. Com a resultat, l'estrella s'expandeix novament fins que s'assoleix una vegada més l'equilibri. Un cop passin aquests 5.000 milions d'anys, el Sol esdevindrà una geganta vermella. En aquest cas, el nucli de l'estrella sí que s'encongirà, però les capes exteriors s'expandiran fins a l'òrbita de Mart, engolint tot el que estigui al voltant del procés, inclòs el nostre planeta si és que encara continua viu.
2: La xarxa de comunicació local.

0: aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Aquell any.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
0: Dimarts a les 10 de la nit i redifusió diumenge a les 3 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: L'Angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet. Conduït i presentat per...
3: Álvaro Rodríguez,
2: Eva Utrero
4: i Àlex Bermuda.
3: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
4: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
2: L'Angle de Miramar a Ràdio Mollet.
5: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

La bona música amb Music Calaix.

0: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. Avets, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
1: Vine a la teva botiga Avets de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
2: L'eixida. Mirant endins per anar enfora.
3: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet.
4: Dimecres a les 6 de la tarda i diumenge a les 11 del matí.
5: Dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
6: Hi ha moltes formes de deixar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
7: I el laburo de la càmera. Entenc que el laburo de la càmera és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, què era exactament?
8: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi agermanat de Mollet.
9: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
10: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

els de baix estan avorrits. Un dissabte ben dinat, per això se'n tornen al llit a desfogar ansietats.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona, t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Música, només música, amb Music Clash.

0: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessart.
1: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro, el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 1:15 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
0: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.

0: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut els dijous a 12:45 del migdia, repetició diumenge a la mateixa hora. Fem Salut.
1: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil, 680-843-721, i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula BAIXA. 680-843-721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Inicial, vull guanyar 3 punts de glòria per la porta principal, entrar als anals de la història.
1: I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga si no està tot estudiat, si la tàctica fa figa.
2: La porta per parar els gols, em posaré una cuirassa per si d'entra naps i cols, va i m'enduc una carbassa.
0: I una defensa de 4.

0: Queta. Un parell de melodrames fan a l'esquerra i la dreta. Són els típics trencacames.
1: I de quatre caixa o faixa, un accent agironat, donaran joc les

0: compacte i amb arrencada explosiva, rematant centrada exacta, si és que la centrada arriba.
1: Nena, saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts.
2: Què?
1: Els Amics de les Arts.
2: Un grup de què?
1: Música.
2: Ah.
1: Sí, de música.
2: És que jo el rock català no...
1: No.
2: No.
1: No, bueno, tampoc és que...
2: Què?
1: Que no és ben bé...

0: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa, t'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
1: Vine a la teva botiga Veig de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
2: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
3: L'Ajuntament presenta la nova oferta formativa del curs 2026-2027 per a persones majors de 55 anys. La presentació serà el dimarts 15 de setembre al Mercat Vell a 6:15 de la tarda. No hi faltis, més d'una vuitantena de tallers t'hi esperen.
4: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Mentre es tallava, sàdicament despistat, mentre es tallava, sàdicament despistat, pensava en la mare. Mentre es tallava, sàdicament despistat, pensava en son pare. Mentre tallava, sàdicament despistat, pensava en el Sócrates.

0: dos titius, tres titius, quatre titius, cinc titius, sis titius. Mentre tallava, sàdicament despistat, pensava en el guàrdia. Mentre tallava, sàdicament despistat, pensava en la Lali.
1: Ai, que maca!
0: Mentre tallava, sàdicament despistat,

de sobte es talla un dit. La clienta esglaiada ofega un criat. Ell atent afegeix el seu dit al quilo de bistecs mentre anava dient...

0: Hola, sóc en Pele Barnial i et convido a escoltar El que es ballava al Vallès cada dijous a partir de les 6 i en remissió els diumenges a la 1 al migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès.
1: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Diré-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu. Tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.

0: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta: donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
1: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí. El 96.3 de la FM. Ràdio Mollet. Aquell any.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Dimarts a les 10 de la nit i redifusió diumenge a les 3 de la tarda.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascon. Ahir dilluns van començar els treballs d'enderroc dels dos antics mòduls prefabricats de l'Escola d'Educació Especial Can Vila de Mollet. Són unes estructures que actualment estaven en desús i que la Generalitat retirarà del recinte escolar. Els treballs permetran guanyar espai lliure per a usos educatius i activitats a l'exterior. L'actuació és el primer pas del projecte de renovació integral de Can Vila, que preveu la construcció d'un nou edifici per l'escola. L'alcaldessa de Mollet, Mireia Dionisio, celebrava dies enrere el pas endavant de la Generalitat i explicava que l'enderroc és el punt de partida per definir el futur equipament.
1: Per dissenyar el que ha de ser el nou edifici de l'escola amb l'intenció de començar a construir aquest edifici segurament el 2027 o a principis del 2028. Per tant, per nosaltres, com a Ajuntament de Mollet, molt contents doncs, que finalment la Generalitat de Catalunya estigui donant passos endavant amb el futur que volem de l'escola, que al final era el que volíem tots, garantir el futur de l'escola de Can Vila amb les condicions de qualitat que volem.
0: I aquesta tardor la Generalitat preveu iniciar un procés participatiu per definir les característiques del nou edifici i participaran els professionals de l'escola, les famílies i l'Ajuntament de Mollet. L'objectiu és que el futur equipament s'adapti a les necessitats actuals

per la Llagosta i el sector de la Florida Santa Perpètua. El recorregut s'ha construït en paral·lel a la carretera N152Z i dona resposta a una reivindicació de fa anys per millorar la comunicació entre aquests municipis. A més de facilitar els trajectes quotidians, la infraestructura també pretén millorar l'accés als diferents espais d'activitat econòmica de la zona. L'actuació ha comptat amb una inversió de 10 milions d'euros procedents dels fons europeus Next Generation. Entre les modificacions hi ha la reducció de la velocitat dels vehicles per donar més protagonisme als desplaçaments a peu i als mitjans de transports no motoritzats. La creació d'aquest carril bici dona resposta a una reivindicació de llarg recorregut, que era recuperar la connexió entre els pobles i barris que durant anys havien quedat separats per l'intens trànsit dels vehicles pesants. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessar.
1: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro, el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 1:15 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
0: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.

0: l'eixida. Mirant endins per anar enfora.
1: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet.
2: Dimecres a les 6 de la tarda i diumenge a les 11 del matí.
1: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula plegar. Plegar és posar en doble una o més vegades una roba, un paper, etc. Així parlem de plegar els llençols, plegar el tovalló o plegar un full de paper, per exemple. Plegar és enrotllar un filat, un teixit, un ordit, sobre un corró, un rodet, una bitlla o fer plecs a una peça de roba. Plegar també és aconduir allò que s'està fent quan s'interromp una feina per reprendre-la, després d'un temps més o menys llarg. Plega la feina i marxem. Sabeu, però, què vol dir plegar banderes? Plegar banderes és retres, renunciar en senyal de desfeta, de desistir d'una empresa. Com que estàvem perdent, vam plegar banderes. O més val que pleguem banderes perquè ja està vist que no podrem convèncer aquesta gent de llogar-nos al local. Plegar gàbies és cessar una activitat. Val més que pleguem gàbies perquè aquest negoci ens arruïnarà. També plegar el ram és cessar un negoci o un propòsit. Aquest botiguer haurà de plegar el ram. Es pot dir que ja no té parròquia. Plegar veles és tocar el dos, marxar. Cap a les dues de la matinada ja no quedava ningú al local i van plegar veles. Plegar-la pel descosit és dir tot el que ve a la boca, sense reflexió. I l'hora de plegar? L'hora de plegar. No està confirmat que provingui del tèxtil, però hi ha fonts que relacionen l'expressió amb l'últim pas abans de marxar de la fàbrica. Així doncs, pleguem. Prou. Acabem. Aquesta informació l'hem extreta del web Paremiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies i del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Calladó, carrer del Comte d'Urcell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Aigües Trencades, un podcast testimonial sobre l'experiència del part. Cada episodi explica el testimoni d'un part i reflexiona sobre la pròpia vivència. Aigües Trencades, cada dimarts a 2:15, reemissió a 9:15 del vespre.
1: Music Calaix, només música.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. La nova secretària general d'Educació serà Marta Clari, que rellevarà Teresa Sambola després de la seva destitució per encarar una nova etapa al departament. La consellera Esther Niubó ha desvinculat el relleu directament dels errors de les proves PISA, però ha admès que poden haver estat el detonant de problemes de funcionament. Niubó també ha obert 3 expedients disciplinaris per la gestió de les proves i Clari, psicòloga infantil i pedagoga social, ha treballat també a l'Ajuntament de Barcelona des del 1990 i ha estat gerent també de diverses àrees municipals. El nomenament s'aprovarà avui al Consell Executiu. I també en política, la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha anunciat la creació d'una unitat multidisciplinària de reforç a Ceuta. Estarà especialitzada en violència contra dones i nenes i integrada a la unitat de violència sobre la dona de la delegació del govern. I és que la Fiscalia General de l'Estat ha registrat 23 agressions sexuals comeses contra dones i nenes migrants a Ceuta des del passat 30 de juliol. 5 de les agressions sexuals han estat violacions, 9 de les víctimes són nenes i adolescents d'entre 14 i 17 anys i consta també d'una altra agressió en nom del col·lectiu LGTBI. I per la seva banda, la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha detallat que 760 nenes menors migrants romanen a Ceuta i ha demanat autoritzar el trasllat urgent a la península de nenes amb especial vulnerabilitat. Està previst que avui el Consell de Ministres també aprovi un pla d'emergència de 165 milions d'euros més per fer front a la crisi migratòria. I ja es compleixen 5 anys des que es van aixecar els peatges de l'AP7, l'AP2, la C32 i la C33, una mesura que ha contribuït també a reduir la sinistralitat al conjunt de la xarxa viària catalana. Tot i això, l'AP7 ha concentrat més trànsit i ha registrat un augment dels accidents greus i mortals, especialment en el col·lectiu dels motoristes. La Generalitat crearà ara un grup de treball per tal d'estudiar si els peatges poden tornar amb fórmules variables segons l'hora i els quilòmetres recorreguts. I pel que fa a la mobilitat, una avaria a l'AP7 a Castellví de Rosanes deixa un vehicle al voral direcció Tarragona. També una altra avaria a l'A2 a Palau d'Anglesola deixa un carril tallat en sentit Lleida i finalment una altra incidència a la C25 a Sant Fruitós del Bages deixa un carril tallat en direcció Lleida. Pel que fa al servei ferroviari, la línia R1 de Rodalies acumula retards de més de 15 minuts per un intent de robatori de cable que ha provocat una incidència en el sistema de senyalització a Sant Adrià del Besòs. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home per apunyalades al carrer Sant Jaume de Manresa. Ha passat aquesta matinada i la policia ha obert ara una investigació per tal d'aclarir els fets i buscar també l'autor o autors del crim. La víctima tenia 45 anys. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. Avets, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
1: Vine a la teva botiga Avets de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
2: Un mateix actor o actriu pot ser una escena de dramàtic o i una de comèdia en la mateixa obra.
3: Venim cada any i els encanta la presentació del Mollet Mollet i mai se la volen perdre.
4: Són centenaris aquí a Mollet i va el meu avi, Joaquim Tarrés, va començar a la plaça Prat de la Riba número 1.
5: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.
6: I botes. L'espai del Club Muntanyenc de Mollet amb Carles Matute.
7: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 713, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. L'any 1865, amb la conquesta del Matterhorn, es tancava simbòlicament una etapa de l'alpinisme europeu. Mentre els Alps, els grans cims, anaven cedint davant dels alpinistes, a Catalunya començava un moviment diferent. Aquí la muntanya no seria només un repte físic, es convertiria en una porta d'entrada al coneixement del país. La Renaixença havia despertat l'interès de la llengua, la història i el patrimoni, i ben aviat també pels camins, les valls i les muntanyes. Així naixeria l'excursionisme català. La Renaixença va ser el període literari que anava des de final de la decadència fins al modernisme, emmarcat per un moviment cultural i de conscienciació nacionalista més ampli, abasta totes les manifestacions culturals, sorgit dins la burgesia arran de les transformacions provocades per la revolució industrial. Així, la Renaixença s'identifica clarament amb el redreçament cultural català i, sobretot, amb la recuperació de la seva llengua. En aquest context, l'any 1876 es fundà l'Associació Catalanista d'Excursions Científiques i el 1878 naixia l'Associació d'Excursions Catalana. Ambdues amb la finalitat d'impulsar l'excursionisme amb un esperit més contemplatiu de la naturalesa i fomentar alhora la investigació i l'estudi de les ciències naturals. Noms com en Carles Bosch de la Trinxeria, Artur Osona, Cels Gomis o Jaume Massó i Torrents en foren membres de l'entitat. L'any 1890, després d'una excursió al turó de Montgat, Pau Gibert i Roig, Josep Fiter, Eudald Canivell, Romà Armet i Ricard Pedrós acordaren la fusió de les dues entitats i així va néixer el Centre Excursionista de Catalunya, el SEC. L'objectiu de la nova entitat era, sobretot, fer sortides per tal d'estudiar les riqueses de Catalunya sota els diferents aspectes científics, literaris i culturals. El Centre Excursionista de Catalunya, hereu de l'Associació Catalanista d'Excursions Científiques, formada el 1876, és la institució excursionista de gana de l'Estat espanyol i una de les entitats excursionistes més antigues d'Europa. A finals del segle XIX, arreu d'Europa, anaven apareixent entitats dedicades a l'excursionisme i a l'alpinisme. L'Alpine Club britànic, el Club Alpino Italiano, el Schweizer Alpen Club i el 1873 el Club Alpin Francès responien a realitats diferents, però tots compartien una mateixa voluntat: conèixer i freqüentar la muntanya. A Catalunya aquest impuls prendria un caràcter propi, profundament vinculat a la Renaixença i al redescobriment del país. Els grans clubs alpins europeus van néixer amb una vocació molt més alpina i esportiva, encara que també científica. En canvi, l'Associació Catalanista d'Excursions Científiques tenia des del mateix nom una orientació molt més àmplia: història, arqueologia, geografia, botànica, folklore, llengua. Aquesta diferència és molt reveladora i reforça la idea que l'excursionisme català no és una còpia del model francès. Avui hem vist com la Renaixença va sembrar la llavor de l'excursionisme català. La setmana vinent coneixerem els homes que van convertir aquest ideal en una institució que, més d'un segle després, continua sent un referent del nostre país. Us hi esperem.
6: Pals i botes. L'agenda.
7: Us vull recordar que a partir del dia 3 de setembre el club torna a funcionar normalment. Recordeu que tots els dijous a les 20 hores hi ha espai de dinamització social. Aquí doncs, es parlarà d'excursions programades, sortides previstes, en fi, tot el que vulgueu saber. El dissabte 5 hi haurà sortida fotogràfica, per determinar. Els vocals són en Josep Maria Cruz i en Francisco Vera, com és habitual. I el diumenge 6 es celebra la 13a trobada senderista interfronterera a Núria. El vocal és en Lluís Mas.
6: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
8: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Jordi Gascon. L'Ajuntament de Mollet ha obert una nova convocatòria de subvencions destinada a facilitar l'emancipació dels joves de la ciutat. Els ajuts s'adrecen a persones d'entre 18 i 35 anys titulars d'un contracte de lloguer signat a partir de l'1 d'octubre del 2025 i durant el 2026. En concret, es poden subvencionar les despeses d'entrada del pis, com ara la fiança o la garantia addicional, amb un màxim de 950 euros. La regidora de Promoció d'Habitatge Públic, Marina Escribano, ha destacat que l'ajut vol donar un cop de mà als joves davant totes les despeses que implica començar una vida independent.
1: La voluntat és donar un cop de mà en aquest primer moment que suposen unes certes despeses de gestions, de fiances, de seguros o d'algun element, d'algun canvi de comptador, tots aquells elements a l'hora d'emancipar-se, no? A l'hora de marxar de casa dels pares i anar a un pis propi o en parella o com sigui, doncs l'Ajuntament doncs ofereix aquest ajut econòmic als joves i les joves de Mollet, que pot ser fins a 950 euros.
0: Les persones interessades poden presentar la seva sol·licitud fins al 30 de setembre del 2026. I avui, 1 de setembre, és un dels dies de l'any en què més persones tornen a la feina després de les vacances. Amb la tornada als horaris, els despertadors i les obligacions habituals també poden aparèixer sensacions de cansament, falta de motivació, irritabilitat i dificultats per concentrar-se. És el que popularment es coneix com a síndrome postvacacional. La psicòloga molletana Teresa Prades explica que aquesta tornada pot ser especialment complicada quan es recupera una rutina o una feina que no ens motiva. Durant les vacances desconnectem i fem activitats que ens agraden i tornar a una

evitar que la transició no sigui massa brusca, es recomana tornar de vacances un o dos dies abans de la tornada a la feina. Això és tot. Més informació de Caire Local d'aquí una hora.

0: L'Ajuntament presenta la nova oferta formativa del curs 2026-2027 per a persones majors de 55 anys. La presentació serà el dimarts 15 de setembre al Mercat Vell a 6:15 de la tarda. No hi faltis, més d'una vuitantena de tallers t'hi esperen.
1: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí. El 96.3 de la FM. Aquell any.
2: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
3: Hi ha moltes formes de deixar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes 2 setmanes que encaixa tot.
4: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, amb la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí. Què era exactament?
5: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germanà de Mollet.
6: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
7: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. La nova secretària general d'Educació serà Marta Clari, que rellevarà Teresa Sambola després que ahir la consellera Esther Niubón anunciés la destitució per encarar una nova etapa al departament. El canvi arriba una setmana de l'inici del curs escolar, coincidint també amb la reincorporació avui dels professors als centres educatius. Niubó va desvincular el relleu directament dels errors en les proves PISA, tot i admetre que poden haver estat el detonant de problemes de funcionament. La consellera també va anunciar 3 expedients disciplinaris per la gestió de les proves. El nomenament de Clari s'aprovarà avui al Consell Executiu. I el Govern i l'Institut Català de Finances engegaran un paquet d'ajudes i línies de finançament per a empreses de la zona de Collserola que s'han vist afectades per les restriccions de la pesta porcina africana, com també per a escorxadors de la província de Barcelona i granges limitades per la malaltia. Hi haurà una línia d'ajudes directes a fons perdut per a empreses de Collserola que hagin vist reduït el seu negoci en un 30% aquest 2026 i s'oferiran mesures específiques a escorxadors de Barcelona, com ara excepcions de taxes. I, de fet, la rebaixa sobre els hidrocarburs que l'Estat aplica al gasoil a partir d'avui és pràcticament imperceptible per l'usuari final. Tot i que el descompte fixat és de 20 cèntims per litre fins aquest mateix dilluns, ja era vigent un descompte de 10 cèntims. A més, les benzineres alerten que la represa de les hostilitats entre l'Iran i els Estats Units en els darrers dies ha fet disparar novament el preu del petroli, entre 4 i 5 dòlars més el barril de Brent. I ja es compleixen 5 anys des que es van aixecar els peatges de la P7, la P2, la C32 i la C33, una mesura que ha contribuït també a reduir la sinistralitat al conjunt de la xarxa viària catalana. Tot i això, la P7 ha concentrat més trànsit i ha registrat un augment dels accidents greus i mortals, especialment en motoristes. La Generalitat crearà ara un grup de treball per tal d'estudiar si els peatges poden tornar amb fórmules variables segons l'hora i els quilòmetres recorreguts. I els Mossos investiguen la mort d'un home de 45 anys apunyalat al carrer Sant Jaume de Manresa. L'avís s'ha rebut cap a les 5 de la matinada per una agressió i quan els agents han arribat han trobat l'home ferit de gravetat. Tot i les maniobres de reanimació dels Mossos i del SEM, finalment ha perdut la vida. La Divisió d'Investigació Criminal investiga ara les circumstàncies dels fets i també l'autoria del crim. I l'Audiència Nacional ha confirmat la presó provisional de 6 dels investigats per la xarxa que presumptament va introduir a Catalunya més de 2,5 tones de metamfetamina dissolta en aroma líquid de vainilla i que disposava d'un laboratori clandestí al Mena, al Segrià. El tribunal ha desestimat els recursos de les defenses i ha avalat els indicis sobre la seva integració en una organització criminal dedicada a la importació, emmagatzematge i redistribució.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: L'Ajuntament presenta la nova oferta formativa del curs 2026-2027 per a persones majors de 55 anys. La presentació serà el dimarts 15 de setembre al Mercat Vell a 6:15 de la tarda. No hi faltis, més d'una vuitantena de tallers t'hi esperen.
1: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessar.
0: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro, el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 1:15 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
1: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
2: Mateix actor o actriu pot ser una escena de dramàtic o i una de comèdia en la mateixa obra.
3: Venim cada any i els encanta la presentació del Mollet Mollat i mai se la volen perdre.
4: Som 100 anys aquí a Mollet i va el meu avi, Joaquim Tarrés, va començar a la plaça Prat de la Riba número 1.
5: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.
6: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascón i això és l'abans de l'informatiu Mollet al dia. Mollet es presenta una nova convocatòria del Pla de Barris i Viles de Catalunya per transformar els barris de l'Estació del Nord i col·legis nous. La resolució es donarà a conèixer durant el mes d'octubre. I Mollet i Montcada ja estan connectades per un nou itinerari per a bicicletes i vianants. La via comença a la zona del Calderí i s'ha construït paral·lel a la carretera que enllaça amb la Llagosta i Montcada. I aquest dilluns han començat els treballs d'enderroc dels dos antics mòduls prefabricats de Can Vila amb la mira de posada en construir un nou edifici. I l'Ajuntament de Mollet ha obert una nova convocatòria d'ajuts per facilitar l'emancipació dels joves de lloguer amb una ajuda que arriba fins als 950 euros. Això i més d'aquí mitja hora a l'informatiu Mollet al dia.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa, t'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
1: Vine a la teva botiga Veig de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
2: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: El combat dels poetes, un programa de música i poesia amb Dolors Navarro.
1: Bon dia. Benvinguts al combat dels poetes. Us parla Maria Dolors Navarro Sánchez, amb el suport del Servei Tècnic de Ràdio Mollet del Vallès. Avui us porto un llibre de Mercè Amat Ballester. El títol del llibre és A recer de les ventades. I, de fet, el vam començar fa cosa d'un parell d'anys, perquè, bueno, vam fer aquest llibre quan devia guanyar el premi en algun moment, perquè en aquest llibre hi ha alguns poemes que han guanyat premis. La senyora Amat Ballester és professora de filosofia i diplomada en ciències religioses i és poeta. És membre de l'Associació de Relataires en Català. I, com us deia, continuarem el llibre que, i avui espero que acabarem aquest que vam començar fa un parell d'anys. El primer poema porta per títol Mirada migrada. De tu no n'escriuré ni un mot que sigui devastador i et faci hostatge. Cap nom que deixi tossudament a la intempèrie tot allò que tu no vols vessar tan fora i de cap manera el terme no sap dir. Ni la veu en hores baixes et diu sencera en nomenar-te, quan, en silent fugida, ja de nit, pendent avall on res t'encalça, tu t'esllavisses i de besllum et trobes a la deriva del desig que t'ha corprès i et transfigura. Ja no poden dir-te les paraules. Cap judici et cosifica ni et determina. Si la llunyania va poblant-te el rostre, empaitant totes les seves formes que no cessen d'ajornar-te en tot moment indefinida. Pertanys només al somni d'un passat estès entre fondes cambres que traginen la daurada palla amuntegada dels records. Callat somieig entretingut amb tot el que, sense recança, no fou desat a l'espesor dels anys i mai més no fugirà per anar-se'n. Sempre t'has volgut en calma i amagada, amb afany impertorbable, capbussada en una mar que et preservés de nostàlgiques besardes. Mentre, i de sota del platejat miratge de les aigües, defugies els propòsits que corrien les paraules. No fos cas que, de sobte, n'apareguessis sent el tràgic hoste. Però, a voltes, se t'emporta la nit i n'hi ha prou amb l'esclat d'una avidesa que pels ulls es passeja indiscreta, acaronant una nineta encesa amb timidesa. Mirada. Mirada migrada, la nit és qui et desarma. Una nocturnitat que d'amor ahir et va corprendre i en reprendre't avui novament et ve de cara. Ja sé per què mai del tot no t'hi mostres. Quins són els ofecs que t'escanyen i com aquells neguits que et corglacen no fan més que espantar-te. Hi ha una gran ona per l'emboirat paisatge que s'hi enfila per desdibuixar-te, és una por immensa, la que tu tens a l'enyorança.

Infant. De grat, cada matí, l'aigua de mar t'espera amb ones abatudes que mullen el teu cos menut, petit. L'espatec continu d'una escuma fresca i juganera que es barreja amb salts i rialles d'una vida confiada. L'aigua de la mar, cada matí, estén els jocs d'estiu de sempre a la sorra de les platges d'infantesa, tan plenes de color i sons i formes i insòlites històries que et demanen que no siguis illa ignota, que no pot ni sap en bona mesura ser feliç.

En contra. Embriagats d'aura, al capvespre, vam pressentir, perenne, la nostra sort. Quan d'una entrevista en vers, pendent avall, sense rancúnies, empaitàvem mals vinguts. Hi ha fagedes flanquejant camins, i dins nostre, un balanceig que ens vetlla i malda per obrir-nos portes amb clau tancades i tan estranyades amb els anys. Vine, amic, vine avui amb mi i veurem plegats d'un glob o dos l'essència destil·lada d'un rom ja perfumat amb pells de taronja. Vine i complaurem el crit, el més enfonsat que té el desig, tot passejant la rambla amunt i avall, per on rodolaran els planys, les ires, malgrat que tots dos sabem que l'ànsia i el desig ja foren inscrits a la nostra ment com a eures imperibles.

sense estranyar-te. A punt per a la revolta que fas contra un món que rebutges de fa temps. A punt i insatisfet per a una lluita que anomena amb altres mots el que encara ens interpel·la i pot ser viscut sense trastorns. A punt i sense que t'enredin falsedats d'un dir que no resol. A punt perquè has après a estimar el que la vida ens forja si la fem nostra. A punt, dempeus com sempre i sense defallir, davant el que és feble i fins i tot mesquí. Prou saps que la fractura inesborrable del nostre viure, que és l'origen de l'anhel d'una mel, d'una ment que necessita descobrir, conèixer i sentir els rostres en què la veritat atorga sentit a l'existir. És tan viu el teu entusiasme quan no coneix la definitiva derrota, es meravella i compon la millor de les poètiques que ens fa sentir com a casa de debò.

Aquest poema porta per títol precisament el títol del llibre, A recer de les ventades. És agradosa la cadència de les ones quan bramulen i escumegen al capvespre, sota la mirada atenta d'una lluna que vol saber qui és aquell que, enmig de fosques i sorolls, cerca constantment. El vent s'escampa, empaita les aigües blaves. Sentiu com hi vessa el seu alè? I contra les roques, crits d'unes onades que lluiten per trobar la llar. I en sorra humida pretenen respirar. Sentiu els clams que pregunten com és possible l'oblit del que fou i ara només és simple passat? Serà la mar qui ens somnia i qui ens mostra la distància? L'abans i l'ara, dos ulls que, a contrallum, mirant-se, s'omplen de melodies, sempre diferents i alhora les mateixes. Petjades que reposen dins la mar. I reposa el cos, i reposa l'ànima, i al seu costat, les seves ombres.

expectació. Lenta i persistent, la pluja se'ns instal·la a mitja tarda i sense por. Damunt del bosc, que sembla adormiscat i no té pressa. Cau plàcidament i a poc és duta cap al moviment per una dansa que fa l'aire amb sons reverberats, de terra humida, que s'escampa. Se'ns instal·la sent el brot i l'olor fresca. El remoreig de creació i la contínua naixença dels primers noms en una ment que no descansa i descobreix quina és l'afinitat de les coses i entre subjecte i objecte. Mosaic de versemblances, fent conèixer quins són els caràcters expressats en les paraules, tan expectants, d'una saviesa que, dins nostra, despunta irrenunciable. Mentre la tarda va allargant-se com un estol de comprensió del tot indefugible.

Ara sentirem el principi de la composició anomenada Fantasia en Do Major, opus 17, de Robert Schumann. El pianista és Maurizio Pollini.

Doncs continuem amb els poemes de Mercè Amat Ballester del llibre A recer de les ventades. El següent poema porta per títol Vida nostra. Les nostres hores, que denses, que plenes les mans entre el corall de la mirada, que estremides les pells dins les estances quan semblaven sota el ruixat de l'abril del tot inabastables, que intensos els instants de tants migdies en deixar inscrit que res no s'ha perdut ni ha estat en va, ni fou, enmig del temps i els seus embats, arran a la deriva. Que tendre el pany dels anys, estenent-se sota pinedes els turons d'una memòria. Que generós l'amor, que joguinós se'ns va tornar amb el perfil d'uns cossos ben entretinguts, amb els dòcils dibuixos dels llençols. Amor sol·lícit i rondat per l'altre estiu que trucava amb insistència a les finestres, tan distretes elles amb les hores de la tarda. Amor serè, arredós d'estols de mots que s'enredaven amb la pols, mentre el temps sabia prou bé com es relaten. I les carícies, preguntes, i són totes endins, i cap no se n'escola fora les cambres. Cap no defuig la bellesa ni la mort, et dic.

ara. Ara que han passat els anys i els llampecs del cos s'aquieten de versos, en cap cas no n'escriuré ni un que, enarborat, no m'empaiti, dins meu irreductible. Ara que el temps va desvetllant sense recança el dany i el guany de l'ànima, abocant-ne l'inacabable dels missatges. Ara que m'encén la ingravidesa de l'instant, les ànsies, i ja sé com i per què tot ens pertany, molt més que abans. Aturo el pas i et dic que el meu rostre té de l'existir un fraseig tan incrustat que contra el temps no em deixa caure encara. Ara que el pas és nòmada i s'alenteix el caminar mentre transito l'oblit entre aurores de memòria. Ara que l'insabut nomeno i em commou la diligència dels mots quan, enaltits, llisquen d'insumició i de gaubança per erigir-se de nou. Ara que la mirada no tanca cap porta a un passat que giravolta les veus amb qui enraona. Ara, sobretot, que el gest és de mesura breu, perquè ja res no és pas sobrer. Sàpigues, amic, que hi ha propòsits esperant-nos en mosaics nous, fets de paraules nobles.

El caminar de la consciència. Una mirada que camina i no defuig el seguici de les hores enmig dels clarobscurs. Ens convida a acceptar tothora la juguesca, sense polir-ne les arestes per a no malbaratar-la, com ho fan els somnis dins la nit, plens de l'alba que contenen els capvespres, en silenci i sense pressa. Se'ns endú a viure. Endins la densitat de la terra ens arrossega. I nosaltres, que som els caminats, i estem cansats, i duem inscrita una nostàlgia inquieta del paradís perdut a la consciència, anem presentint quin és l'últim camí que atorga nom a tot i a la fi ens allibera.

Cant primaveral. Nies en la memòria les engrunes de passió? Deses els estanys de purpurina amb gelosia el que perdura dels afectes? Si fos així, davant de qui no t'és estrany, de bon gran t'aturaràs, teixint la teranyina de l'ahir damunt la pesantó que vessaràs avui per densa i per incerta. Enfora, l'espessa boira vespertina humiteja la vall sota una pluja grisa, trista i insistent. De sobte, però, s'esvaí el vent, més descosit del fosc hivern, dins l'escalf primaveral d'uns primers raigs, amunt alçats, mentre nosaltres vam ser tot hora embolcallats pel vell perfum de jasamins blancs. I de seguida vam témer, no pas la nit quan se'ns emporta, sinó la lluminosa albada de l'espai reclòs. Si les teves mans llisquen amb desig encara i cerquen pregonament els fars, si, inquiet, travesses les aigües de l'oblit, davant d'aquí, en la distància, de ben a prop et parla, veuràs com l'amor ens ha crescut a recer de les ventades. Hi ha un jardí distret entre els lilàs i les acàcies. La bellesa d'aquest cant s'hi cultiva per complaure'ns. Sents el do dels poetes en la veu gentil dels rapsodes?

Misericòrdia. Sovint, la vida se'ns omple d'altres, d'aquells que entre nosaltres ja no hi són. Són eterns espigolaires que s'esmercen a fer el rastreig del que som, mentre pacients ens sostenen les esperances, els dubtes i les pors. Per tot arreu van i venen enfilant-se aquests morts, pels balcons i les finestres des d'on aguaiten el debat d'una consciència que sap com l'aclapara la incertesa sota l'ombra de la solitud. A voltes, quan la consciència cau estocinada, els sots de l'abandó, l'aleteix dels difunts la redimeix, amarant-la amb veus de gràcia i llum de benedicció.

Rambla avall. Passeig d'inquietuds, hores de complicitat, rebel·lies compartides i a les mans mots entestats a anomenar uns altres mons possibles. Temps insubstituïble, bressol contra la desídia, contra el desencís, el daltabaix del passat, el deixar fer i no fer res mai. Mirades despertes i enceses, rere portes que poden obrir-se. Tapís d'efectes enxarxats rambla avall i l'entusiasme del cos i els jocs, capgirant els ordres.

Fins aquí hem arribat amb el programa del Combat dels Poetes d'avui, dedicat a Mercè Amat Ballester. Que passeu molt bona setmana.

0: aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí, al 96.3 de la FM. Aquell any.
1: L'Ajuntament presenta la nova oferta formativa del curs 2026-2027 per a persones majors de 55 anys. La presentació serà el dimarts 15 de setembre al Mercat Vell a 6:15 de la tarda. No hi faltis, més d'una vuitantena de tallers t'hi esperen.

0: Mollet al dia.
1: Bona tarda i benvinguts i benvingudes a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dimarts 1 de setembre del 2026. Abans de començar, repassem les notícies més importants del dia d'avui. Mollet es presenta a una nova convocatòria del Pla de Barris i Viles de Catalunya per transformar els barris de l'Estació del Nord i col·legis nous. La resolució es donarà a conèixer durant el mes d'octubre. I Mollet i Montcada ja estan connectades per un nou itinerari per bicicletes i vianants. La via comença a la zona del Calderí i s'ha construït paral·lel a la carretera que enllaça amb la Llagosta i Montcada. I aquest dilluns han començat els treballs d'enderroc dels dos antics mòduls prefabricats de Can Vila amb la mirada posada en construir un nou edifici. I l'Ajuntament obre una nova convocatòria d'ajuts al lloguer per facilitar l'emancipació dels joves amb una ajuda que arriba fins als 950 euros. Abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Josep Casasnovas i Jaume Montsant, el control tècnic, Carla Ramos, Emma Balear i qui us parla, Jorge Ascón, a la redacció.
0: Mollet al dia, notícies.
1: Mollet es presenta a la nova convocatòria del Pla de Barris i Viles de Catalunya 2025-2029. Amb aquesta candidatura, l'Ajuntament reafirma el seu compromís amb la transformació dels barris de l'Estació del Nord i de col·legis nous a través d'una intervenció integral que combina millores urbanes, sostenibilitat ambiental, habitatge, innovació tecnològica, dinamització econòmica i acció comunitària. L'Ajuntament ha presentat la seva candidatura a la nova convocatòria del Pla de Barris i Viles de Catalunya amb l'objectiu de continuar avançant cap a uns barris més accessibles, saludables, sostenibles i cohesionats, millorant la qualitat de vida del conjunt de la ciutadania. La proposta presentada s'articula al voltant de tres grans eixos de transformació, que són la transformació física, la transformació urbana i la transformació sociocomunitària, amb intervencions que donen resposta als principals reptes urbans i socials dels barris de l'Estació del Nord i de col·legis nous. Així ho explicava dies enrere l'alcaldessa de Mollet, Mireia Dionisio.
2: Una és la transformació urbana de la ciutat, després també doncs, l'adaptació de les ciutats al clima, no? al nou clima, aquest canvi climàtic que tant ens està afectant i per tant la nostra transició ecològica i també, molt important, totes les polítiques adreçades a les persones i als serveis personals.
1: En relació amb la primera convocatòria, el projecte reforça l'aposta municipal per la sostenibilitat, la innovació urbana i el desenvolupament comunitari. Els projectes s'integren dins els programes de barris i viles de Catalunya 25-29 amb finançament compartit entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Mollet. El període d'execució previst és de 4 anys en desplegament progressiu segons els eixos d'intervenció, tot plegat amb un pressupost de 12,8 milions d'euros. L'alcaldessa es mostrava optimista que el projecte de la ciutat sigui un dels triats per rebre el pressupost.
2: Nosaltres som optimistes de mena, creiem que hem presentat un molt bon projecte. De fet, així ens ho van dir, no, a la primera convocatòria i hem fet, no, la feina que havíem de fer i esperarem a veure el resultat que al final doncs, decidiran des de la Generalitat de Catalunya.
1: La resolució provisional es donarà a conèixer durant el mes d'octubre.
0: Mollet al dia, notícies.
1: I els desplaçaments entre Mollet i Montcada disposen des d'aquest estiu d'una nova alternativa per moure sense necessitat d'utilitzar el cotxe. El Departament de Territori ha posat en funcionament un itinerari de gairebé 5 quilòmetres destinat a bicicletes, vianants i vehicles de mobilitat personal. La nova via comença a la zona del Calderí, a Mollet, i arriba fins a Montcada i Reixac, tot passant per la Llagosta i el sector de la Florida Santa Perpètua. El recorregut s'ha construït en paral·lel a la carretera N152Z i dona resposta a una reivindicació de fa anys per millorar la comunicació entre aquests municipis. A més de facilitar els trajectes quotidians de la ciutadania, la infraestructura també pretén millorar l'accés als diferents espais d'activitat econòmica de la zona. D'aquesta manera, els treballadors i veïns disposen d'una nova opció per fer trajectes curts de manera més sostenible. L'actuació ha comptat amb una inversió de 10,2 milions d'euros procedents de fons europeus Next Generation. El projecte, però, va més enllà de la construcció del carril, ja que també ha servit per transformar aquest tram de la N152Z i adaptar-lo millor a l'entorn urbà. Entre les modificacions aplicades hi ha la reducció de la velocitat dels vehicles per donar més protagonisme als desplaçaments a peus i als mitjans de transports no motoritzats. La creació d'aquest carril bici dona resposta a una reivindicació de llarg recorregut que és recuperar la connexió entre els pobles i barris que durant anys havien quedat separats per l'intens trànsit de vehicles pesants. I aquest dilluns han començat els treballs d'enderroc dels dos antics mòduls prefabricats de l'Escola d'Educació Especial Can Vila de Mollet. Són unes estructures que actualment estaven en desús i que la Generalitat retirarà del recinte escolar. Els treballs permetran guanyar espai lliure per a usos educatius i activitats a l'exterior. L'actuació és el primer pas del projecte de renovació integral de Can Vila, que preveu la construcció d'un nou edifici per l'escola. L'alcaldessa de Mollet, Mireia Dionisio, celebrava el pas endavant de la Generalitat i ha explicat que l'enderroc és el punt de partida per definir el futur equipament.
2: Per dissenyar el que ha de ser el nou edifici de l'escola amb l'intenció de començar a construir aquest edifici segurament el 2027 o a principis del 2028. Per tant, per nosaltres, com a Ajuntament de Mollet, molt contents doncs, que finalment la Generalitat de Catalunya estigui donant passos endavant amb el futur que volem de l'escola, que al final és el que volíem tots, garantir el futur de l'escola de Can Vila amb les condicions de qualitat que volem.
1: L'alcaldessa també ha destacat que l'Ajuntament està satisfet amb aquest avanç després d'anys de reivindicacions de la comunitat educativa per millorar les instal·lacions del centre. Aquesta tardor, la Generalitat preveu iniciar un procés participatiu per definir les característiques del nou edifici. Hi participaran els professionals de l'escola, les famílies i l'Ajuntament de Mollet. L'objectiu és que el futur equipament s'adapti a les necessitats actuals i futures de l'alumnat i dels professionals de Can Vila. En paral·lel, l'Ajuntament i Generalitat continuen negociant la integració de l'escola, actualment de titularitat municipal, a la xarxa de centres públics gestionats pel govern català. Amb l'enderroc dels dos mòduls, Can Vila fa, doncs, aquesta setmana el primer pas físic cap a la construcció del nou centre.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I comencem les informacions de servei parlant del temps amb crònica meteorològica que ens porta, com sempre, des de la xarxa Luismi Pérez, a qui saludem. Molt bon dia.
3: Bon dia. El setembre ha començat tal i com va ser gairebé tot el mes d'agost, per tant, amb calor, amb xafogó. De moment no es desboca gaire la temperatura, però sí que la humitat és elevada i, per tant, suem gairebé sense fer esforç. Per tant, una clàssica situació de finals d'estiu. Aquesta tarda arribarem a temperatures entre els 28 i els 32 graus a la majoria de comarques, però s'ha de dir que també hi haurà més núvols. Aquest matí hem despertat amb cel mig ennuvolat al Prepirineu, les comarques de Girona, a l'Ebre, a Tarragona, i aquests núvols han d'anar més a prop de la costa, del prelitoral, comarques de Tarragona, i fins i tot, al llarg d'aquesta tarda s'acabaran escapant algunes gotes de fang, també algun tro. Tindrem cap a l'interior de l'Ebre, cap al port, però no estarem parlant de grans tempestes. Un cel més obert a l'Alt Pirineu de Lleida. Demà farà ja més calor, amb núvols al matí, cap al sud de Catalunya, sobretot a l'Ebre, i a la tarda alguna nuvolada a cavall del Ripollès i la Garrotxa, sense tempestes. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies a Luismi. Pel que fa a la farmàcia de guàrdia a la nostra ciutat, és la farmàcia Gallecs del carrer Gallecs número 73, al barri de Can Borrell.

0: I l'Ajuntament de Mollet ha obert una nova convocatòria de subvencions destinada a facilitar l'emancipació dels joves de la ciutat. Els ajuts s'adrecen a persones d'entre 18 i 35 anys, titulars d'un contracte de lloguer signat a partir de l'1 d'octubre del 2025 i durant el 2026. Les subvencions tenen com a objectiu ajudar a fer front les despeses inicials associades a l'accés a un habitatge. En concret, es poden subvencionar les despeses d'entrada al pis, com ara la fiança, o la garantia addicional amb un màxim de 950 euros. La regidora de Promoció d'Habitatge Públic, Marina Escribano, ha destacat que l'ajut vol donar un cop de mà als joves davant de totes les despeses que implica començar una vida independent. Segons ha explicat, emancipar-se no implica només assumir el cost del lloguer, sinó també fer front a altres despeses inicials com la fiança, la compra de mobles o l'alta dels comptadors.
1: La voluntat és donar un cop de mà en aquest primer moment que suposen unes certes despeses de gestions, de fiances, de seguros o d'algun element, d'algun canvi de comptador. Tots aquells elements a l'hora d'emancipar-se, no? A l'hora de marxar de casa dels pares i anar a un pis propi o en parella o com sigui, doncs l'Ajuntament ofereix aquest ajut econòmic als joves i les joves de Mollet, que pot ser fins a 950 euros.
0: Les persones interessades poden presentar la seva sol·licitud fins al 30 de setembre a l'oficina local d'habitatge. Escribano ha remarcat que s'ha mantingut aquest termini fins a finals de mes, tenint en compte que els mesos d'estiu poden dificultar la tramitació, i ha recordat que aquesta és ja la tercera edició d'aquest ajut a escala local. A més, la regidora ha assenyalat que enguany la quantia s'ha incrementat respecte de la convocatòria anterior.
1: L'important és que el termini acaba el 30 de setembre, per tant, doncs, encara queda tot el mes, perquè sabem que l'agost és una mala època potser per fer tràmits amb l'administració, però per tant ho hem deixat obert fins a final d'aquest mes perquè qui vulgui i que estigui en aquesta situació pugui fer la sol·licitud. Sí, s'ha fet l'any passat també i l'altre, i bueno, ho mantenim. Vam incrementar, estàvem en uns 900 euros, ho hem incrementat una mica a 950, i esperant poder tenir totes les sol·licituds i que sí que compleixen poder-los donar tot aquest suport que ajuda, no?
0: Aquesta línia d'ajut s'emmarca en les polítiques municipals davant de la situació actual del mercat de l'habitatge. Segons ha explicat la regidora, a Mollet hi ha un problema greu d'accés a l'habitatge i l'Ajuntament està centrant bona part de les seves actuacions en facilitar el lloguer, tant a través d'ajuts com mitjançant de la creació de pisos de protecció oficial destinats al lloguer.
1: Tenim un greu problema perquè si és difícil accedir al lloguer per la gent jove, si no han pogut, que de normal no és molt difícil poder estalviar per una entrada, per directament passar a la compra d'un habitatge, que també els preus són molt elevats, és molt complicat. Per això des de l'administració hem d'impulsar polítiques d'habitatge, sobretot nosaltres ens estem enfocant en temes amb el lloguer, treballant en projectes per poder tirar endavant rehabilitacions d'edificis i promocionant amb altres administracions pisos d'HPO, no? De protecció oficial de lloguer.
0: La convocatòria es pot consultar al web municipal de l'Ajuntament de Mollet i per més informació també es pot contactar amb l'oficina local d'habitatge o per telèfon en els seus números de WhatsApp que trobareu a la mateixa pàgina web de l'Ajuntament de Mollet i de l'oficina local d'habitatge.

0: I avui, 1 de setembre, és un dels dies de l'any en què més persones tornen a la feina després de les vacances. Amb la tornada als horaris, els despertadors i les obligacions habituals també poden aparèixer sensacions de cansament, falta de motivació, irritabilitat o dificultats per concentrar-se. És el que popularment es coneix com a síndrome postvacacional. Els experts, però, recorden que no és una malaltia ni una depressió, sinó un període d'adaptació després d'un canvi important de ritme. La psicòloga molletana Teresa Prades explica que aquesta tornada pot ser especialment complicada quan es recupera una rutina o una feina que no ens motiva. Durant les vacances desconnectem i fem activitats que ens agraden i tornar a una realitat laboral que no ens satisfà pot fer que el canvi encara es noti més.
1: Però sí que s'ha observat que quan es torna de vacances, doncs el fet de tornar a la rutina, sobretot quan la rutina no t'està motivant o tens una feina que no t'acaba de fer el pes o tens una rutina de vida que no et fa estar satisfet, doncs sí que és veritat que es nota un cert baixón, no? A més, es passa d'una època que no hi ha horaris, d'alguna manera, a una altra vegada tornar a estructurar horaris, presses, estrès, moltes coses a controlar. Llavors, clar, i és normal que es baixi i que hi hagi una baixada d'ànim.
0: Per evitar que la transició sigui massa brusca, Teresa Prada recomana no tornar de vacances just el dia abans de reincorporar-se. Considera convenient tornar almenys un o dos dies abans per poder organitzar-se, planificar els primers dies i recuperar progressivament els horaris habituals.
1: Primer de tot, sobretot, no dir arribo de vacances i el dia següent ja treballo. Això no s'ha de fer. S'ha de donar un dia, dos, si es pot més, de dir, bueno, doncs arribo de vacances, em situ, torno amb una rutina, no? I per llavors tornar a començar. Perquè d'alguna manera el que fas és que vas preparant el cos i la ment per tornar una altra vegada a la rutina. Però arribar un dia i l'endemà a treballar, això no s'aconsella.
0: També és important no veure el setembre únicament des d'una perspectiva negativa. Segons la psicòloga, buscar petites coses que ens motivin i marcar-nos algun objectiu pot ajudar a treure ferro aquesta sensació de rebuig que pot provocar la tornada.
1: Primer, intentar motivar-se, no? Vull dir, el que no podem fer és pensar, uf, una altra vegada la feina, una altra vegada, no? Intentar el dolent o el més negatiu, ja ho tenim, per intentar fixar-ne en les coses positives, no? Doncs tornarem a veure els companys, podré una altra vegada anar al gimnàs o m'agafaré, no sé, compraré cosetes per estrenar, anar una mica, sobretot quan es comença el col·le, no? Una manera d'animar els nens i dir, bueno, mira, estrenaràs estuig, estrenaràs això, no? És una mica també de dir, en comptes de fixar-se només en lo negatiu que té, doncs llavors també en lo positiu.
0: Recuperar els horaris de son, reprendre l'activitat física i mantenir espai per les aficions són altres recomanacions habituals per afrontar millor aquests primers dies. I sobretot, diu Teresa Prades, sentir-se així és completament normal quan tornem a la feina. Els primers dies podem estar més cansats, més desmotivats o fins i tot una mica tristos i cal donar-nos temps per recuperar el ritme.
1: I és normal sentir-se així, no? De dir, bueno, a més, també els dies comencen a fer-se fosc abans. Clar, això, la natura no ajuda gaire, no? Perquè vens d'una època que, bueno, és d'hora fins tard, no hi ha horaris, no? Fa caloreta. I ara vens, bueno, tothom es tanca, no? Diguéssim, ve una època de tancament més aviat. Llavors és normal sentir-se així, el que passa que, bueno, és veure que cada etapa de l'any té les seves coses bones i fixar-nos en això i no fixar-nos en lo negatiu.
0: El setembre, però, també pot ser una oportunitat per començar de nou, recuperar hàbits saludables i marcar-nos nous reptes.

I fins aquí l'informatiu Mollet al dia, però abans de marxar repassem els titulars més destacats del dia d'avui. Mollet es prepara i presenta una nova convocatòria del Pla de Barris i Viles de Catalunya per transformar els barris de l'Estació del Nord i col·legis nous. I Mollet i Montcada ja estan connectades per un nou itinerari per bicicletes i vianants. La via comença a la zona del Calderí, s'ha construït paral·lel a la carretera que enllaça amb la Llagosta i Montcada. I ahir dilluns van començar els treballs d'enderroc dels dos antics mòduls prefabricats de Can Vilà amb la mirada posada en construir un nou edifici. I l'Ajuntament ha obert una nova convocatòria d'ajuts al lloguer per facilitar l'emancipació dels joves amb una ajuda que arriba fins als 950 euros. I fins aquí l'informatiu Mollet al dia. Nosaltres ens hi retrobem demà. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Aquell any.
1: Blanc i negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor. Dimarts a les 7 de la tarda i remissió dissabte a les 5 de la tarda.
2: Aigües trencades, un podcast testimonial sobre l'experiència del part. Cada episodi explica el testimoni d'un part i reflexiona sobre la pròpia vivència. Aigües trencades, cada dimarts a 2:15, reemissió a 9:15 del vespre.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ets a punt d'escoltar un podcast amb so immersiu binaural. Aquesta tecnologia et permetrà escoltar els diferents sons com si l'acció passés al teu voltant. Per gaudir d'una millor experiència auditiva, et recomanem utilitzar auriculars durant la seva reproducció.
1: Doncs no me la coles, senyora podcaster, que potser tu en saps més de jugar amb les paraules, però jo sé quan em volen manipular i quan no.
2: Estic lligada, no em puc moure. Com vols que aprofiti res? Sense el portàtil no avançarem. És game over per la teva filla. Per tots dos.
1: Per tots tres. No t'oblidis d'en Pol. Però tens raó. Necessitem l'ordinador.
2: I t'arriscaràs a sortir del cau?
1: No pateixis. No serà cap risc. Sé com moure'm sense que em vegin.
2: I em deixaràs aquí sola? Pensa que podria...
1: No podria res, Iris. No mouràs ni un dit. Encara que no ho vegis, Iris. Estàs monitoritzada. Clar que no ho pots veure. Així que o l'ordinador ens obre camí o s'acabaran les 48 hores. I ja saps què significa això, oi?

0: Un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou, deu, onze, dotze, tretze, catorze, quinze, set, disset, divuit, dinou, vint, 21, 22, 23, 24.
1: Iris, com havíem quedat? M'ho estàs fent realment difícil, això, eh?
0: No.
1: Tu creus que jo vull fer-li mal al teu fill?
2: Mare, estic bé. Mentre tu et portis bé, jo estaré bé.
0: Com puc saber que ets tu i no una gravació d'abans? 37. 39.
1: Me l'he endut amb mi. Si ell no és aquí per salvar-lo, tu tampoc faràs res per marxar.
0: Ets fora de veritat? Què veus, fill? 45.
2: L'elefant de llums.
1: Ja està. Fins aquí les preguntes.
0: 45.
1: Deixa de fer-te mal. Et necessitem per continuar parlant amb la inspectora. La vida dels nostres fills és en joc. No trigarem. No sabia quan trigaria, així que vaig decidir comptar-ho, segon per segon, que van fer un total de 3.794 segons. 1.897 si ho dividia entre dos, meitat d'anada i meitat de tornada. No eren només números, marcaven un patró. La casa o refugi d'aquest desgraciat era a 31 minuts i 37 segons d'aquest fosc i humit soterrani. Em vaig tatuar la xifra al cervell. 1.897 segons. Era un marge curt, però potser era l'únic que mai més tindria.

0: Ai, Iris, ja s'ha fos el misteri que hi havia entre nosaltres? Semblem una parella caduca, que ni s'alegra de l'arribada de l'altra.
1: No sé qui podria alegrar-se a tenir-te a prop.
0: Ui, aquesta llengua de podcastera és verinosa.
1: Tens ordinador?
0: Mm-hmm. Vols que entri a Instagram, sí?
1: Busca un accés directe.
0: Accés directe. Sí, perfecte. Ja som dins.
1: Si vols que t'ajudi, m'hauràs de destapar els ulls.
0: Ni parlar-ne. No, jo t'ho vaig llegint tot i tu em guies.
1: Com vulguis. No perdem més temps. Entra a l'inbox.
0: Link què?
1: Busca una mena d'avió de paper. Una icona. Diria que és damunt del cor.
0: Sí, sí, ja l'he trobat. Fet. 300 missatges.
1: I n'hi ha algun sense llegir?
0: 6. Però són posteriors a que desaparegués.
1: Aleshores, ves als últims que va obrir. Mirarem de desfer què va fer.
0: Un tal Ferri08, que jo no sé qui és, li proposa de quedar. Just el dia que va desaparèixer. Ha de significar alguna cosa.
1: No ens avancem. Pitja el seu nom i descriu-me les fotografies que té penjades al seu compte aquest Ferris.
0: Hi ha motos, moltes motos. No sembla que siguin seves, però... té pinta de fanàtic. També té algunes fotos de classe. Sí, són nois i noies asseguts en pupitres, fent cares rares, com seductores.
1: I quin comentari fa d'aquestes fotos?
0: En una d'elles també hi surt la Mònica. Aquest Ferri 08 és company de classe de la meva filla.
1: És un bon fil del que estirà. Li preguntarem a l'inspectora que li pregunti què van fer quan van quedar.
0: Sí, puc descobrir on viu i anar-hi jo directament i trencar-li la cara.
1: Aquí tots tenim ganes de justícia, però no ens podem precipitar. Digue'm què ha escrit aquest nano a les fotos.
0: A totes les de grup hi diu el mateix, els chats i les Stacys. Però ara que m'hi fixo, ell no hi és en cap de classe. Ell només les fa. Després n'hi ha algunes d'ell sol. És un tap de bassa. Mira, aquí surt amb dos col·legues amb ulleres, però quins friquis. Mira, aquí diu, som la resistència.
1: Serà una espècie de joc de rol?
0: No trigaria pas gaire a carregar-me jo aquesta resistència blandengue. Una bona hòstia, iau.
1: Potser va desaparèixer abans de quedar amb ell. Hi ha altres missatges d'aquell dia?
0: Ho busco. Mira, sí. Una amiga li envia cors a una story. Se n'anava tan guapa. I aquí... aquí hi ha un altre missatge estrany. Del mateix dia, d'un usuari que no sé si podré llegir. 42.D3CIB3L.
1: No sembla una persona, no.
0: No té foto de perfil. A veure què diu. No.
1: No què? Què hi diu?
0: És la convocatòria a una festa secreta.
1: Clar. Els tres són S. 42 decibel.
0: I per aquí envien la ubicació.
1: Joder, i on és?
0: El descampat del Pla de l'Alba. On han trobat el propietari del mòbil des d'on em va escriure. Mort.
2: 48 Hores és un podcast interactiu de Ràdio Televisió de Cardedeu amb el suport de l'Institut Català d'Empreses Culturals i la Generalitat de Catalunya. Un guió d'Emma Mussoll, protagonitzat per Júlia Genís i Xavier Ripoll.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
2: Hi ha moltes formes de sejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a Nova Plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
3: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
4: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germanà de Mollet.
5: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
6: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.
7: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història.

0: cash for tonight. Blanc i negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor. Dimarts a les 7 de la tarda i remissió dissabte a les 5 de la tarda.
1: A les portes de Troia. Un espai de divulgació històrica on el passat no és només allò que va succeir fa un temps, sinó el que explica la nostra realitat quotidiana.
2: A les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés.
1: Tots els dimarts a les 9 de la nit al 96.3 de la FM. També el pots tornar a escoltar els dissabtes a les 10 de la nit.
0: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil, 680-843-721, i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula BAIXA. 680-843-721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
3: A través d'entrevistes amb experts, representants d'entitats socials i testimonis directes, el programa Espai Solidari dona veu a realitats sovint invisibilitzades i promou la sensibilització ciutadana. Escolta'l cada dimarts a 4:45 de la tarda i en redifusió cada dissabte a 9:45 del matí.
4: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: jo em vaig quedar embarassada, jo tenia una altra filla ja, la Gala, i ja des de molt a l'inici va ser un embaràs de risc, se'm va fer un hematoma que no reabsorbia. I llavors jo cada 15 dies tenia com una regla superforta, per tant, superespantats, en plan, és un avort, cada cop, cada 15 dies, vull dir, molt dur. I bé, doncs va arribar un punt que aquest hematoma es va anar fent gros, gros, gros, i representa que amb el sagnat es va irritant l'úter fins que em va començar a produir contraccions, i això va ser quan jo estava de 24 setmanes.
1: Aigües trencades, un podcast molt ben parit. El part de la Meritxell Pons Espinal.
0: En Grau va néixer el 22 d'agost del 2023, 3 mesos abans que li toqués. Marxàvem de vacances i vaig començar a tenir unes contraccions, clar, jo havia sigut mare, per tant sabia quin tipus de contraccions eren i vaig dir, això són contraccions de part. Pues vam anar corrents cap a Sant Joan de Déu. Sí, sí, estava de part, però em van aconseguir frenar el part. Això va ser quan eren les 24 setmanes. Vaig haver d'estar ingressada d'uns 5 dies a Sant Joan de Déu, fins que tot es va estabilitzar. I després vaig haver de fer repòs absolut tot el que pogués. O sigui, només anar, diguem, al lavabo. Clar, això logísticament va ser complicat, no? Perquè ja t'ho pots imaginar amb una nena petita a 2 anys. Fins que vaig començar a tenir una altra vegada contraccions de part molt fortes i llavors, bueno, jo i la meva parella, el Pol, vam anar corrents cap a l'hospital i aquest cop no me'l van poder frenar. De fet, el part va ser molt ràpid. L'única cosa bona que et diria d'aquell part és que va ser un part vaginal, perquè jo amb la Gala va ser una cesària d'urgència i sempre m'havia quedat aquella coseta aquí de que jo volia parir de forma vaginal i vaig poder parir de forma vaginal. Va anar superbé, va ser molt ràpid i va sortir en Grau, que va plorar, vull dir que, per tant, molt bé, perquè va néixer de 28 setmanes i 3 dies i va néixer amb 1,415 kg. Per mi sí que va ser molt important connectar-me amb el naixement del meu fill. Una sensació que no la puc és que no la sé expressar, però com molt animal, no? Molt animal, molt natural, molt intens. El part, de fet, va ser bastant heavy, perquè en aquella sala potser hi havia 20 persones, perquè hi havia tots l'equip de ginecòlegs, tota obstetrícia, després pediatres, infermeres, tots especialitzats en parts prematurs. I, per tant, cadascú tenia la seva funció, alguns per mi i alguns per en Grau, quan naixés, que de seguida li van haver de donar suport respiratori, no? Perquè en Grau, al néixer tan petit, el seu principal problema és que els pulmons no estaven prou madurs. Sí que em van posar epidural, però perquè ho vaig demanar. I va ser un part convencional. I això va ser una cosa que a mi em va agradar, ja t'ho dic, perquè vaig dir, ostres, ho he pogut viure, saps? He pogut tenir un part en què he sigut conscient, em van posar, vull dir, el nen va tenir prou força com per després aguantar sense suport respiratori una estona i fer el pell en pell amb mi quan va néixer, que per mi això també havia sigut molt important i no ho havia pogut fer amb la Gala. El Pol va tallar el cordó, vull dir, va ser com un part, et diria que normal, entre cometes, sí.

En aquell moment jo estava molt tranquil·la, de fet. Les fotos d'aquell dia del parc, jo surto contenta, perquè és com curiós pensar-ho d'aquesta manera, eh? Però per mi al final va ser com un alleugiment, com es diu això, un alleujament, no? De que al final jo havia estat tan fotuda, estirada al llit, que jo no em podia moure, que jo no podia agafar la meva filla perquè hi havia perill de que entrés en parc, que perdés el grau, és que no podia fer res. Llavors al final parir va ser com, vale, ja torno a ser jo la Meritxell. Vull dir, puc fer coses, puc agafar la meva filla, puc anar aquí, puc anar allà, puc caminar, puc anar a comprar, vull dir, em puc moure, saps? Que va ser com contradictori, perquè òbviament ningú vol que neixi un nen prematur, però també jo en aquell moment era tan horror de que cada 15 dies jo patia per si havia perdut en grau, no? amb aquests sangrats tan forts, que en aquell moment parir al final va ser com un alleugiment, no? De dir que bé, ja està, següent etapa, saps? Vaig dir, següent etapa, endavant, vull dir, vinga, ho superarem.

però bueno, llavors se'l van endur cap a la UCI de neonats i a mi em van posar la, a mi em van pujar a l'habitació. I això va ser el primer, la primera cosa estranya, no? Perquè tu acabes de parir, però tu no tens el nen al costat, perquè se te l'han endut, perquè l'han d'ajudar, no? Encara va ser més heavy quan a mi en 2 dies, o sigui, 48 hores, ja em van donar l'alta. I per tant, jo ja podia marxar a casa. Jo vaig haver de marxar a casa perquè ja no tenia una habitació. I clar, marxar a casa sense el nen, això és heavy. Això és molt heavy. Buf! Fas el cor fort, fas com pots. I després has d'anar fent... Clar, ningú t'explica com serà. Això és la cosa, no? Que és com una incertesa total. Perquè tu et diuen que estan en les millors mans, i això és veritat, en Grau estava a les millors mans, era Sant Joan de Déu. Però clar, ningú et diuen que t'hi acabaràs passant 3 mesos allà, perquè no ho saben. El que sí que ens van dir és que ens preparéssim, que això seria una carrera a fons. Me'n recordo que m'han dit aquesta frase. Meritxell, això és una carrera a fons que va superlenta. Per tant, feu el cor fort i és dia a dia. I aquest jo crec que és el consell més bo que em van donar, és dia a dia. Ser també molt dur per mi el tema de la llet, perquè, clar, tu en aquell moment no has de parir, però el nen ja necessita menjar, perquè ja ha sortit. Llavors, aquí comença una cosa que t'explota el cap de dir, i ara com ho vaig a fer si tampoc tinc el nen al costat per jo treure'm llet? Bueno, jo em vaig haver de comprar un supersecaletges d'aquests elèctrics, no?, per estimular i, òbviament, intentar-lo veure i passar estones amb ell, no?, que m'estimulés perquè a mi em pugés la llet. Llavors, el que va passar és que a ell li posen una sonda, no?, nasogàstrica per alimentar-lo de llet materna i de calostre. Llavors, això, bàsicament, és de donants, de mares que han donat llet. I a mi això em va agradar molt. I, de fet, quan a mi em va pujar la llet, vaig ser molt productora de llet, també, vaig tenir aquesta sort. I ja de seguida també em vaig fer donant de llet.

la UCI era un espai en el qual els nens estaven com dins d'habitacions, però no t'ho has d'imaginar una habitació tancada amb una porta, però tenia certa intimitat, és a dir, no era una sala comú i estava fet de la millor manera possible. Podíem passar-hi 24 hores, si volíem. Llavors, el que fèiem era intentar-hi passar el més temps possible. Amb en Grau, això és una cosa que et recomanen molt, que és el tema del pell en pell, el que es diu el mètode cangur. És curiós perquè això es veu que es va crear als anys 70-80 a Colòmbia i tot era perquè no tenien prou incubadores, no? Llavors al final el que van decidir és posar doncs, pell en pell amb el pare o la mare, vull dir els dos, amb el nen acabat de néixer i que això realment es veu que té uns efectes boníssims, no? Tant a nivell de desenvolupament neurològic, reducció d'infeccions... Llavors nosaltres amb això vam dir, hòstia, no podem fer res més que això. La resta ja ho fan els metges, però això que ho podem fer nosaltres, nosaltres vam dir a tope. Et demanaven que quan fessis el mètode cangur que t'hi estiguessis mínim 2 hores. I llavors fèiem un dels 2-3 hores al matí, anàvem a dinar, i després l'altre, a la tarda, feia 3 hores o així, i ens combinàvem, no?, perquè després teníem l'altra filla que l'havíem d'anar a buscar i tot. Llavors el que sí que fèiem era que a l'hora de sopar tornàvem els dos a casa per estar amb la gala, posar-la a dormir, allò que ella tingués també el seu moment de certa normalitat dintre la poca normalitat que hi havia en aquell moment a la nostra vida. I després jo me'n tornava a la nit cap a Sant Joan de Déu a passar la nit allà.

era com el dia de la marmota. Era cada dia el mateix, cada dia el mateix, cada dia el mateix durant 3 mesos. I era dur. Era molt dur, la veritat. Potser els nens durant 2 setmanes o una setmana avancen molt, van progressant, però de sobte tens la següent setmana que torna enrere, però clar, ja t'ho retrassa. Llavors, tornes a avançar i després enrere, tornes a avançar i després enrere. Llavors, clar, va ser dur, perquè no era allò una pujada, no? I, per exemple, en Grau durant 1 mes i mig es va estar estancant, per exemple, no? Amb el tema respiratori, això, clar, dius, és que no veig la llum. Bastant angúnia, sincerament, encara que fos el meu fill quan va néixer, a mi em feia molta angúnia perquè era molt petit, la pell era molt fosca, vull dir, era com, no és com un bebè que neix, un nen prematur, però és el teu fill i òbviament pues, te l'estimes, no? Però fins que no va ser cap a les 32 setmanes, 31-32 que no es va enganxar al pit, però el qual molt bé, i ja de seguida es va enganxar i va guanyar molt bé de pes, aquest no va ser el problema d'en Grau, el problema d'en Grau va ser dels pulmons i que feia apnees del prematur, que es diu, que bàsicament és que la zona del cervell que controla el sistema respiratori encara no està desenvolupat, i això no es desenvolupa fins a la setmana 34-35. I bàsicament els nens s'obliden de respirar i l'has de reanimar. I això, amb en Grau, va arribar a ser tipus 150 cops al dia. O sigui, era contínuament haver-lo de reanimar, contínuament, i amb suport. Llavors, això és molt dur, també, no? Perquè dius, és que se me'n va el nen, o sigui, no respira, saps allò? Estimular-lo, donar-li copets. Els metges et diuen, no, però arribarà un punt que ja ho pararà de fer, però tu no veus la llum, perquè dius, però sí, fa 120 al dia, com pot ser, no? Òbviament no et deixen anar a casa si els nens fan apnees. I, de fet, això va ser una mica la part difícil també per nosaltres com a cuidadors d'en Grau, perquè aquests nens estan monitoritzats 24 hores, estàs a la UCI. Llavors, aprendre a marxar a casa sense un monitor... Nosaltres vam estar així de comprar un monitor. Imagina com estan de volats ja, eh? O sigui, de comprar un monitor, de dir, no, clar, és que jo no me'l puc endur a casa perquè aquest nen em deixarà de respirar. I llavors al final és també aprendre tu a confiar en que el nen ja pot sortir, ja és un nen normal. Vull dir, ja el que hauria d'haver fet a la panxa ja ho ha desenvolupat a fora, no? De fet, me'n recordo que els últims 10 dies o una setmana allà a la UCI, de fet, va ser més preparatori per nosaltres que no pas per ella. Ens van treure els monitors perquè ens acostuméssim a estar amb el nostre fill sense que estigués monitoritzat, no? Però en un entorn controlat com és la UCI, no? De Sant Joan de Déu.

0: O sigui, teníem moltes ganes de marxar, perquè, òbviament, portes 3 mesos a la UCI i veus de tot i és molt dur. Però, per altra banda, jo pensava, ja que portem tant de temps, com a mínim, marxar tranquil. Ara ja no em ve d'una setmana. I això es veu que els hi passen a molts pares de nens prematurs de llarga temps d'hospitalització, no? Que al final no vols marxar una mica, no? Del rotllo. Jo vull marxar, però vull marxar tranquil·la. I sí, jo me'n recordo la primera nit a casa, no vam dormir, perquè deies, és que ara què? I si em torna a fer una altra apnea? I si torna a passar no sé què? Però fins que t'acostumes i al final el temps ho cura tot, no? Mai oblidaré el dia que vam sortir de l'hospital. I vam arribar a casa i li vam fer una festa en Engrau i... Sí, mai oblidaré aquell dia. I tampoc mai oblidaré el primer dia que es va enganxar el pit. Jo també el recordo molt bé. Dintre de que estàs en un entorn molt difícil, que és la UCI, quan en Grau va aconseguir mama, per mi va ser com una recompensa molt xula.
1: Aigües Trencades, un podcast de Cugat Mèdia, molt ben parit per la Sara Vella i l'Oriol Coromina.
2: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa, t'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
3: Vine a la teva botiga Veig de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
4: Bon dia, són les dues.
5: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
4: El govern tanca la porta a fer més concessions al col·lectiu de mestres. A una setmana per a l'inici del nou curs, amb convocatòria de vaga inclosa, l'executiu assegura que amb els recursos actuals no poden atendre més demandes. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, dona la negociació per finalitzada.
6: La negociació va estar feta. La negociació va arribar on va arribar. I ja entenem que hi hagi gent que pensi doncs que hi ha alguns elements, no sé, que no s'han atès o no prou. Però la fase de negociació i de diagnosi, nosaltres pensem que està feta.
4: El govern ha nomenat avui Marta Clari, nova secretària general d'Educació, en substitució de Teresa Sambola, destituïda després de les errades comeses a les proves PISA. És dimarts, 1 de setembre de 2026, i tenim més titulars. El govern espanyol mobilitzarà més de 300 milions d'euros en ajudes per a Ceuta d'aquí a final d'any. Sònia Kerr.
7: L'objectiu és dinamitzar l'economia local i fer front a la crisi migratòria que viu la ciutat autònoma des de fa un mes. Més de 100 milions es destinaran a l'acollida de menors.
4: 5 anys després de l'alliberament de peatges, la sinistralitat a Catalunya s'ha reduït a totes les vies, amb excepció de la P7.
7: La raó és l'increment de trànsit que ha experimentat i per això una de les solucions a sobre de la taula del govern és la dels peatges variables. Ramon Lamia, el director del Servei Català del Trànsit.
8: Europa va cap a peatges variables. No estic dient que hi hagi d'anar a Catalunya, però hem de veure què està passant a Europa. El variable té de virtut que unes hores pagues menys o unes hores no pagues. I pagues en funció dels quilòmetres que fas.
4: S'enquista el conflicte laboral a les biblioteques de Barcelona.
7: Avui la plantilla s'ha concentrat davant la Sagrada Família en senyal de protesta. El comitè d'empresa acusa l'Ajuntament d'immobilisme mentre el Consorci de Biblioteques apunta que no s'ha volgut adherir al nou conveni.
4: En cultura, la Fundació El Foment de Girona oferirà una 30ena d'activitats fins a final d'any.
7: La més destacada és la primera edició del Festival del No és Conya, amb una desena de propostes. Pol Cruell, Jarnau Tordera i Sara Roy són els noms destacats de la programació musical.
4: Als esports, Toni Castro, Gabriel Jesús ja és nou jugador del Barça.
9: El davanter brasiler de 29 anys, que arriba procedent de l'Arsenal, està signant en aquests moments el seu contracte amb l'equip de Flick, que és líder de la primera divisió de futbol, després de la golejada per 5-2 al Rayo.
4: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
10: Bon dia. El setembre ha començat tal i com va ser gairebé tot el mes d'agost, per tant, amb calor, amb xafogó. De moment no es desboca gaire la temperatura, però sí que la humitat és elevada i, per tant, suem gairebé sense fer esforç. Per tant, una clàssica situació de finals d'estiu. Aquesta tarda arribarem a temperatures entre els 28 i els 32 graus a la majoria de comarques, però s'ha de dir que també hi haurà més núvols. Aquest matí hem despertat amb cel mig ennuvolat al Prepirineu, les comarques de Girona, a l'Ebre, a Tarragona, i aquests núvols han d'anar més a prop de la costa, del prelitoral, comarques de Tarragona, i fins i tot, al llarg d'aquesta tarda s'acabaran escapant algunes gotes de fang, també algun tro. Tindrem cap a l'interior de l'Ebre, cap al port, però no estarem parlant de grans tempestes. Un cel més obert a l'Alt Pirineu de Lleida. Demà farà ja més calor, amb núvols al matí, cap al sud de Catalunya, sobretot a l'Ebre, i a la tarda alguna nuvolada a cavall del Ripollès i la Garrotxa, sense tempestes. Estem pendents a la xarxa.
4: El control de so, Francesc Ávila. La redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts a les 2.
11: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: El govern dona la negociació per acabada amb els sindicats educatius. A una setmana perquè arrenqui el curs amb una nova vaga, l'executiu descarta parlar de demandes que, al seu parer, no són possibles amb els recursos actuals. Avui s'ha fet públic el nom de la nova secretària general de la Conselleria, Marta Clari, un perfil de gestió pensat per fer front a les mancances detectades al departament. David Navarro, bon dia.
12: Bon dia. Tot i que la consellera d'Educació, Esther Niubó, dedica aquesta setmana a reunir-se amb els principals sindicats del sector, també amb els convocants de la vaga del proper dimarts, el govern català deixa clar que no hi haurà canvis a la seva posició. La portaveu Sílvia Paneca ha defensat l'acord al qual es va arribar abans de l'estiu i que va ser rebutjat per una majoria de docents.
6: Si aquesta negociació va a un camí de demanar qüestions que no són possibles ni pels recursos que hi ha ni per poder-hi arribar, clar, això dificulta la negociació. Si la negociació s'emmarca en el fet de no som on volíem, però anem en la bona direcció i entenem que aquests recursos s'hi estan posant, pensem que aquí hi ha una via per avançar.
12: Per això, Paneque no pensa que hi hagi marge per negociar.
6: La negociació va estar feta. La negociació va arribar on va arribar. I ja entenem que hi hagi gent que pensi doncs que hi ha alguns elements, no sé, que no s'han atès o no prou. Però la fase de negociació i de diagnosi, nosaltres pensem que està feta.
12: L'executiu ha nomenat avui la nova secretària del Departament d'Educació, Marta Clari, després de la destitució de Teresa Sambola, esquitxada per les errades que van portar l'exclusió de Catalunya de l'informe PISA. Marta Clari té experiència com a gerent a l'Ajuntament de Barcelona i justament se l'ha escollit pel seu perfil de gestió de grans organitzacions.
4: Avui també el govern ha anunciat els actes de la Diada de l'11 de setembre. Recordaran els 50 anys de la històrica mobilització a Sant Boi de Llobregat en defensa de la recuperació de les llibertats.
7: El govern vol que la commemoració de la Diada estigui marcada per la idea que la unitat d'acció de la societat fa avançar el país. Es vol recordar la protesta que va reclamar llibertat, amnistia i estatut d'autonomia, amb l'objectiu d'establir un diàleg entre el passat, el present i un futur que es vol identitari, però també de modernitat. L'acte central de la celebració comptarà amb artistes com la ballarina Lorena Nogal, el cantant Joan Dausà, el grup Sopa de Cabra o la pallassa Peva Plana. La imatge de la festa ha estat dissenyada per Javier Jaén. El cartell vol mostrar una ciutadania diversa que navega unida en una sola direcció.
4: I el govern també ha anunciat la concessió de les medalles d'or de la Generalitat, que enguany recauen en el cuiner Ferran Adrià i en la directora del Sincrotró Alba, Caterina Viscari.
7: En el cas d'Adrià, el govern destaca que ha renovat el llenguatge de la gastronomia contemporània i ha situat la cuina catalana al centre de la innovació mundial. Viscari ha reforçat la projecció, han dit, de la recerca feta des de Catalunya.
11: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: Avui fa 5 anys de l'alliberament de peatges a les autopistes de l'Estat a Catalunya. Les barreres es van aixecar a la P7, la P2, la C33 i la C32 al Maresme. Una mesura que ha ajudat a reduir la sinistralitat al conjunt de la xarxa viària, a excepció feta de la P7, que ha registrat un augment d'accidents, especialment amb camions.
7: La causa és l'increment de vehicles que ha registrat la P7 en aquests 5 anys, amb puntes de 150.000 vehicles al dia en alguns punts. El resultat és que lidera el nombre d'incidències en valors absoluts, per bé que proporcionalment en té menys que en d'altres vies. El director del Servei Català del Trànsit, Ramon Lamiel, apunta que la perillositat és més alta al tram central, la que va des del Papiol fins a Mollet del Vallès.
13: El problema del tram central de Mollet al Papiol és, aquí sí, és un problema de la infraestructura. Aquesta infraestructura està encaixonada, no pot alliberar-se i donar més espai, perquè té la B30 al costat i perquè té uns ponts que travessen l'autopista que fan impossible d'ajuntar B30 i AP7, que ens aniria molt bé. I l'altra, la relació que té amb la C58 i la C16 és molt difícil.
7: Això cal afegir les avaries de vehicles. La P7 ha patit un 40% més en els 7 primers mesos del 2026 respecte de l'any passat. Pel que fa al futur, la Miel ha anunciat la creació d'un grup de treball per decidir si cal apostar pels peatges variables.
13: Nosaltres, si en aquest grup se'ns pregunta, hem d'explicar que Europa va cap a peatges variables. No estic dient que hi hagi d'anar a Catalunya, però hem de veure què està passant a Europa. El variable té de virtut que unes hores pagues menys o unes hores no pagues. I pagues en funció dels quilòmetres que fas.
4: Justament avui s'ha fet públic el balanç de sinistralitat a la xarxa viària catalana dels primers 8 mesos d'enguany. Ha disminuït un 11% respecte al mateix període de l'any passat.
7: En total s'han registrat 87 morts, dels quals un 40% són motoristes. Es tracta del col·lectiu d'usuaris que ha registrat més defuncions.
4: I un altre factor clau per al trànsit és el preu dels combustibles. La represa de les hostilitats entre l'Iran i els Estats Units ha tornat a disparar el preu del petroli i això fa imperceptible el descompte al gasoil que l'Estat aplica des d'avui.
7: Tot i que el descompte fixat és de 20 cèntims per litre. L'usuari final gairebé no el nota en el preu final, sobretot per l'augment d'entre 4 i 5 dòlars els últims 5 dies del barril de Brent i també pel fet que ja hi havia vigent un descompte de 10 cèntims.
4: Per pal·liar aquesta situació, Unió de Pagesos reclama una rebaixa en l'IVA del gasoil que s'assumi a la bonificació d'aquests 20 cèntims. L'objectiu del sindicat és que l'IVA passi del 21 al 10% per als professionals, perquè els empresaris del sector primari no hagin de repercutir aquest cost en l'alimentació. Ràdio Ripoll, Guido Sengerotti.
14: La crisi i la guerra entre els Estats Units i l'Iran ha fet pujar l'IPC fins al 3,5% interanual, segons les dades de mitjan agost. Gran part d'aquest augment es deu a l'increment del cost del petroli i dels combustibles fòssils. I tot i que el govern espanyol ja ha pres mesures per pal·liar els efectes d'aquest encariment, des d'Unió de Pagesos es reclama que es puguin implementar descomptes addicionals, com una reducció de l'IVA del 21 al 10% per als professionals, com ja s'havia fet anteriorment. Ho explica la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat.
15: Una de les mesures que ha anunciat és que a partir de l'1 de setembre, doncs, en lloc de 10 cèntims, farà un descompte de 20 cèntims per litre. Això està bé i afecta tota la ciutadania, però es continua aquest augment de l'IVA. Nosaltres el que demanem des d'Unió de Pagesos és que ja cap al sector primari el gasoil, doncs és una matèria primera essencial per poder produir aliments, de fet si mengem és gràcies al gasoil, no? Doncs que es mantingui aquest IVA reduït.
14: Serrat adverteix que si no se'n prenen mesures, el cost l'haurà d'acabar pagant el client final perquè el sector ja va escanyat i no es pot permetre reduir encara més el marge.
4: Cop. Continuem i ho fem des de Madrid perquè són més de 300 els milions d'euros que pel paquet d'ajudes que mobilitzarà el govern espanyol a Ceuta d'aquí a finals d'any, segons ha aprovat avui el Consell de Ministres. Ho farà per pal·liar la crisi que ha suposat l'arribada de més de 70.000 migrants a la ciutat autònoma en el darrer mes. D'aquest paquet, més de 100 milions es destinen a l'acollida de menors. Ho ha aprovat aquest matí el govern. Carina Bellbé, bon dia.
16: Bon dia. Amb aquests 300 milions que representen el 16% del PIB de la ciutat de Ceuta, el govern espanyol vol reforçar-hi els serveis essencials amb 21 milions, la seguretat amb 90 milions i l'acollida de menors i l'atenció humanitària que reben la partida més quantiosa, més de 100 milions. Però el paquet econòmic també pretén ajudar les empreses i els autònoms i destinaran 80 milions d'euros en ajudes directes i indirectes. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
17: Somos conscientes y hemos sido testigos, de hecho, en esta mesa particularmente directos de la necesidad urgente de la actuación por nuestra parte y por parte de todas las autoridades para devolver a la ciudad de Ceuta la tranquilidad y la confianza que necesitan sus ciudadanos lo antes posible. De hecho, este Real Decreto Ley esperamos que sirva de prueba en ese sentido de que no vamos a escatimar esfuerzos para que esta vuelta a la normalidad sea lo antes posible.
16: Un executivo que crida a la no violencia davant de las concentraciones convocades per demà a Ceuta, mentre defensa que no hi ha evidències sobre la implicació del Marroc en la crisi migratòria i apunta a Israel i Rússia. L'executiu garanteix que tots els migrants seran retornats al Marroc. De fet, ja s'han retornat 3.700 i també insisteix en que la visita del rei a Ceuta serà una realitat, malgrat no posar-hi data.
4: Nova protesta de la plantilla de les biblioteques de Barcelona per les seves condicions laborals. S'han concentrat davant de la Sagrada Família aquest matí i acusat l'Ajuntament d'immobilisme davant la seva demanda d'adherir-se al nou conveni del consistori. El gerent del Consorci de Biblioteques, però, assegura que són els sindicats convocants els qui no van voler unir-se a aquest acord. El fet és que avui han tancat en senyal de protesta 36 de les 41 biblioteques públiques de la ciutat. Maite Polo, bon dia.
18: Bon dia. El comitè d'empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona ha convocat avui una aturada total per la manca d'avenços en les 13 reunions que han tingut aquest any amb l'Ajuntament. Marina Martínez Iglesias és delegada de la Intersindical al comitè d'empresa del Consorci i tècnica auxiliar de biblioteques.
19: Fem jornades de fins a 11 hores de treball, això és una línia vermella. També, bueno, les nostres jornades són de fins a les 8 i mitja o fins a les 9 menys quart, això també estaria bé revertir-ho. Després hi ha un tema de reconeixement professional. L'Ajuntament no ens vol reconèixer la tasca que fem d'atenció directa a la ciutadania, com altres serveis municipals. I després hi ha un tema d'equiparació a les condicions del personal bibliotecari a les condicions de l'Ajuntament.
18: El gerent del Consorci de Biblioteques, Ferran Burguilló, s'assegura que l'Ajuntament vol que tota la plantilla s'adhereixi al conveni, que preveu millores com la jornada de 35 hores setmanals per a tot el personal.
20: El nostre objectiu és que tota la plantilla del Consorci de Biblioteques de Barcelona s'adhereixi a aquest conveni municipal. El va aprovar el plenari municipal al febrer i ha tingut l'acord també dels sindicats Comissions Obreres, UGT i CESIF. El comitè d'empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona està configurat per la Intersindical i per la CGT, que són dos sindicats que no es van adherir, diguéssim, a l'acord de condicions de l'Ajuntament.
18: La protesta del personal de les biblioteques de Barcelona s'ha estès més enllà de la capital catalana. El 18 de setembre se sumaran a la vaga de biblioteques que s'ha convocat a tot Catalunya.
21: El Port de Palamós comença avui la part més intensa de la campanya de creuers d'aquest any. Setembre concentra el nombre més alt d'escales, amb un total d'11, buscant desestacionalitzar la temporada alta turística. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
22: Aquest mes d'agost passat, per exemple, Palamós només ha rebut 6 escales de creuer. L'objectiu és que hi hagi menys activitat en moments en què l'afluència turística ja és prou important i concentrar-la en els períodes de temporada mitja i baixa. El Port de Palamós rep aquest any 65 escales de creuers amb un potencial d'uns 65.000 visitants. Un volum que ja ha arribat al seu topall, explica la cap de l'àrea municipal de promoció econòmica, Sílvia Romero.
23: I estem treballant això entre 65-70 escales, bueno, que ja les tenim garantides per uns quants anys en endavant i tenim la pressió de que les companyies ens demanen més perquè som un dels ports més ben valorats de tota la Mediterrània, de tota aquesta zona, i per tant les companyies volen tornar, però tenim aquest topall posat.
22: La primera de les 11 escales de creuer d'aquest setembre al port de Palamós la fa el vaixell Silver Ray, que avui ha portat 660 turistes nord-americans, britànics, brasilers i alemanys.
21: No deixem la costa. Les embarcacions de l'arrossegament i l'encerclament de la Ràpita i les cases del Canà, les Terres de l'Ebre, han reprès avui l'activitat pesquera. Ha estat després de 2 mesos d'aturada per la veda. El sector afronta l'inici de la nova temporada amb bones expectatives i amb indicis d'una major presència de crustacis. Canal T, Dani Camacho.
24: Les previsions també apunten a una campanya amb menys problemes pel que fa al nombre de jornades de pesca que marca Europa. La planificació feta durant el primer semestre, juntament amb la incorporació de nous sistemes de pesca, permetria allargar l'activitat fins a final d'any. Ho explica el secretari de la Confraria de la Ràpita, Joan Balaguer.
25: Hi ha hagut una millor planificació durant el primer semestre i, bueno, de cara a final d'any, entre els dies que aportaran les embarcacions que han canviat les portes tradicionals per portes voladores o per portes de baix impacte com la que tenim aquí darrere, que és de polietilè i acer, en el que redueixen el pes i redueixen l'impacte sobre el fons marí.
24: La principal preocupació continua sent, però, el cost del combustible, ja que el preu del gasoil té un impacte directe sobre la rendibilitat de les embarcacions. El sector també afronta amb incertesa les pròximes negociacions pesqueres a escala europea previstes per a final d'any. Les confraries confien que els resultats científics acrediten la recuperació dels recursos pesquers.
21: Una setmana després del fort temporal de pedra, aigua i vent, Tarragona es va refent i recuperant la normalitat, però amb desperfectes encara visibles i d'altres que s'han anat reparant. Ara la feina feixuga passa per reclamar els danys a les companyies d'assegurances. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
26: El fort temporal de dilluns passat, denominat pels experts en meteorologia com a mesocicló o supercèl·lula, va ser del tot excepcional, ràpid i poc previsible. Va afectar tot el terme municipal, de punta a punta, sense excepció. Els bombers van arribar a tenir 200 serveis en espera, tal com ha explicat Gerard Domènech, tècnic especialista operador de control de bombers de la Generalitat.
27: Cadascun dels operadors que hi havia a la sala podia arribar a tenir 100 i 200 serveis per gestionar. Arbres caiguts, vidres trencats, pàrquings inundats, cotxes atrapats, si no hi ha risc per persones, es va fent una priorització segons la gravetat i a partir d'aquí es va gestionant. Però fer aquesta priorització és complicat, comporta temps també, i necessites que una persona estigui alliberada només per fer de discriminador.
26: No en van quedar al marge les instal·lacions esportives municipals, on també es van veure imatges d'inundacions per la gran acumulació d'aigua. El Llevant també recupera progressivament la normalitat.
21: A les comarques de Ponent, avui hem conegut el nou cap regional del cos d'agents rurals de Lleida. Serà Joan Baraut Plarromaní, qui aposta per la proximitat, la prevenció i la coordinació. Baraut substituirà Llorenç Ricou, després de 23 anys al capdavant d'aquesta àrea. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
0: Aquest dimarts ha tingut lloc la presentació del nou cap del cos d'agents rurals a la delegació territorial del govern a Lleida. En aquest sentit, el nou cap, Joan Baraut, ha explicat els reptes que afrontarà el cos, relacionats amb el canvi climàtic, la gestió de la fauna salvatge i la preservació dels espais naturals.
1: Primer seria reforçar aquesta proximitat amb el sector primari i la presència al territori. Val? La regió de Lleida no es pot liderar d'esquenes al sector primari, d'esquenes als agricultors, d'esquenes als ramaders. El segon repte, gran repte, seria el de reforçar les relacions institucionals i la coordinació operativa. Però no quan es produeix una emergència, una incidència, sinó abans.
0: En una altra qüestió, Baraut ha destacat les actuacions del cos en els incendis de la campanya de la Sega, que enguany ha registrat 17 a la província de Lleida, afectant prop d'unes 700 hectàrees. Per acabar, el nou cap també ha abordat el tema de la pesta porcina africana i ha apuntat que a finals d'any es podria començar a veure un resultat significatiu, però encara és aviat per donar per resolta la situació.
21: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Els Mossos investiguen la mort d'un home a punyalades a Manresa.
7: Els fets han passat de matinada al carrer Sant Jaume. La policia ha obert una investigació per aclarir els fets i buscar l'autor o autors del crim. La víctima tenia 45 anys.
21: Dos detinguts per un cultiu d'interior de marihuana amb 835 plantes en una empresa de Ripollet, al Vallès Occidental.
7: Es tracta de dos homes de 72 i 38 anys. A l'interior de l'espai també hi havia 2.200 esqueixos preparats per a la plantació, així com diferents eines necessàries. L'empresa elèctrica va detectar durant el mes de juliol un elevat consum en aquest establiment i va contactar amb la policia catalana perquè la defraudació pujaria, segons els Mossos, per sobre dels 12.000 euros.
21: Dos detinguts a Tortosa per blanqueig de capitals i per tenir un punt de venda de cocaïna.
7: Els arrestats són un home de 52 anys i una dona de 43. La investigació es va iniciar al febrer arran de diversos indicis que apuntaven a l'existència d'un punt de venda continuada de cocaïna en un habitatge de la ciutat. Dijous es va fer un escorcoll en aquest habitatge i en un altre de les cases d'Alcanar. S'hi han decomissat més d'un quilo presumptament de cocaïna i diverses pastilles.
21: És moment per a la cultura. La Fundació El Foment de Girona oferirà una trentena d'activitats fins a finals d'any. La més destacada és la primera edició del festival No és conya, que entre el 8 d'octubre i el 17 de desembre inclourà una desena de propostes entre comèdies, monòlegs i improvisació. Girona FM, Pau Villafañe.
2: La música també serà protagonista de la tardor al Foment. Pol Cruells hi presentarà el 26 de setembre el seu darrer treball, Figues d'un altre paner. El 9 d'octubre, Arnau Tordera oferirà la preestrena de Sirènia i el 13 de novembre, Sara Roy hi tancarà la programació musical amb la gira Alter Ego. Ramon Aymeric és gestor cultural del Foment.
3: A vegades fer moltes coses no puc implicar molta gent. Llavors hem anat allò a buscar la qualitat, a buscar també un preus populars i raonables perquè la gent hi pugui accedir i sobretot apostem per allò que funciona. Per això el Festival del és conya, que és que tota la comèdia que portem anys fent ha rebut una resposta que ha dit fem un festival.
2: La programació inclou igualment la segona edició dels Premis Estic Tocat i activitats vinculades a la gastronomia i a les fires de Sant Narcís, com el campionat de botifarra o el combat de glosa.
21: I encara més propostes. El Mercat de Nit torna el dissabte 12 de setembre a Tarragona, en la seva setena edició. Com a novetat comptarà amb tres xefs convidats, Moja Quach, Pet Moreno i Ramon Martí. Hi haurà 40 varietats de tapes i tastos gastronòmics amenitzats, això sí, amb propostes musicals. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
26: A partir de les 8, el Mercat Central i la plaça Corsini s'ompliran de música i de gastronomia. Hi prendran part 14 parades que oferiran una proposta de tastos molt variada que s'acompanyarà d'un programa musical que s'allargarà fins ben entrada la matinada. Com a novetat, tres reconeguts xefs estan convidats. Moja Quach, del restaurant El Terrat, Pep Moreno, del Deliranto, i Ramon Martí, cuiner del Llagut. Prepararan tastos per l'ocasió i serà un bon aparador per apostar pels productes de proximitat.
5: Jo sempre dic que la cuina comença al mercat, no? Res que no hi sigui, no? Al mercat, i que no hi sigui producte de temporada.
6: Hem adaptat coses que dèiem a la carta, però em semblava, jo al final que he tingut etapes on he inclús tingut un local a Tarragona, de que no podia faltar el romesco i no podia faltar el xartrès, perquè són festes.
26: Per segon any, dissabte al matí, també hi haurà esmorzars de forquilla.
21: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. Gabriel Jesús ja és nou jugador del Barça.
8: Bon dia, Marta. El davanter brasiler de 29 anys va passar la revisió mèdica i en aquests moments és signat el seu contracte amb el club blaugrana. Gabriel Jesús arriba procedent de l'Arsenal, de la Premier, amb un traspàs per 10 milions d'euros. L'entrenador del Barça, Hansi Flick, valorava el seu fitxatge.
9: Bé, sí, esclar, venia de lesions, però ara està bé. Una mica em vaig sorprendre també que tinguéssim l'oportunitat de fitxar-lo. M'agrada molt, m'agrada el seu estil com juga a futbol i crec que encaixa molt bé amb el nostre estil i crec que ens pot ajudar molt també en els partits i crec que per nosaltres és un fitxatge important i ho hem d'agrair també al Deco perquè ha fet una gran feina un altre cop.
8: El Barça de Flick és líder de la primera divisió de futbol amb els mateixos 9 punts que el Real Madrid. Després de la golejada per 5-2 al Rayo Vallecano a l'Spotify Camp Nou, amb 2 gols de Rafinha, 2 de Lamine i un de Legend en pròpia porteria. La Federació Catalana de Bàsquet ha presentat aquest migdia les lligues nacionals catalanes a l'antiga fàbrica Estrella Damm de Barcelona. Ho ha seguit Joel Gomis. Joel, bon dia.
10: Bon dia. El setembre és sinònim de lligues catalanes. Un any més, fins a 40 equips que pertanyen a la Federació Catalana i competeixen en categoria nacional disputaran un torneig que serveix per preparar el curs, però també per guanyar un títol. A l'ACB, Kids Anas Manresa, Barça, Morabanc Andorra, Sisa Joventut, Fiat Girona i Lerna Lleida competiran a Tarragona entre el 9 i el 13 d'aquest mes per emportar-se la Lliga Catalana. Carles Sixto és el gerent del Club Bagenc, vigent campió del títol.
11: L'agafem amb el màxim de respecte, amb el màxim d'interès i amb les ganes de fer-ho el millor possible i guanyar-la si s'escau, que no és fàcil.
10: A la Lliga Femenina, l'Espart Girona i el Cadí la Seu se citaran en una final a partit únic a Reus el 23 de setembre. Anna Palma és jugadora del conjunt de l'Alt Urgell.
12: És un repte que també fa molta il·lusió, sobretot al club i a les jugadores que al final som d'aquí, no? Farà també veure on estem i cap a on volem anar, que també és important.
10: La gran novetat de les lligues catalanes d'enguany és la implementació d'una nova estadística avançada pels partits, un projecte innovador desenvolupat per l'empresa Optimal Way.
8: I encara un apunt de bàsquet perquè el Barça ha incorporat al nord-americà amb passaport dominicà Justi Minyaya. L'alè de 27 anys, que signa contracte fins al juny del 2028, s'estrenarà a Europa després de competir als Estats Units, on ha jugat, entre d'altres, els Portland de l'NBA. És Marta l'onzè fitxatge de l'equip entrenat per Sekulic per aquesta temporada.
21: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 4 minuts i arribem ja a 2:15. Hem de fer ara una petita pausa, però tornem de seguida i ho farem amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: La importància d'una bona higiene dental en els infants.
4: La salut bucodental comença des de petits i uns bons hàbits poden evitar molts problemes en el futur. És fonamental ensenyar als infants a raspallar-se les dents almenys dues vegades al dia amb una pasta fluorada amb un contingut mínim de 1.000 ppm, una característica que trobareu en els tubs d'aquestes pastes. A més, quan les dents comencen a estar juntes, cal introduir el fil dental per eliminar restes de menjar que el raspall no pot arribar a treure. També és important controlar el consum d'aliments ensucrats i ultraprocessats, com llaminadures, sucs envasats, brioixeria, ja que són la principal causa de càries. I no oblidem les revisions periòdiques al dentista. Encara que no hi hagi problemes visibles, una visita anual pot ajudar a detectar qualsevol problema a temps.
2: Salut Activa.
5: Rosa Bravo, auxiliar d'odontologia de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: És molt important que els infants, des de la primera dent o des del primer any de vida, comencin a agafar l'hàbit de raspallar les dents. Sobretot, insistim, han de ser dos cops al dia, el del matí i el de la nit. El de la nit no pot fallar mai. Al principi necessitaran ajuda dels pares. Sempre expliquem que fins que no saben cordar-se els cordons de les sabates, no poden començar a raspallar-se les dents sols. Per tenir una bona salut bucodental és important evitar tots aquells productes ensucrats, llaminadures, sucs envasats, la bulleria industrial, el pa de molla, totes aquestes coses que els nens i els adults també els hi encanta, però que hem d'evitar. Per tant, recordeu mantenir una bona higiene oral amb pasta fluorada, la utilització del fil dental i la importància de venir un cop a l'any al dentista.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
7: Bon dia, són 2:45.
8: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
7: El govern tanca la porta a fer més concessions al col·lectiu de mestres. A una setmana per a l'inici del nou curs, amb convocatòria de vaga inclosa, l'executiu assegura que amb els recursos actuals no pot atendre més demandes. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, dona la negociació per finalitzada.
9: La negociació va estar feta. La negociació va arribar on va arribar. I ja entenem que hi hagi gent que pensi doncs que hi ha alguns elements, no sé, que no s'han atès o no prou. Però la fase de negociació i de diagnosi, nosaltres pensem que està feta.
7: El govern ha nomenat avui Marta Clari, nova secretària general d'Educació, en substitució de Teresa Sambola, destituïda després de les errades comeses a les proves PISA. És dimarts, 1 de setembre de 2026, i tenim més titulars. El govern espanyol mobilitzarà més de 300 milions d'euros en ajudes per a Ceuta d'aquí a final d'any. Sònia Kerr.
10: L'objectiu és dinamitzar l'economia local i fer front a la crisi migratòria que viu la ciutat autònoma des de fa un mes. Més de 100 milions es destinaran a l'acollida de menors.
7: 5 anys després de l'alliberament de peatges, la sinistralitat a Catalunya s'ha reduït a totes les vies, amb excepció de l'AP7.
10: La raó és l'increment de trànsit que ha experimentat i per això una de les solucions que hi ha sobre la taula és la dels peatges variables. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
11: Europa va cap a peatges variables. No estic dient que hi hagi d'anar a Catalunya, però hem de veure què està passant a Europa. El variable té de virtut que unes hores pagues menys o unes hores no pagues. I pagues en funció dels quilòmetres que fas.
7: S'enquista el conflicte laboral a les biblioteques de Barcelona.
10: Avui la plantilla s'ha concentrat davant la Sagrada Família en senyal de protesta. El comitè d'empresa acusa l'Ajuntament d'immobilisme, mentre el Consorci de Biblioteques apunta que no s'han volgut adherir al nou conveni.
7: En cultura, la Fundació El Foment de Girona oferirà una trentena d'activitats fins a final d'any.
10: La més destacada és la primera edició del Festival del No és Conya, amb una desena de propostes. Pol Cruells, Arnau Tordera o Sara Roy són els noms destacats de la programació musical.
7: Als esports, Toni Castro, Gabriel Jesús ja és nou jugador del Barça.
12: El davanter brasiler de 29 anys, que arriba procedent de l'Arsenal, acaba de signar el seu contracte amb l'equip de Flick, que és el líder de la primera divisió masculina de futbol, després de la golejada 5-2 al Rayo.
7: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
13: Bon dia. El setembre ha començat tal com va ser gairebé tot el mes d'agost, per tant, amb calor, amb xafogó. De moment no es desboca gaire la temperatura, però sí que la humitat és elevada i, per tant, suem gairebé sense fer esforç. Per tant, una clàssica situació de finals d'estiu. Aquesta tarda arribarem a temperatures entre els 28 i els 32 graus a la majoria de comarques, però s'ha de dir que també hi haurà més núvols. Aquest matí hem despertat amb cel mig ennuvolat al Prepirineu, les comarques de Girona, a l'Ebre, a Tarragona, i aquests núvols han d'anar més a prop de la costa, del prelitoral, comarques de Tarragona, i fins i tot, al llarg d'aquesta tarda s'acabaran escapant algunes gotes de fang, també algun tro. Tindrem cap a l'interior de l'Ebre, cap al port, però no estarem parlant de grans tempestes. Un cel més obert a l'Alt Pirineu de Lleida. Demà farà ja més calor, amb núvols al matí, cap al sud de Catalunya, sobretot a l'Ebre, i a la tarda alguna nuvolada a cavall del Ripollès i la Garrotxa, sense tempestes. Estem pendents a la xarxa.
7: Al control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:45.
14: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: El govern dona la negociació per acabada amb els sindicats educatius. A una setmana perquè arrenqui el curs amb una nova convocatòria de vaga, l'executiu descarta parlar de demandes que al seu parer no són possibles amb els recursos actuals. Avui s'ha fet públic el nom de la nova secretària general d'Educació. Es tracta de Marta Clari, un perfil de gestió pensat per fer front a les mancances detectades al departament.

0: som on volíem, però anem en la bona direcció i entenem que aquests recursos s'hi estan posant, pensem que aquí hi ha una via per avançar.
1: Per això, Paneque no pensa que hi hagi marge per negociar.
0: La negociació va estar feta, la negociació va arribar on va arribar i ja entenem que hi hagi gent que pensi doncs que hi ha alguns elements, no sé, que no s'han atès o no prou. Però la fase de negociació i de diagnosi nosaltres pensem que està feta.
1: L'executiu ha anomenat avui la nova secretària del Departament d'Educació, Marta Clara, després de la destitució de Teresa Sambola, esquitxada per les errades que van portar l'exclusió de Catalunya de l'informe PISA. Marta Clari té experiència com a gerent a l'Ajuntament de Barcelona i justament se l'ha escollit pel seu perfil de gestió de grans organitzacions.
2: El govern també ha anunciat avui els actes de la Diada de l'11 de setembre, després de la seva reunió setmanal. Recordaran els 50 anys de la històrica mobilització a Sant Boi de Llobregat en defensa de la recuperació de les llibertats.
3: El govern vol que la commemoració de la Diada estigui marcada per la idea que la unitat d'acció de la societat fa avançar el país. Es vol recordar la protesta que va reclamar llibertat, amnistia i estatut d'autonomia, amb l'objectiu d'establir un diàleg entre el passat, el present i un futur que es vol identitari, però també de modernitat. L'acte central de la celebració comptarà amb artistes com la ballarina Lorena Nogal, el cantant Joan Dausà, el grup Sopa de Cabra o la pallassa Pepa Plana. La imatge de la festa ha estat dissenyada per Javier Jaén. El cartell vol mostrar una ciutadania diversa que navega unida en una sola direcció.
2: I el govern també ha anunciat la concessió de les medalles d'or de la Generalitat que enguany recauen en el cuiner Ferran Adrià i en la directora del Sincrotró Alba, Caterina Viscari.
3: En el cas d'Adrià, el govern destaca que ha renovat el llenguatge de la gastronomia contemporània i ha situat la cuina catalana al centre de la innovació mundial. En el cas de Viscari, diu, ha reforçat la projecció de la recerca feta des de Catalunya.
2: Més de 300 milions d'euros. Aquesta és la xifra del paquet d'ajudes que mobilitzarà el govern espanyol a Ceuta d'aquí a finals d'any. Ho farà per pal·liar la crisi que ha suposat l'arribada de més de 70.000 migrants a la ciutat autònoma. D'aquest paquet, més de 100 milions es destinaran a l'acollida de menors, segons ha aprovat aquest matí el Consell de Ministres. Carina Bellver, bon dia.
4: Bon dia. Amb aquests 300 milions que representen el 16% del PIB de la ciutat de Ceuta, el govern espanyol vol reforçar-hi els serveis essencials amb 21 milions, la seguretat amb 90 milions i l'acollida de menors i l'atenció humanitària que reben la partida més quantiosa, més de 100 milions. Però el paquet econòmic també pretén ajudar les empreses i els autònoms i destinaran 80 milions d'euros en ajudes directes i indirectes. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
5: Somos conscientes y hemos sido testigos, de hecho en esta mesa particularmente, directos de la necesidad urgente de la actuación por nuestra parte y por parte de todas las autoridades para devolver a la ciudad de Ceuta la tranquilidad y la confianza que necesitan sus ciudadanos lo antes posible. De hecho, este Real Decreto Ley esperamos que sirva de prueba en ese sentido de que no vamos a escatimar esfuerzos para que esta vuelta a la normalidad sea lo antes posible.
4: Un executiu que crida a la no violència davant de les concentracions convocades per demà a Ceuta, mentre defensa que no hi ha evidències sobre la implicació del Marroc en la crisi migratòria i apunta a Israel i Rússia. L'executiu garanteix que tots els migrants seran retornats al Marroc. De fet, ja s'han retornat 3.700 i també insisteix en que la visita del rei a Ceuta serà una realitat, malgrat no posar-hi data.
6: Notícies en xarxa.
2: Avui fa 5 anys de l'alliberament de peatges a les autopistes de l'Estat a Catalunya. Les barreres es van aixecar a la P7, la P2, la C33 i la C32 al Maresme. Una mesura que ha ajudat a reduir la sinistralitat al conjunt de la xarxa viària, excepció feta de la P7, que ha registrat un augment d'accidents, especialment amb camions.
3: I la causa és l'increment de vehicles que ha registrat aquesta via en aquests 5 anys, amb puntes de 150.000 vehicles al dia en alguns punts. El resultat és que lidera el nombre d'incidències en valors absoluts, per bé que proporcionalment en té menys que d'altres vies. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, apunta que la perillositat és més alta al tram central, el que va des del Papiol fins a Mollet del Vallès.
7: El problema del tram central de Mollet al Papiol és, aquí sí, és un problema de la infraestructura. Aquesta infraestructura està encaixonada, no pot alliberar-se i donar més espai, perquè té la B30 al costat i perquè té uns ponts que travessen l'autopista que fan impossible d'ajuntar B30 i AP7, que ens aniria molt bé. I l'altra, la relació que té amb la C58 i la C16 és molt difícil.
3: Això que l'afegir les avaries dels vehicles, la PSAT ha patit un 40% més en els 7 primers mesos del 2026 respecte de l'any passat. Pel que fa al futur, la MIL ha anunciat la creació

0: un grup de treball per decidir si cal apostar pels peatges variables.
1: Nosaltres, si en aquest grup se'ns pregunta, hem d'explicar que Europa va cap a peatges variables. No estic dient que hi hagi d'anar a Catalunya, però hem de veure què està passant a Europa. El variable té de virtut que unes hores pagues menys o unes hores no pagues. I pagues en funció dels quilòmetres que fas.
2: Justament avui s'ha fet públic el balanç de sinistralitat a la xarxa viària catalana dels primers 8 mesos d'enguany. Ha disminuït un 11% respecte al mateix període de l'any passat.
3: En total s'han registrat 87 morts, dels quals un 40% són motoristes. Es tracta del col·lectiu d'usuaris que ha registrat més defuncions.
2: I un altre element clau per a la circulació viària és el preu dels combustibles. La represa de les hostilitats entre l'Iran i els Estats Units ha tornat a disparar el preu del petroli i, per tant, fa imperceptible el descompte al gasoil que l'Estat aplica ja des d'avui.
3: Tot i que el descompte té fixat és de 20 cèntims per litre, l'usuari final gairebé no el nota en el preu. Sobretot per l'augment d'entre 4 i 5 dòlars els últims dies del barril de Brent, i també pel fet que ja hi havia vigent un descompte de 10 cèntims.
2: Per pal·liar aquesta situació, Unió de Pagesos reclama una rebaixa en l'IVA del gasoil que s'assumi a la bonificació d'aquests 20 cèntims. L'objectiu del sindicat és que l'IVA passi del 21 al 10% per als professionals, perquè els empresaris del sector primari no hagin de repercutir aquest cost en l'alimentació. Ràdio Ripoll, Guido Cengerotti.
4: La crisi i la guerra entre els Estats Units i l'Iran ha fet pujar l'IPC fins al 3,5% interanual, segons les dades de mitjan agost. Gran part d'aquest augment es deu a l'increment del cost del petroli i dels combustibles fòssils. I tot i que el govern espanyol ja ha pres mesures per pal·liar els efectes d'aquest encariment, des d'Unió de Pagesos es reclama que es puguin implementar descomptes addicionals, com una reducció de l'IVA del 21 al 10% per als professionals, com ja s'havia fet anteriorment. Ho explica la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat.
5: Una de les mesures que ha anunciat és que a partir de l'1 de setembre, doncs, en lloc de 10 cèntims, farà un descompte de 20 cèntims per litre. Això està bé i afecta tota la ciutadania, però es continua aquest augment de l'IVA. Nosaltres el que demanem des d'Unió de Pagesos és que ja cap al sector primari el gasoil, doncs és una matèria primera essencial per poder produir aliments, de fet si mengem és gràcies al gasoil, no? Doncs que es mantingui aquest IVA reduït.
4: Serrat adverteix que si no se'n prenen mesures el cost l'haurà d'acabar pagant el client final perquè el sector ja va escanyat i no es pot permetre reduir encara més el marge.
6: Notícies en xarxa.
2: Nova protesta de la plantilla de les biblioteques de Barcelona per les seves condicions laborals. S'han concentrat davant de la Sagrada Família aquest matí i acusen l'Ajuntament d'immobilisme davant de la seva demanda d'adherir-se al nou conveni del consistori. El gerent del Consorci de Biblioteques, però, assegura que són els sindicats convocants els qui no van voler unir-se a l'acord. El fet és que avui han tancat en senyal de protesta 36 de les 41 biblioteques públiques de la ciutat. Maite Polo, bon dia.
7: Bon dia. El comitè d'empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona ha convocat avui una aturada total per la manca d'avenços en les 13 reunions que han tingut aquest any amb l'Ajuntament. Marina Martínez Iglesias és delegada de la Intersindical al comitè d'empresa del Consorci i tècnica auxiliar de biblioteques.
8: Fem jornades de fins a 11 hores de treball, això és una línia vermella. També, bueno, les nostres jornades són de fins a les 8 i mitja o fins a les 9 menys quart, això també estaria bé revertir-ho. Després hi ha un tema de reconeixement professional. L'Ajuntament no ens vol reconèixer la tasca que fem d'atenció directa a la ciutadania, com altres serveis municipals. I després hi ha un tema d'equiparació a les condicions del personal bibliotecari a les condicions de l'Ajuntament.
7: El gerent del Consorci de Biblioteques, Ferran Burguillo, s'assegura que l'Ajuntament vol que tota la plantilla s'adhereixi al conveni, que preveu millores com la jornada de 35 hores setmanals per a tot el personal.
9: El nostre objectiu és que tota la plantilla del Consorci de Biblioteques de Barcelona s'adhereixi a aquest conveni municipal. El va aprovar el plenari municipal al febrer i ha tingut l'acord també dels sindicats Comissions Obreres, UGT i CESIF. El comitè d'empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona està configurat per la Intersindical i per la CGT, que són dos sindicats que no estan, que no es van adherir, diguéssim, a l'acord de condicions de l'Ajuntament.
7: La protesta del personal de les biblioteques de Barcelona s'ha estès més enllà de la capital catalana. El 18 de setembre se sumaran a la vaga de biblioteques que s'ha convocat a tot Catalunya.
2: El Port de Palamós comença avui la part més intensa de la campanya de creuers d'aquest any. Setembre concentra el nombre més alt d'escales, amb un total d'11, buscant així desestacionalitzar la temporada alta turística. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
10: Aquest mes d'agost passat, per exemple, Palamós només ha rebut 6 escales de creuer. L'objectiu és que hi hagi menys activitat en moments en què l'afluència turística ja és prou important i concentrar-la en els períodes de temporada mitja i baixa. El port de Palamós rep aquest any 65 escales de creuers amb un potencial d'uns 65.000 visitants. Un volum que ja ha arribat al seu topall, explica la cap de l'àrea municipal de promoció econòmica, Sílvia Romero.
11: I estem treballant això entre 65-70 escales, bueno, que ja les tenim garantides per uns quants anys en endavant i tenim la pressió de que les companyies ens demanen més perquè som un dels ports més ben valorats de tota la Mediterrània, de tota aquesta zona, i per tant les companyies volen tornar, però tenim aquest topall posat.
10: La primera de les 11 escales de creuer d'aquest setembre al port de Palamós la fa el vaixell Silver Ray, que avui ha portat 660 turistes nord-americans, britànics, brasilers i alemanys.
2: Són 3:15, més al sud, al Montsià. Les embarcacions de l'arrossegament i l'encerclament de la Ràpita i les cases d'Alcanar han reprès avui l'activitat pesquera. Ha estat després de 2 mesos d'aturada per la veda biològica. El sector afronta l'inici de la nova temporada amb bones expectatives i amb indicis d'una major presència de crustacis. Canal T, Dani Camacho.
12: Les previsions també apunten a una campanya amb menys problemes pel que fa al nombre de jornades de pesca que marca Europa. La planificació feta durant el primer semestre, juntament amb la incorporació de nous sistemes de pesca, permetria allargar l'activitat fins a final d'any. Ho explica el secretari de la Confraria de la Ràpita, Joan Balaguer.
13: Hi ha hagut una millor planificació durant el primer semestre i, bueno, de cara a final d'any, entre els dies que aportaran les embarcacions que han canviat les portes tradicionals com per portes voladores o per portes de baix impacte com la que tenim aquí darrere, que és de polietilè i acer, en el que redueixen el pes i redueixen l'impacte sobre el fons marí.
12: La principal preocupació continua sent, però, el cost del combustible, ja que el preu del gasoil té un impacte directe sobre la rendibilitat de les embarcacions. El sector també afronta amb incertesa les pròximes negociacions pesqueres a escala europea previstes per a final d'any. Les confraries confien que els resultats científics acrediten la recuperació dels recursos pesquers.
2: A Tarragona, una setmana després del fort temporal de pedra, aigua i vent, la ciutat es va refent i recupera la normalitat, però amb desperfectes que encara són visibles i amb d'altres que s'han anat reparant. Ara la feina feixuga passa per reclamar els danys a les companyies d'assegurances. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
14: El fort temporal de dilluns passat, denominat pels experts en meteorologia com a mesocicló o supercèl·lula, va ser del tot excepcional, ràpid i poc previsible. Va afectar tot el terme municipal, de punta a punta, sense excepció. Els bombers van arribar a tenir 200 serveis en espera, tal com ha explicat Gerard Domènech, tècnic especialista operador de control de bombers de la Generalitat.
15: Cadascun dels operadors que hi havia a la sala podia arribar a tenir 100 i 200 serveis per gestionar arbres caiguts, vidres trencats, pàrquings inundats, cotxes atrapats, si no hi ha risc per persones. Es va fent una priorització segons la gravetat i a partir d'aquí es va gestionant. Però fer aquesta priorització és complicat, comporta temps també, i necessites que una persona estigui alliberada només per fer de discriminador.
14: No en van quedar al marge les instal·lacions esportives municipals, on també es van veure imatges d'inundacions per la gran acumulació d'aigua. A Llevant també recupera progressivament la normalitat.
2: Anem ara fins a Lleida. Allà el nou cap regional del cos d'agents rurals serà Joan Baraut Plarromaní. Aposta per la proximitat, la prevenció i la coordinació. Baraut substituirà Llorenç Ricou, després de 23 anys, al capdavant d'aquesta àrea. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
16: Aquest dimarts ha tingut lloc la presentació del nou cap del cos d'agents rurals a la delegació territorial del govern a Lleida. En aquest sentit, el nou cap, Joan Baraut, ha explicat els reptes que afrontarà el cos relacionats amb el canvi climàtic, la gestió de la fauna salvatge i la preservació dels espais naturals.
17: Primer seria reforçar aquesta proximitat amb el sector primari i la presència al territori. Val? La regió de Lleida no es pot liderar d'esquenes al sector primari, d'esquenes als agricultors, d'esquenes als ramaders. El segon repte, gran repte, seria el de reforçar les relacions institucionals i la coordinació operativa. Però no quan es produeix una emergència, una incidència, sinó abans.
16: En una altra qüestió, Baraut ha destacat les actuacions del cos en els incendis de la campanya de la Sega, que enguany ha registrat 17 a la província de Lleida, afectant prop d'unes 700 hectàrees. Per acabar, el nou cap també ha abordat el tema de la pesta porcina africana i ha apuntat que a finals d'any es podria començar a veure un resultat significatiu, però encara és aviat per donar per resolta la situació.
2: Sis restaurants del Baix Empordà se sumen aquest setembre i octubre a la segona edició de Chefs amb Cor, Plats amb Causa. Es tracta d'una campanya que uneix gastronomia i solidaritat a favor de la Fundació Oncològica de Girona. Els restaurants adherits oferiran un plat o un menú solidari pel qual destinaran 2 euros a la Fundació que ajuda persones amb càncer i a les seves famílies. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
18: La presidenta d'Oncolliga, Paqui Badosa, ha explicat que la participació dels restaurants és totalment lliure, sense cap obligació pel que fa al plat o menú escollit.
19: Tens la senyalització que aquest és el plat en causa, o bé, pot ser un menú, i llavors d'aquell plat 2 euros van directament a la Fundació Oncolliga de Girona, i a veure, és fantàstic perquè gràcies a aquestes accions nosaltres podem anar fent la nostra tasca, que sempre és ajudar el malalt de càncer i els seus familiars.
18: Des de la Unió d'Empresaris, la gerent Judit Llobarol ha valorat molt positivament l'acollida de la primera edició i espera que cada any s'hi sumin més negocis. És una aposta que també ajuda a allargar la temporada turística.
20: Tot i que no és temporada molt alta, encara tenim bona recepció de turisme. Segurament no hi ha aquell volum, no, de l'estiu, setembre-octubre, per tant la gent segurament pot venir més tranquil·la i poder gaudir d'aquests menús gastronòmics.
18: Oncolliga ha recordat que els recursos són clau per mantenir l'acompanyament diari als malalts i les seves famílies.
2: I és moment per a la cultura. La Fundació El Foment de Girona oferirà una 30ena d'activitats fins a finals d'any. La més destacada és la primera edició del Festival del No és Conya, que entre el 8 d'octubre i el 17 de desembre inclourà 10ena de propostes entre comèdies, monòlegs i improvisació. Girona FM, Pau Villafañe.
21: La música també serà protagonista de la tardor al Foment. Pol Cruells hi presentarà el 26 de setembre el seu darrer treball, Figues d'un altre paner. El 9 d'octubre Arnau Tordera oferirà la preestrena de Sirènia i el 13 de novembre Sara Roy hi tancarà la programació musical amb la gira Alter Ego. Ramon Aymeric és gestor cultural del Foment.
22: A vegades fer moltes coses no puc implicar molta gent. Llavors hem anat allò a buscar la qualitat, a buscar també un preus populars i raonables perquè la gent hi pugui accedir i sobretot apostem per allò que funciona. Per això el Festival del és Conya, que és que tota la comèdia que portem anys fent ha rebut una resposta que ha dit fem un festival.
21: La programació inclou igualment la segona edició dels Premis Estic Tocat i activitats vinculades a la gastronomia i a les fires de Sant Narcís, com el campionat de botifarra o el combat de glosa.
2: I el Mercat de Nit torna el dissabte 12 de setembre a Tarragona en la seva 7ena edició. Com a novetat comptarà amb 3 xefs convidats, Moja Aquach, Pep Moreno i Ramon Martí. Hi haurà més 40 varietats de tapes i de tastos gastronòmics amenitzats, com sempre, amb propostes musicals. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
14: A partir de les 8, el Mercat Central i la plaça Corsini s'ompliran de música i de gastronomia i prendran part 14 parades que oferiran una proposta de tastos molt variada que s'acompanyarà d'un programa musical que s'allargarà fins ben entrada la matinada. Com a novetat, 3 reconeguts xefs estan convidats. Moja Aquach, del restaurant El Terrat, Pep Moreno, del Deliranto, i Ramon Martí, cuiner del Llagut. Prepararan tastos per l'ocasió i serà un bon aparador per apostar pels productes de proximitat.
23: Jo sempre dic que la cuina comença al mercat, no? Res que no hi sigui, no?, al mercat, i que no hi sigui producte de temporada.
24: Hem adaptat coses que dèiem a la carta, però em semblava, jo al final que he tingut etapes on he inclús tingut un local a Tarragona, de que no podia faltar el romesco i no podia faltar el xartrès, perquè són festes.
14: Per segon any, dissabte al matí, també hi haurà esmorzars de forquilla.
2: I és moment per a la informació esportiva. I per Antoni Castro. Molt bon dia, Toni. Gabriel Jesús ja és nou jugador del Barça.
25: Bon dia, Marta. El davanter brasiler de 29 anys va passar la revisió mèdica i en aquests moments està signant el seu contracte amb el club blaugrana. Gabriel Jesús arriba procedent de l'Arsenal, de la Premier, amb un traspàs per 10 milions d'euros. L'entrenador del Barça, Hansi Flick, valorava el seu fitxatge.
26: Bé, sí, esclar, venia de lesions, però ara està bé. Una mica em vaig sorprendre també que tinguéssim l'oportunitat de fitxar-lo. M'agrada molt, m'agrada el seu estil, com juga a futbol, i crec que encaixa molt bé amb el nostre estil. I crec que ens pot ajudar molt. També en els partits. I crec que per nosaltres és un fitxatge important. I ho hem d'agrair també al Deco, perquè ha fet una gran feina un altre cop.
25: El Barça és líder de la primera divisió masculina de futbol amb els mateixos 9 punts que el Real Madrid, després de la golejada per 5-2 al Rayo Vallecano a l'Spotify Camp Nou, amb 2 gols de Rafinha, 2 a Lamine i 1 de Legend en pròpia porteria. La Federació Catalana de Bàsquet ha presentat aquest migdia les lligues nacionals catalanes a l'antiga fàbrica Estrella Damm de Barcelona, amb la participació de 40 equips. Joel Gomis, bon dia.
0: Bon dia. El setembre és sinònim de lligues catalanes. Un any més, fins a 40 equips que pertanyen a la Federació Catalana i competeixen en categoria nacional disputaran un torneig que serveix per preparar el curs, però també per guanyar un títol. A l'ACB, Kitsanàs Manresa, Barça, Morabanc Andorra, Sisa Joventut, Fiat Girona i Lerna Lleida competiran a Tarragona entre el 9 i el 13 d'aquest mes per emportar-se la Lliga Catalana. Carles Sixto és el gerent del Club Bagenc, vigent campió del títol.
1: L'agafem amb el màxim de respecte, amb el màxim d'interès i amb les ganes de fer-ho el millor possible i guanyar-la si s'escau, que no és fàcil.
0: A la Lliga Femenina, l'Espart Girona i el Cadí la Seu se citaran en una final a partit únic a Reus el 23 de setembre. Anna Palma és jugadora del conjunt de l'Alt Urgell.
3: És un repte que també fa molta il·lusió, sobretot al club i a les jugadores que al final som d'aquí, no? Farà també veure on estem i cap a on volem anar, que també és important.
0: La gran novetat de les lligues catalanes d'enguany és la implementació d'una nova estadística avançada pels partits, un projecte innovador desenvolupat per l'empresa Optimal Way.
25: I un d'aquests equips del Barça ha incorporat el nord-americà amb passaport dominicà Justi Minaya, l'alè de 27 anys que signa contracte fins al juny del 2028. Per tant, dues temporades s'estrenarà a Europa després de competir als Estats Units, on ha jugat, entre d'altres, als Portland de l'NBA i a diversos equips de la G-League. És l'11è fitxatge de l'equip entrenat per Sekulic per aquesta temporada.
4: Puc aportar molta energia. La defensa és la meva millor qualitat. Sento que tindré alguns dels millors defensors al meu voltant. Estic emocionat de poder mostrar el meu entusiasme en el joc, aportar energia i molt de bàsquet divertit amb joc ràpid. Estic content d'estar aquí.
25: Tornant al futbol, avui és l'últim dia del mercat de fitxatges. L'Espanyol és a punt de vendre Rubén Sánchez a l'Elx. L'entrenador de l'Hospitalet de Llobregat, Robert Moreno, és el nou seleccionador de Corea del Sud. I a la segona divisió, el centre d'esport Sabadell ha fitxat Ángel Baena, l'extrem de Santa Coloma de Gramenet, de 25 anys, que signa per dues temporades procedent del Vítsel Lodz polonès. I a la primera federació, el Santander ha fitxat el davanter Jeremy de León, internacional de Puerto Rico, procedent del Real Madrid, i un fitxatge, Marta, per les pròximes dues temporades.
2: Gràcies, Toni Castro, són reforçant els equips. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

dels mil m'agrada que hem intercanviat i els cors de matinada que ens fem d'amagat. De veure els dos la lluna, cadascú al seu terrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Més de 300 milions d'euros és la xifra del paquet d'ajudes que mobilitzarà el govern espanyol a Ceuta d'aquí a finals d'any per pal·liar la crisi que ha suposat l'arribada de més de 70.000 migrants a la ciutat autònoma. D'aquest paquet, més de 100 milions es destinaran a l'acollida de menors. Ho ha aprovat aquest matí el Consell de Ministres. Carlos Cuerpos, el ministre d'Economia.
2: Somos conscientes y hemos sido testigos, de hecho en esta mesa particularmente, directos de la necesidad urgente de la actuación por nuestra parte y por parte de todas las autoridades para devolver a la ciudad de Ceuta la tranquilidad y la confianza que necesitan sus ciudadanos lo antes posible. De hecho, este Real Decreto Ley esperamos que sirva de prueba en ese sentido de que no vamos a escatimar esfuerzos para que esta vuelta a la normalidad sea lo antes posible.
1: 5 anys després de l'alliberament dels peatges, la sinistralitat a Catalunya s'ha reduït a totes les vies, excepte a l'AP7. La raó és l'increment de trànsit que ha experimentat amb puntes de 150.000 vehicles al dia en alguns punts. Per això, una de les solucions que hi ha sobre la taula per part del govern és la dels peatges variables. Escoltem Ramon Lamy, el director del Servei Català de Trànsit.
3: Nosaltres, si en aquest grup se'ns pregunta, hem d'explicar que Europa va cap a peatges variables. No estic dient que hi hagi d'anar a Catalunya, però hem de veure què està passant a Europa. El variable té de virtut que unes hores pagues menys o unes hores no pagues. I pagues en funció dels quilòmetres que fas.
1: Justament avui s'ha fet públic el balanç de sinistralitat a la xarxa viària catalana dels primers 8 mesos de l'any. Ha disminuït un 11% respecte al mateix període l'any passat. En total s'han registrat 87 persones mortes, de les quals el 40% són motoristes. Més xifres. El port de Palamós comença avui la part més intensa de la campanya de creuers d'aquest any. Setembre concentra el nombre més alt d'escales, d'un total d'11, buscant desestacionalitzar la temporada turística. Aquest mes d'agost, per exemple, Palamós només ha rebut 6 escales de creuer. L'objectiu és que hi hagi menys activitat en mesos de més afluència turística. El port rep aquest any 65 escales de creuers amb un potencial de 65.000 visitants. I el govern ha anunciat la concessió de medalles d'or de la Generalitat, que enguany recauen al cuiner Ferran Adrià i a la directora del sincrotró, Alba Caterina Biscari. I si restaurants del Baix Empordà se sumen aquest setembre i octubre a la segona edició de Chefs amb Cor, Plats a la Causa, amb la campanya Coneix Gastronomia i Solidaritat a favor d'Oncolliga Girona.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Jorg Gascon. Ahir dilluns van començar els treballs d'enderroc dels dos antics mòduls prefabricats de l'Escola d'Educació Especial Can Vila de Mollet. Són unes estructures que actualment estaven en desús i que la Generalitat retirarà del recinte escolar. Els treballs permetran guanyar espai lliure per a usos educatius i activitats a l'exterior. L'actuació és el primer pas del projecte de renovació integral de Can Vila, que preveu la construcció d'un nou edifici per l'escola. L'alcaldessa de Mollet, Mireia Dionisio, celebrava dies enrere el pas endavant de la Generalitat i explicava que l'enderroc és el punt de partida per definir el futur equipament.
1: Per dissenyar el que ha de ser el nou edifici de l'escola amb l'intenció de començar a construir aquest edifici segurament el 2027 o a principis del 2028. Per tant, per nosaltres, com a Ajuntament de Mollet, molt contents doncs, que finalment la Generalitat de Catalunya estigui donant passos endavant amb el futur que volem de l'escola, que al final era el que volíem tots, garantir el futur de l'escola de Can Vila amb les condicions de qualitat que volem.
0: I aquesta tardor la Generalitat preveu iniciar un procés participatiu per definir les característiques del nou edifici. Participaran els professionals de l'escola, les famílies i l'Ajuntament de Mollet. L'objectiu és que el futur equipament s'adapti a les necessitats actuals i futures de l'alumnat i dels professionals de Can Vila. En paral·lel, Ajuntament i Generalitat continuen negociant la integració de l'escola, actualment de titularitat municipal, a la xarxa de centres públics gestionats pel govern català. I els desplaçaments entre Mollet i Montcada disposen des d'aquest estiu d'una nova alternativa per moure sense necessitat d'utilitzar el cotxe. El Departament de Territori ha posat en funcionament un itinerari de gairebé 5 quilòmetres destinat a bicicletes, vianants i vehicles de mobilitat personal. La nova via comença a la zona d'Alcalderia, Mollet, i arriba fins a Montcada i Reixac, tot passant per la Llagosta i el sector de la Florida Santa Perpètua. El recorregut

0: aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Aquell any.
1: L'Ajuntament presenta la nova oferta formativa del curs 2026-2027 per a persones majors de 55 anys. La presentació serà el dimarts 15 de setembre al Mercat Vell a 6:15 de la tarda. No hi faltis, més d'una vuitantena de tallers t'hi esperen.
2: Blanc i negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor. Dimarts a les 7 de la tarda i remissió dissabte a les 5 de la tarda.
3: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
0: Dimarts a les 10 de la nit i redifusió diumenge a les 3 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos. Obrim la porta a l'Espai Solidari.
1: Avui entra a l'Espai Solidari una veu incansable que defensa una societat més justa i igualitària. Nogai Indiaye, de l'associació Indiatiguia, és docent, activista afrofeminista i antiga diputada al Parlament de Catalunya per la CUP. Abans de començar, vull aprofitar aquesta ocasió, perquè no aprofitar-la, per expressar la nostra admiració per la seva capacitat comunicadora i el seu activisme tenaç. Esperem que gaudiu escoltant-la tant com ho fem nosaltres. I avui volem parlar sobre la realitat de les persones afrodescendents. És a dir, d'aquelles persones que han nascut i crescut aquí. Com sempre, comencem per l'inici. Què significa per a tu o per a Indiatiguia ser afrodescendent en la societat catalana?
2: Bé, doncs, per començar, com bé deies, no? Les persones afrodescendents som persones que venim d'orígens africans, no? Els nostres pares, els nostres avis, no? Dintre del nostre arbre genealògic, no? Hi ha arrels africanes i per això som descendents, no?, d'aquest afro. Llavors, què passa? Que molt sovint les persones afrodescendents, no sempre, però molt sovint som nascudes aquí al territori. Hi ha persones afrodescendents que han vengut de petites i que han passat aquí tota la seva vida. I fins i tot considerem també aquelles persones africanes que s'han establert aquí, no? I han fet aquí també les seves arrels com a persones afrodescendents, no? Tenen aquells orígens africans, però viuen aquí. Però quan parlem d'aquests temes i sobretot ens centrem en el tema de la immigració, ens oblidem d'aquesta part, no? D'aquelles persones nascudes al territori o criades aquí, filles de la immigració, descendents de

0: persones africanes que pateixen la discriminació, que pateixen no, aquestes etiquetes que també pateixen les persones migrades, que també estem encasellades dintre de sectors socials concrets, però no es parla de nosaltres perquè no som migrants. Llavors, molt sovint no tenim la mateixa realitat o les mateixes conseqüències en alguns aspectes, com per exemple amb el tema de la documentació, no? Uh-huh. Aquells que hem nascut aquí, si tenim la sort de tenir un dels dos progenitors autòcton, no, diguéssim, com és el meu cas, que la meva mare és catalana, blanca i rosa, doncs jo ja vaig néixer amb DNI. Llavors això ja em distancia en part de la resta de persones migrades o la resta d'afrodescendents que han heretat l'estatus administratiu dels seus pares. Quan dos són migrants, quan tots dos són migrants i només tenen permís de residència, un infant, tot i que hagi nascut aquí, obté el permís de residència, no? Nosaltres des del Llatiguia defensem i denunciem també la situació de les persones que, tot i no haver patit aquest procés migratori, patim de la discriminació, del racisme social que hi ha, i social i estructural a tots els nivells, dintre de la societat catalana. I en Llatiguia, en els seus orígens, perquè en Llatiguia es va formar, fundar el 2013, no? I en els seus orígens érem, sobretot, fills i filles de pares africans, no? Que havíem nascut aquí o que havíem vingut molt de petitets, però, clar, dir pares africans és reduir molt, no? És tendir amb aquesta idea de que Àfrica és tot un conjunt, tot una, no? I que només és un país i tots som iguals, no? Van formar en Llatiguia la majoria de persones afrodescendents de l'Àfrica de l'Oest. Llavors, això vol dir Senegal, Mali, Costa d'Ivori, Gàmbia... Llavors, en els inicis, les persones que formàvem aquesta associació eren d'aquests orígens. I vam triar el nom d'en Llatiguia perquè en Llatigue és una paraula comuna a la majoria de llengües d'aquests països de l'Àfrica Occidental i vol dir la persona que tens el teu convidat, no? És la persona que tu reps a casa i que aquí tractes amb... No sé com dir, ara no em surt la paraula exacta.
1: No? Hospitalitat.
0: Amb hospitalitat, no? És el que reps a casa teva i el cuides, no? Acaba de venir un convidat a casa teva i tu el reps amb hospitalitat i el cuides i no?
1: I
0: l'aculls. Exacte. Llavors vam triar aquesta paraula per definir la nostra entitat, no? Perquè era una mica el que volíem reivindicar.
1: Molt bonic.
2: Clar, has obert tants temes ara que no sé per quina pregunta continua. Però sí que m'agradaria, abans d'anar potser més en aquesta part més social o més personal, emocional, en podríem dir. Sí que has tocat un tema que jo no m'havia ficat com a pregunta, però trobo que és molt interessant, que és la part del racisme institucional, no? Perquè ens adentrem en això que deies de tenir o no tenir la nacionalitat quan ets una persona que ha nascut aquí.
0: Exacte.
2: Com bé has explicat, a Espanya la nacionalitat seria
0: de la sang, ius sanguini, en comptes de ius soli, que seria per terra de naixement, no? Per lloc de naixement. Tu heretes la condició dels teus pares.
2: Clar, llavors, a vegades se'ns oblida, no? I potser estaria bé que poguessis explicar-nos de quina manera pot arribar a afectar una persona que ha nascut aquí, no tenia la nacionalitat, no? Per exemple, tu ets docent, després hi ha preguntes relacionades amb això. Una persona que no té el permís, que no té la nacionalitat, no pot ser funcionària pública, per exemple.
0: Això i moltíssims altres greuges que pateixen. Nosaltres és un dels aspectes que més denunciem, eh? Llavors, aquí s'obté la nacionalitat per sang, no? És aquest ius sanguini, llavors tu heretes la condició dels teus pares. Si els teus pares tenen permís de residència, doncs tu, encara que hagis nascut a l'Arnau de Vilanova, no tens DNI espanyol, sinó que tindràs permís de residència com si haguessis nascut al Camerún, al Senegal, a Gàmbia, i de fet, a la partida de naixement és algo que no s'acaba d'entendre, perquè fica Lleida o Arnau de Vilanova, però necessites la documentació de partida de naixement del país d'origen dels teus pares. Que dius, com una administració africana també ho permet? Perquè dius, aquesta criatura no ha nascut aquí. Per què he d'expedir jo un document en aquest aspecte, en aquest sentit? Perquè no ha nascut aquí, no és cert, no? Llavors, tot això crea una sèrie d'obstacles administratius per a aquesta infància. Perquè quan creixen, això ho treballem quan nosaltres anem a les escoles, no? I els hi posem l'exemple a la canalla. Quan creixen i estan en un centre educatiu, més enllà de que ja sempre pateixes l'etiqueta de i tu d'on ets? Si ets negre, no? Perquè, clar, si ets negre i has nascut a Lleida, no pots ser de Lleida, perquè no entres dintre de l'imaginari col·lectiu, no?, del que seria estereotípicament un lleidatà. Ets negre, per tant, no pot ser. Llavors, els teus pares, els teus padres, el que volen saber és d'on és aquest color negre que d'on ha sortit, no? Uh-huh. Llavors, què passa? Ja estàs constantment estrangeritzat, però imagina't que s'organitza un viatge de fi de curs, no? A primària no es fa tant, però a secundària és molt comú. I aquests intercanvis, ara que està tan de moda, els intercanvis europeus i de més, te'n vas a qualsevol país. Però imagina't que te'n vols anar a Anglaterra o a qualsevol altre país on es necessite documentació extra, com per exemple un visat. Aquesta infància no hi pot anar. Tot i haver nascut aquí, és considerada estrangera. Llavors, han de demanar un visat al consulat, han de pagar per avançat, fer tota la tramitació, han de demostrar un munt d'aspectes que sovint els seus pares o no reuneixen o no saben com s'ha d'omplir, etc etc. I llavors ja queden fora. Ja queden fora de totes aquestes possibilitats. Això d'entrada. O sigui, ja comencen a patir-ho des de petits. Després, pateixen les mateixes situacions que els seus progenitors i que la resta de persones migrades. Cites a estrangeria, per renovar el permís de residència, que se'ls caduque i no hi ha cites, has de demanar una cita perquè quan te l'han de renovar has d'anar a ficar la impremta, però tu vas a poses la impremta i portes la foto i tota la documentació, però no et donen la targeta. Has d'esperar un mes més i tornar a agafar cita per poder-la anar a recollir. No és com nosaltres que tenim DNI, tu aconsegueixes una cita, vas allà, portes la foto, 15 euros, fiques el dit i te'n vas amb la teva targeta cap a casa. Amb tema estrangeria no és així. Llavors, quan van creixent, es van trobant amb altres greuges, no?, que els afecten directament. Un, el tema del funcionariat o entrar a treballar per l'administració pública. El requisit sempre primer o indispensable és ser nacional d'un país membre de la Unió Europea. O sigui, el que diuen és a totes les convocatòries, nacional espanyol o d'un país membre de la Unió Europea. Per tant, si tens NIE, ja no tens aquesta situació i, per tant, ja no pots optar amb aquesta convocatòria. I jo tinc un munt de companyes que han patit aquesta situació, que han nascut aquí, que han cursat tots els seus estudis aquí, que han anat a la universitat, que tenen títols universitaris i que no poden exercir dintre del funcionariat públic o de l'administració pública perquè no tenen DNI. I fins que no aconsegueixen el DNI, no poden entrar a l'administració pública. I d'aquests casos n'hi ha moltíssims.
3: I que no és un tràmit fàcil. Si neixes aquí fins que tens el DNI, vull dir, pots estudiar tota la vida sense tenir DNI?
0: Sí, amb mi, perquè tu tens el permís de residència com
3: però
0: els teus pares.
3: Però no hi ha
0: pares.
3: Una...
0: Sí, el que passa...
3: No, quan
0: ho pots sol·licitar.
3: M'estalla la cabeza.
0: Sí, ja ho entenc. Perquè dius, com pot ser? Has estat aquí tota la vida, has arribat a la universitat i no tinguis DNI.
3: No, però bueno, és que realment has estat aquí tota la vida, no. És que has estat aquí, igual que els demés.
0: Exacte.
3: Vull dir, és esa injustícia.
0: Exacte.
3: Dius, però si no...
0: Exacte. Sovint, la principal trava és amb els països d'origen dels progenitors. Perquè han de portar documentació per aquesta nacionalitat que moltes vegades és molt difícil d'aconseguir. Ja sigui perquè les administracions allà són molt lentes, perquè al final no tenen registre d'aquest infant perquè no ha nascut allà, llavors has de fer tota una sèrie de paperassa que complica la situació. Hi ha progenitors també que, per exemple, s'han separat i un se n'ha anat a no sé on i no sé quantos. Clar, encara complica més la cosa perquè necessites l'autorització tots dos progenitors. Llavors, clar, és una cursa d'obstacles que fa que hi hagi molta infància afrodescendent i descendent de persones migrades que no siguin afro, també de la resta de països del sud global, que pateixin aquesta situació.
2: I fins i tot també quan tens tota la documentació, el fet de tramitar la nacionalitat pot tardar. Jo penso que la mitja està als 10 anys.
0: No, 10 anys és el requisit que has, has de demostrar que has de portes aquí 10 anys per poder iniciar el tràmit.
2: Sí, però o sigui, són els 2 anys quan has estat aquí de menor, no? Però després hi han processos de nacionalitat, de preobtenció de la nacionalitat, que s'han allargat 10 anys perquè si tu no tens la capacitat econòmica per pagar un advocat que estigui com un corcó allà dia a dia enviant notificacions i notificacions i notificacions i notificacions perquè arribi a temps, aquest procés de la nacionalitat és tan lent que s'allarga 10 anys, no? He tingut companyes de feina que els ha passat que al final han dit, bueno, és que li he hagut de pagar 3.000, 5.000 euros a la meva advocada, al meu advocat, perquè és que si no, això se m'eternitza.
0: I fins i tot pagant...
2: Vull ser nacional, no?
0: I fins i tot pagant advocats, el temps mitjà és entre 2 i 4 anys. O sigui, menys de 2 anys ningú l'opte.
2: Però bueno, estaríem tota l'estona parlant d'això i
3: perdó,
2: m'agradarà parlar... No, és que és molt il·lustratiu, no?, de la situació, per això m'ha agradat aprofundir amb aquest racisme institucional. El periodista Moja Greu deia que si un dia encenguéssim tots els canals de telenotícies i només veiéssim a persones racialitzades, després potser podríem parlar de què vol dir persona racialitzada, també, ens semblaria inusual, no? Ens sorprendria molt. Però, en canvi, no ens sorprèn gens, i menys aquí a Lleida, veure-les al camp o en feines precaritzades com la neteja, no? En el cas de potser dones de Sud-amèrica o a Via Yala. Per què creus que passa això?
0: Racisme. Sí, la resposta, sí, simple i llana, és racisme. Llavors, què passa? Aquest racisme que ja comença a nivell institucional, ja dona per fet, o sigui, ja diu que hi ha un ciutadà de primera i un ciutadà de segona. Uh-huh. La pròpia administració t'ho està demostrant. Uh-huh. Les vies de gestió administratives, d'accés a drets, etc, ja són diferents. Ja hi ha aquesta discriminació. Per tant, això ja ho empape tot. I això després penetre i filtre cap a la resta de capes de la societat. Llavors, les persones racialitzades estem encasellades i dintre de l'imaginari col·lectiu, però ja ve ja de fets històrics, no? Des de l'imperialisme, l'esclavitud, sempre s'ha justificat, no?, el tema de les races, amb races superiors i races inferiors, i això ja justificava, doncs, que poguessin esclavitzar a les persones negres, perquè, bueno, som d'una categoria diferent o una categoria inferior, i això, doncs, ha permeat fins ara, i encara hi ha una mica aquesta concepció, no?, de que les persones racialitzades, doncs, tenim una altra sèrie de condicions, i hem d'estar en un altre estatus social. Llavors, està ben vist que fem feines de neteja, de cura, no?, de sector serveis. Mm-hmm. No? Llavors, sí. Estem encasellades dintre d'aquí. Llavors, si tu veus una persona racialitzada fent cura d'infància, cura de gent gran, neteja, atenció, servei al públic, de, no?, fent des de cambrers o servir en una gasolinera, o etc, o en el camp, o fins i tot en la prostitució, doncs ho veus normal, no? Forma part del seu estatus social, diguéssim, no? I el problema ve quan es surt d'aquest encasellament, no? I és aquí on la societat veu el problema. A nivell social, jo sempre dic que hi ha aquesta lluita de classes de la que la gent no acaba de ser gaire conscient, però el que passa sovint és que hi ha aquesta lluita de l'últim contra el penúltim. I qui més discriminatori és i qui més li fa mal que una persona racialitzada o migrada o no sé què avanci, és a la persona que està com més a baix a l'escala social. Per què? Perquè com a mínim li queda l'esperança o la satisfacció de que està per a sobre d'algú, no? Mm-hmm. Vale, jo estic a baix de l'escala social, però estic per sobre dels migrants, dels sense papers, dels negres, de no sé què. Llavors, quan aquest algú es veu superat per una d'aquestes que en teoria ha d'estar per sota, és quan venen aquestes reticències, és quan ve el rebuig, és quan ve aquest odi, no? I això passa quan hi ha rebuig, quan veus persones ocupant certs tipus de feines i veus els missatges de per què ha d'estar ocupant aquest espai un negre o per què ha de tindre aquesta feina i no l'he de tindre jo? Per què li han de pagar més amb ell i no m'ho estan pagant a mi? Perquè ens venen a prendre la feina, ens venen a no sé què, no? Sí. I ara ha tornat en boga aquest llibre de El gran reemplazo, que sembla que estem substituint la societat autòctona espanyola o catalana, l'estan substituint els migrants. Llavors, si això passés, doncs segurament hi hauria, no sé, polvorins als carrers.
3: Clar. Imagina't si la dona del temps fos de
0: bueno, persona. Hi ha una dona negra a TV3, la Beatriz Dudu.
2: Dic pobra en aquest sentit, perquè quan la vaig començar a veure, comentàvem amb la meva parella de però com la poden maquillar tan malament? Per favor, sisplau, no? Que és una de les altres,
3: no deuen saber
2: les altres reivindicacions.
3: No.
2: Clar, que és una altra de les reivindicacions, no?, que es fan. Però, bueno, si la Sabina no ens talla la connexió abans, hauríem de seguir. I sí que m'agradaria compartir això així en modo café con amigas, que sempre diem. Sí. Persones racialitzades ho som totes? El concepte que jo tenia era que les persones... O sigui, jo també sóc persona racialitzada com a blanca, però en aquest cas a mi se m'ha racialitzat en superioritat a d'altres, no? No direm races, perquè aquesta era una pregunta que si la vols enllaçar de si les races existeixen o no, i ja anem així en cap al final.
0: Bé, doncs amb el tema de racialitzar, bé, comencem pel tema de raça. Raça només n'hi ha una, la raça humana. Llavors, el tema de la racialització és una construcció social, són convencions socials. Històricament sempre s'ha parlat del tema de les races, perquè també hi ha hagut pseudociència, que també, per justificar el que deia abans. Tractes infrahumans per a ser col·lectius, etc, justificaven les diferències, no?, de la tonalitat de la pell, del color dels cabells, del nas, etc, per poguéssim dividir la població mundial i parlar de raça asiàtica, raça negra, raça blanca, no? Però al final, de races només n'hi ha una, que és la raça humana. Llavors, a nivell social, sí que fem aquestes construccions i aquestes disseminacions o separacions socials, però al final tothom som diferents. Dintre de la raça blanca, encara que utilitzéssim aquest terme, dintre de la raça blanca, podreu dir que totes les persones blanques sou iguals? Vosaltres dos sou iguals?
3: No, clar.
0: És que tothom som diferents. Té uns trets concrets característics. Per establir una raça hi hauria milions de races. Llavors, amb el tema de racialització hi ha una mica de controvèrsia. Hi ha gent que està més a favor d'aquest terme, hi ha gent que no. Jo l'utilitzo, Fa referència amb això, amb aquests trets característics, aquesta racialització que se fa de les persones, però en realitat tothom estem racialitzats, no? Però quan parlem de persones racialitzades, no, les que pertanyem als col·lectius, no, desafavorits, minoritaris i demés, ens referim a això, no? Hem trobat aquest espai de poder-nos agrupar, ens fiquem dintre d'un paquet, no? Tots els que pertanyem a la raça no hegemònica, sí? Uh-huh. Que seria la raça blanca, pues tots els que no pertanyem a aquest col·lectiu, doncs ens autonomenem, no, persones racialitzades.
2: Ja has parlat ja d'Índia Tiguia, de quins són els vostres orígens. Quins projectes teniu en marxa actualment i com podem col·laborar amb vosaltres?
0: Doncs bé, ara estem... Bueno, tenim diferents fronts oberts, no donem a l'abast amb tot, perquè, clar, també les nostres realitats familiars, personals i demés ens...
2: Des del voluntariat, no? Al final.
0: Exacte.
3: Difícil, això.
0: Exacte. Llavors, tenim un projecte engegat a nivell europeu, estem col·laborant amb dos altres països, amb Polònia i França, perquè és un projecte també que ens han aprovat a nivell europeu, per la sensibilització sobre l'antiracisme, que és algo que ja portem molts anys fent, sí, però ara amb una mica de diners, diguéssim, de fons europeus que ens ajuden a poder arribar a més gent, no, a poder treballar, a poder elaborar materials que puguin arribar més a la gent. Ara mateix estem en aquella fase. Estem intentant també gestionar un parell de projectes més, però de moment ara mateix estem en això.
2: Ostres, que interessant, És un plaer sempre escoltar-te. Espero que per l'audiència també, i que també tinguin ganes d'interessar-vos per aquest projecte, no? Si ens escolta algun docent o algú de algun CAU o algun centre educatiu, no? Que també pugui contactar amb vosaltres.
0: I tant.
2: Va, abans de deixar-te marxar de l'Espai Solidari, ara sí, un lloc que volem que ens recordi que la solidaritat pot ser una utopia real. Tenim una última pregunta que sempre fem a totes les nostres convidades, que és: què significa per tu la solidaritat?
0: Doncs, per mi la solidaritat jo crec que és poder ajudar els altres, però en condicions d'igualtat. O sigui, defugint aquesta superioritat moral o aquesta superioritat de jo t'ajudo a tu perquè, no, estic amb un esglaó superior i tu estàs més a baix i no sé què, sinó quelcom bidireccional, no? I per mi seria això, no? Poder ajudar, però en col·lectiu, poder ajudar els altres de manera horitzontal, que els altres reben, però tu també reps a la inversa, i que és com allò que sempre s'ha dit històricament, no? En comptes de donar el peix, ensenyar a pescar, no? Doncs seria això, però podem també absorbir i rebre per l'altra part.
3: Molt bé, Nogai. Gràcies per haver vingut al nostre Espai Solidari.
0: Gràcies a vosaltres per haver-me convidat.
3: Tanquem la porta per avui, però tindrem més vegades. Gràcies per venir.
2: Moltes gràcies.
0: Gràcies.
4: Valors a l'alça. Reflexionen sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
5: Dimecres a les 9 de la nit. Remissió els dissabtes a les 6 de la tarda.
6: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El govern dona la negociació per acabar amb els sindicats educatius. A una setmana perquè arrenqui el curs amb una nova vaga, l'executiu descarta parlar de demandes que al seu parer no són possibles amb els recursos actuals. Avui s'ha fet públic el nom, per cert, de la nova secretària general d'Educació. Es tracta de Marta Clari, un perfil de gestió pensat per fer front a les mancances detectades al departament. El govern català deixa clar, tot i això, que no hi haurà canvis a la seva posició. La portaveu Sílvia Paneque ha defensat l'acord al qual es va arribar abans a l'estiu i que va ser rebutjat per una majoria de docents.
2: La negociació va estar feta. La negociació va arribar on va arribar i ja entenem que hi hagi gent que pensi doncs que hi ha alguns elements, no sé, que no s'han atès o no prou. Però la fase de negociació i de diagnosi nosaltres pensem que està feta.
1: Més temes, la represa de les hostilitats entre l'Iran i els Estats Units ha tornat a disparar el preu del petroli i fa imperceptible el descompte al gasoil que l'Estat aplica des d'avui. Tot i que el descompte fixat és de 20 cèntims per litre, l'usuari final gairebé no el nota, sobretot per l'augment entre 4 i 5 dòlars els últims dies al barril de Brent. Per pal·liar aquesta situació, Unió de Pagesos reclama una rebaixa de l'IVA del gasoil que s'assumi a la bonificació d'aquests 20 cèntims. L'objectiu del sindicat és que l'IVA passi del 21 al 10% per a professionals perquè els empresaris del sector primari no hagin de repercutir aquest cost a l'alimentació. Raquel Serrat és coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
3: Una de les mesures que ha anunciat és que a partir de l'1 de setembre, doncs, en lloc de 10 cèntims, farà un descompte de 20 cèntims per litre. Això està bé i afecta tota la ciutadania, però es continua aquest augment de l'IVA. Nosaltres el que demanem des d'Unió de Pagesos és que, ja que pel sector primari el gasoil doncs és una matèria primera essencial per poder produir aliments, de fet, si mengem és gràcies al gasoil, no? Doncs que es mantingui aquest IVA reduït.
1: Els Mossos d'Esquadra han desplegat un dispositiu policial arran de la mort a ganivetades d'un home de 45 anys al carrer Sant Jaume de Manresa aquesta matinada. La víctima era un veí de Castellnou de Bages. Ha fet un escorcoll en un pis de la travessera dels drets de la ciutat. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació. No es descarta que es puguin fer més registres. I parlem de la Fundació El Foment de Girona, que oferirà una trentena d'activitats a finals d'any. La més destacada és la primera edició del Festival del No és Conya, entre el 8 d'octubre i el 17 de desembre, que inclourà una desena de propostes entre comèdies, monòlegs i també molta improvisació.
0: Notícies en xarxa.
4: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
5: Hi ha moltes formes de sejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
6: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, què era exactament?
7: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi germà de Mollet.
8: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
9: Blanc i negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor. Dimarts a les 7 de la tarda i remissió dissabte a les 5 de la tarda.
10: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

Benvinguts i benvingudes una setmana més aquí a la sintonia de Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM, el programa Aquell Any, on fem un repàs setmanalment d'èxits i números 1 dels últims 40 anys. Rep una salutació de qui t'estarà acompanyant, en Josep Casasnovas. Comencem amb la música de 1990. Martica és el nom de l'àlbum debut homònim de la cantant nord-americana cubana Martica, del qual va sortir el seu hit Toy Soldiers, que va arribar al número 1 del Billboard Hot 100, i un altre tema que va assolir l'èxit va ser I Feel the Heart Movie. Escoltem aquest tema de Martica.

37 grados és una cançó del grup de rock espanyol Radio Futura, publicada el 1987, cançó de pop rock en la que han trobat influències del ritme merengue, encara que en ocasions s'ha descrit com una successió de frases inconexes. També s'ha trobat en la seva lletra una història d'amor. Radio Futura, 37 grados.

A radiomollet.com pots recuperar tots els podcasts del programa aquell any. Continuem amb més música i anem cap a 1992 amb Bruce Springsteen. Human Touch és un àlbum d'estudi del cantant nord-americà Bruce Springsteen, publicat per la companyia discogràfica Columbia Records al març de 1992, arribant al número 1 de les llistes americanes del Billboard 200. Human Touch, Bruce Springsteen.

Me colé en una fiesta va ser el tercer senzill de Mecano, grup espanyol de tecnopop. Va arribar com a avançament de l'imminent publicació del seu primer àlbum. La cançó és un dels temes insignes del primer àlbum, de 1982. Se la pot catalogar com a cançó de ritme ràpid, melodia molt enganxosa i lletra una mica còmica i molt quotidiana per les coses que s'hi narren. Mecano, me colé en una fiesta.

Continuem a la sintonia de Ràdio Mollet, el 96.3 de la FM, el programa aquell any fent un repàs a èxits i números 1 dels últims 40 anys. Every Break You Take és una power ballad interpretada per la banda anglesa de rock The Police, pertanyent al cinquè i últim àlbum d'estudi, Synchronicity. La cançó va ser escrita pel líder i vocalista de la banda, Sting. Es va convertir en el major èxit de 1983, encancel·lant la llista Billboard dels 100 senzills més venuts durant 8 setmanes. Gràcies a aquesta cançó, Sting va guanyar el Grammy de l'edició de 1984 a la cançó de l'any. I The Police va aconseguir el premi a la millor interpretació pop per a un duet o grup. Escoltem a Police, Every Breath You Take.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Jorge Escon. L'Ajuntament de Mollet ha obert una nova convocatòria de subvencions destinada a facilitar l'emancipació dels joves de la ciutat. Els ajuts s'adrecen a persones d'entre 18 i 35 anys titulars d'un contracte de lloguer signat a partir de l'1 d'octubre del 2025 i durant el 2026. En concret, es poden subvencionar les despeses d'entrada del pis, com ara la fiança o la garantia addicional, amb un màxim de 950 euros. La regidora de Promoció d'Habitatge Públic, Marina Escribano, ha destacat que l'ajut vol donar un cop de mà als joves davant totes les despeses que implica començar una vida independent.
1: La voluntat és donar un cop de mà en aquest primer moment que suposen unes certes despeses de gestions, de fiances, de seguros o d'algun element, d'algun canvi de comptador, tots aquells elements a l'hora d'emancipar-se, no? A l'hora de marxar de casa dels pares i anar a un pis propi o en parella o com sigui, doncs l'Ajuntament doncs ofereix aquest ajut econòmic als joves i les joves de Mollet, que pot ser fins a 950 euros.
0: Les persones interessades poden presentar la seva sol·licitud fins al 30 de setembre del 2026. I avui, 1 de setembre, és un dels dies de l'any en què més persones tornen a la feina després de les vacances. Amb la tornada als horaris, els despertadors i les obligacions habituals també poden aparèixer sensacions de cansament, falta de motivació, irritabilitat i dificultats per concentrar-se. És el que popularment es coneix com a síndrome postvacacional. La psicòloga molletana Teresa Prades explica que aquesta tornada pot ser especialment complicada quan es recupera una rutina o una feina que no ens motiva. Durant les vacances desconnectem i fem activitats que ens agraden i tornar a una realitat laboral que no ens satisfà pot fer que el canvi encara es noti més.
2: Però sí que s'ha observat de que quan es torna de vacances, doncs el fet de tornar a la rutina, sobretot quan la rutina no t'està motivant, no tens una feina que no t'acaba de fer el pes o tens una rutina de vida que no et fa satisfet, doncs sí que és veritat que es nota un cert baixón, no? A més, es passa d'una època en què no hi ha horaris d'alguna manera a una altra vegada tornar a estructurar horaris, presses, estrès, moltes coses a controlar. Llavors, clar, és normal que es baixi i que hi hagi una baixada d'ànim.
0: Per evitar que la transició no sigui massa brusca, es recomana tornar de vacances un o dos dies abans de la tornada a la feina. Això és tot. Més informació de Caire Local d'aquí una hora.

0: blanc i negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor. Dimarts a les 7 de la tarda i remissió dissabte a les 5 de la tarda.
1: Fugots, un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Escolta'l cada diumenge a les 4 de la tarda.

Després de la pausa continuem amb més música aquí a la sintonia de Ràdio Mollet, el 96.3 de la FM, el programa aquell any que t'acompanya setmanalment durant aquest estiu fent un repàs a èxits i números 1 dels últims 40 anys. Rep una salutació de qui t'està acompanyant, en Josep Casasnovas. Després d'una improvisada presentació de la cançó en un esdeveniment de caritat a Austràlia, Rules Football, amb l'elenc de la telenovela australiana Neighbours, Kylie Minogue va signar un contracte amb Murrow Records per llançar la cançó com un senzill. El senzill va ser llançat el 1987 a Austràlia i Suècia, Itàlia, sota el nom de Locomotion. La cançó va ser un èxit a Austràlia, arribant a la posició número 1 i quedant-s'hi per 7 setmanes consecutives.

Francesco Napoli va llançar tres senzills disco que van rebre poca atenció. El 1986 va veure el gran avenç amb el medley Bala Bala, que es va estrenar a 44 països. Les vendes de més de 12 milions de discos van convertir l'italià en una estrella internacional. Es va fer especialment popular a Espanya i França. Escoltem Francesco Napoli, Bala Bala.

A radiomollet.com pots recuperar els programes, els podcasts del programa que fem setmanalment aquell any, repassant èxits i números 1. Gimme Hope, Johanna, és una cançó original creada per Eddie Grant, que a més la interpreta. És una cançó dins del moviment reggae anti-apartheid, convertint-se pràcticament en el seu himne, ja que va ser escrita durant l'apartheid a Sud-àfrica. La cançó va ser prohibida pel govern sud-africà, que no va poder impedir que fos àmpliament escoltada per tot el país. Escoltem Gimme Hope, Johanna, amb Eddie Grant.

El 1988 es va publicar Camino Soria, cançó d'amor que en principi s'anomenaria Camino Cuenca, homenatge a les terres castellanes i més concretament a la ciutat de Sòria, en referència a la seva lletra als poetes que van cantar a aquesta ciutat, Gustavo Adolfo Bécquer i Antonio Machado. Està dedicada a qui fos parella sentimental del solista, Jaime Urrutia, Teresa Verdera, aleshores germana del baixista del grup de Ribos Arias. Escoltem a Gabinete Caligari amb Camino Sòria.

Marxem per avui aquell any al programa que t'acompanya setmanalment fent un repàs a èxits i números 1. Rep una salutació d'en Josep Casasnovas. The Look és una cançó escrita per Pierce Grizzly, que va llançar a la fama internacionalment el mític duet suec Roxette. Va ser editada a Suècia com a tercer senzill de l'àlbum Look Sharp, arribant al lloc 6 de les llistes oficials sueques. The Look va estar entre les 20 cançons més escoltades del 1989, segons la revista Billboard. Que tingueu molt bona setmana. Marxem amb els Roxette i el tema The Look.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6. Us parla Mercè Roura. 5 anys després de l'alliberament dels peatges, la sinistralitat de Catalunya s'ha reduït a totes les vies, a excepció de la AP7. La raó és l'increment de trànsit que ha experimentat, amb puntes de 150.000 vehicles al dia en alguns punts. Per això, una de les solucions que ara hi ha sobre la taula del govern és la dels peatges variables. Ramon Lamiel és director del Servei Català de Trànsit.
2: Nosaltres, si en aquest grup se'ns pregunta, hem d'explicar que Europa va cap a peatges variables. No estic dient que hi hagi d'anar a Catalunya, però hem de veure què està passant a Europa. El variable té de virtut que unes hores pagues menys o unes hores no pagues. I pagues en funció dels quilòmetres que fas.
1: Justament avui s'ha fet públic el balanç de sinistralitat de la xarxa viària catalana dels primers 8 mesos de l'any. Ha disminuït un 11% respecte al mateix període de l'any passat. S'han registrat 87 persones mortes, de les quals el 40% són motoristes. I avui han tancat en senyal de protesta 36 de les 41 biblioteques públiques de Barcelona. S'han concentrat davant la Sagrada Família aquest matí i acusen l'Ajuntament d'immobilisme davant la seva demanda d'adherir-se al nou conveni del consistori. Reivindiquen millors horaris i conciliació, diuen que fan jornades 11 hores i demanen reconeixement professional. Escoltem Marina Martínez Iglesias, delegada d'Intersindical.
3: Fem jornades de fins a 11 hores de treball, això és una línia vermella. També, bueno, les nostres jornades són de fins a les 8:30 o fins a les 9:15, això també estaria bé revertir-ho. Després hi ha un tema de reconeixement professional. L'Ajuntament no ens vol reconèixer la tasca que fem d'atenció directa a la ciutadania, com altres serveis municipals. I després hi ha un tema d'equiparació a les condicions del personal bibliotecari a les condicions de l'Ajuntament.
1: Sant Miquel de Campmajor, el Pla de l'Estany, demana a Telefònica que retiri tot el cablejat en desús de les línies que passen pel municipi per evitar que es produeixin més robatoris de coure. L'Ajuntament assenyala que els lladres aprofiten per emportar-se el botí perquè el poble és molt disseminat i passen desapercebuts. El problema és que deixen tot el residu de plàstic que envolta el cable enmig dels camps i provoca problemes a la maquinària agrícola i també alguns animals que se l'han menjat i han emmalaltit. I dos detinguts a Tortosa per blanqueig de capitals i per tenir un punt de venda de cocaïna. Els arrestats són un home de 52 anys i una dona de 43. La investigació es va iniciar al febrer arran de diversos indicis que apuntaven a l'existència d'un punt de venda continuada de cocaïna en un habitatge d'aquesta ciutat. D'aquí una hora més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Escoltes Music Calaix.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Jorge Gascón. Ahir dilluns van començar els treballs d'enderroc dels dos antics mòduls prefabricats de l'Escola d'Educació Especial Can Vila de Mollet. Són unes estructures que actualment estaven en desús i que la Generalitat retirarà del recinte escolar. Els treballs permetran guanyar espai lliure per a usos educatius i activitats a l'exterior. L'actuació és el primer pas del projecte de renovació integral de Can Vila, que preveu la construcció d'un nou edifici per l'escola. L'alcaldessa de Mollet, Mireia Dionisio, celebrava dies enrere el pas endavant de la Generalitat i explicava que l'enderroc és el punt de partida per definir el futur equipament.
1: Per dissenyar el que ha de ser el nou edifici de l'escola amb l'intenció de començar a construir aquest edifici segurament el 2027 o a principis del 2028. Per tant, per nosaltres, com a Ajuntament de Mollet, molt contents doncs, que finalment la Generalitat de Catalunya estigui donant passos endavant amb el futur que volem de l'escola, que al final és el que volíem tots, garantir el futur de l'escola de Can Vila amb les condicions de qualitat que volem.
0: I aquesta tardor la Generalitat preveu iniciar un procés participatiu per definir les característiques del nou edifici i participaran els professionals de l'escola, les famílies i l'Ajuntament de Mollet. L'objectiu és que el futur equipament s'adapti a les necessitats actuals i futures de l'alumnat i dels professionals de Can Vila. En paral·lel, Ajuntament i Generalitat continuen negociant la integració de l'escola, actualment de titularitat municipal, a la xarxa de centres públics gestionats pel govern català. I els desplaçaments entre Mollet i Montcada disposen des d'aquest estiu d'una nova alternativa per moure sense necessitat d'utilitzar el cotxe. El Departament de Territori ha posat en funcionament un itinerari de gairebé 5 quilòmetres destinat a bicicletes, vianants i vehicles de mobilitat personal. La nova via comença a la zona d'Alcalderia, Mollet, i arriba fins a Montcada i Reixac, tot passant per la Llagosta i el sector de la Florida, Santa Perpètua. El recorregut s'ha construït en paral·lel a la carretera N152Z i dona resposta a una reivindicació de fa anys per millorar la comunicació entre aquests municipis, a més de facilitar els trajectes.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Aigües Trencades, un podcast testimonial sobre l'experiència del part. Cada episodi explica el testimoni d'un part i reflexiona sobre la pròpia vivència. Aigües Trencades, cada dimarts a 2:15, reemissió a 9:15 del vespre.
2: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil, 680-843-721, i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula baixa. 680-843-721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
3: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
4: Dimarts a les 10 de la nit i redifusió diumenge a les 3 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet.
5: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Aigües Trencades, un podcast testimonial sobre l'experiència del part. Cada episodi explica el testimoni d'un part i reflexiona sobre la pròpia vivència. Aigües Trencades, cada dimarts a 2:15, reemissió a 9:15 del vespre. Això va en sèrie, una tertúlia radiofònica on analitzem i repassem algunes de les sèries de televisió de més èxit. Un programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Dissabte a les 3 de la tarda i repetició diumenge a les 10 del matí.
1: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa, t'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
2: Vine a la teva botiga Veig de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

La convivència entre dues dimensions. La nostàlgia dels clàssics i l'emoció de les noves veus. Els discos que han fet història i les veus que avui escriuen el futur. A Blanc en Negre viatgem entre els sons que han marcat generacions i les melodies que defineixen el present. Blanc en Negre és la unió entre el vinil i el digital, entre allò que ja forma part de la història i allò que encara està per escriure. Blanc en Negre, un podcast d'Àngel Ayats i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present.

0: Benvinguts i benvingudes a Blanc en Negre, el nostre símil de rock and roll, però amb els colors blanc en negre. El podcast on els discos del passat no són només records, són miralls. Miralls on encara avui ens podem veure reflectits amb les mateixes pors, els mateixos anhels, les mateixes ganes de marxar o de quedar-nos, perquè la música, quan és honesta, no parla només d'una època concreta, parla de nosaltres, de moment vital en el que ens atrapa i del pes que arrosseguem quan sona.
1: Avui parlem de carreteres, d'autopistes obertes, de fars enmig de la nit, però també de camins interiors, d'aquells que no surten als mapes i que sovint són els més difícils de recórrer. Parlem de fugir com a acte de supervivència i d'aturar-se com a acte de consciència, de saber quan cal córrer, perquè quedar-se fa mal, i quan cal quedar-se quiet, perquè continuar corrent ja no ens porta enlloc.

0: Efectivament, avui posem en diàleg dues veus separades per dècades, per contextos socials, per maneres molt diferents d'entendre el món, però unides per una mateixa necessitat profunda. Entendre què vol dir viure sense anestèsia, què vol dir resistir quan el relat es trenca, què vol dir buscar un lloc on encaixar quan sembla que tot empeny cap enfora o cap endins alhora.
1: Avui posem en aquest diàleg a Bruce Springsteen i a Phoebe Bridgers.

fil conductor d'avui no és estilístic, no és una qüestió de so, ni d'època, ni tan sols de gènere. És una qüestió d'actitud vital. Què fem quan la vida ens queda petita? Què fem quan el món ens pesa massa? Hi ha qui corre cap endavant buscant aire, hi ha qui s'atura i mira cap endins per no perdre's del tot.

El rock, en aquest sentit, no és una música sense respostes, sinó de preguntes ben formulades. Avui escoltarem dos discos que no ens diuen què fer, però que ens acompanyen mentre intenten entendre-ho. Un disc que corre perquè té por de quedar-se i un altre que s'atura perquè córrer ja no és una opció viable.

Som a mitjans dels anys 70. Els Estats Units viuen un moment de desencís profund. La guerra del Vietnam ha deixat ferides obertes, la crisi econòmica colpeja amb força la classe treballadora i la promesa utòpica dels 60 ha quedat absolutament enrere. El relat col·lectiu s'ha esquerdat i en aquest context Bruce Springsteen, que té 25 anys, està literalment contra les cordes. Bruce Springsteen ha publicat dos discos i ha rebut bones crítiques, però l'èxit no li arriba. En aquell moment, això ja no és només una frustració artística, és una qüestió de supervivència. Aquest tercer disc, Born to Run, de l'any 1975, no és una oportunitat més, és l'última bala.

0: I això ens explica moltes coses. Born to Run no és un disc contingut, no és discret, no és modest. És un disc desbordat, ambiciós fins al límit, gairebé excessiu. Springsteen vol fer el disc definitiu perquè sent que potser no hi haurà una segona oportunitat. Vol que soni bé, com una pel·lícula nocturna, cotxes avançant sense rumb clar, neons trencats, cors accelerats i la sensació constant que si no marxes ara, potser no marxaràs mai. Aquest disc no parla de llibertat abstracta, parla de fugir perquè quedar-se és asfixiant.
1: I ara, tot seguit, escoltarem Thunder Road. No és només l'inici del disc, que és una porta que s'obre lentament. No hi ha bateria, no hi ha pressa rítmica, hi ha una veu que parla gairebé a cau d'orella. Un piano que acompanya sense imposar-se i una invitació clara i directa. Marxem. Directament. Marxem. No és una ordre, és una proposta. Springsteen no promet diners, ni fama, ni victòries assegurades. Promet una oportunitat i per algú que se sent atrapat en una vida que se li queda petita, això ja és molt.

0: trobarem a faltar en Clarence Clemons, eh, David?
1: Oh, i tant, que el trobarem a faltar.
0: I en Bruce Springsteen segur que també el troba a faltar. Aquesta ha estat la primera cançó que hem pogut escoltar des d'aquest nou disc, del nostre disc clàssic que avui us presentem. Aquesta cançó no parla de fugir de por, parla de fugir per esperança. La carretera aquí no és evasió, és una possibilitat. És la idea que potser encara hi ha una escletxa, un marge petit, però real, on la vida pot començar de nou. Tot el disc neix aquí. Si t'atreveixes a pujar al cotxe, potser encara no és tard.
1: Exacte. I bé, dèiem d'aquesta cançó que no hi ha una bateria, que no hi ha una pressa rítmica, òbviament ens referíem a l'inici de la cançó, perquè després sí que hem vist que hi havia més ritme i més bateria, però no amb la pressa rítmica que potser trobem en la resta d'aquest gran àlbum. Qui és Springsteen, en la següent cançó que us presentarem, que és 10th Avenue Freeze Out, fa una cosa fascinant. Escriu el mite de la seva pròpia banda. No parla d'èxit comercial, no parla de res més que de la comunitat, del grup. De trobar refugi en la música quan el món de fora, el món exterior, és fred, dur i indiferent. La E Street Band no és només un grup de músics, és una família escollida, un lloc on tornar quan tot falla.

0: blanc en negre, avui amb nosaltres, Bruce Springsteen, escoltant aquest nascut per córrer, sense arribar a les 3, eh? Vull dir, córrer, però no, sense anar a arribar. Aquesta cançó ens recorda una veritat molt simple, però essencial. Ningú se salva sol. Tots necessitem en algun moment donat un cop de mà. La música aquí és lloc de trobada, és identitat compartida, és calor humà enmig de la intempèrie, en un món que l'expulsa i la comunitat la sosté.
1: Exacte, era 10th Avenue Freeze Out, la cançó que havíem escoltat. I abans d'escoltar el següent tema, que serà el tema que dona nom al disc que el 1975 va editar Bruce Springsteen, volíem fer-vos comentaris que fem sovint en aquest podcast, que és el tema de les curiositats dels artistes dels quals presentem discs. Una de les curiositats que potser no sabia, o potser sí, però si més no la comentarem, és l'origen de que a Bruce Springsteen li diguin The Boss. The Boss és el sobrenom, no?, a qui es coneix aquest artista, però pels qui no ho sabeu, l'origen és molt senzill. Era el nom que li va posar als músics de la E Street Band quan ell, quan anava de concert, s'encarregava de repartir els diners que havien aconseguit, no? I no era una cosa que li agradés gens, perquè ell detestava tot el tema de les jerarquies, però s'hi va quedar. Al final ho va haver d'assumir i ara pues, no és que li desagradi. I una altra curiositat interessant és que l'any 76, un dels seus ídols, com molts de vosaltres sabeu, era l'Elvis Presley, va intentar colar-se a la mansió de Graceland per conèixer-lo. I, evidentment, va ser detingut pels guardes de seguretat i no va poder pas conèixer l'Elvis.
0: Bueno, passem, doncs, a la propera cançó.
1: Exacte. La següent cançó que presentem avui és Born to Run, que és la que dona nom al disc, i aquest és una mica l'himne, tot i que no és un himne triomfal. És el crit d'algú que té por de quedar-se o de quedar-se atrapat en una vida predestinada, sense marge de l'acció o de canvi. I tot és exagerat, tot és èpic, perquè la sensació de voler fugir també ho és. Aquí la urgència no és estètica, és simplement vital. Born to Run.

0: ritme frenètic, nascut per córrer, la carretera aquí no és romanticisme, és una necessitat vital, és el desig profund de no resignar-se, i per això aquesta cançó encara funciona avui en dia, perquè aquesta por de quedar-se, de no arribar a ser, encara existeix, encara és nostra.
1: Exacte. El que anem a escoltar tot seguit és una altra de les cançons que forma part d'aquest Born to Run. És Backstreets. I aquesta és una mica la cara fosca del disc. Aquí Springsteen parla de la pèrdua de la innocència i de les amistats que es trenquen, fins i tot potser de promeses que no es compleixen. Fa una mica al·lusió a que créixer no sempre és èpic, sovint fa mal. I aquesta cançó no ho amaga ni ho maquilla. Backstreets... Maravillosa.

0: Sí, sens dubte. Fins i tot amb Bruce Springsteen l'energia també s'esgota. Aquí l'Springsteen deixa de córrer, s'atura, mira enrere i el que veu no sempre és bonic, però és real. És el preu d'haver volgut, tant.
1: Sí, de fet, hem de pensar que aquest disc es grava a l'any 75 i, bé, Springsteen està en la situació que es troba i que hem explicat anteriorment. Es va gravar a Nova York, va sortir publicat el 25 d'agost del 1975 i és un disc que la revista Rolling Stone va situar com el 18 de dins els 500 millors discos de tots els temps de la música contemporània, no? Per tant, bé, és un gran disc que us recomanem l'escolta tantes vegades com sigui possible. Per altra banda, ja per escoltar la darrera de les cançons que ens ocuparà avui, Jungle Land, us volem presentar un dels que va ser un dels temes més escoltats en aquell moment. Va ser un dels quatre èxits que va tenir aquest àlbum. I això no és una cançó, és una pel·lícula. Hi ha personatges, hi ha escenes, hi ha carrers, hi ha violència, hi ha amor, i un solo de saxo que no acompanya, sinó que és un perfecte narrador. Tot el relat del disc ens culmina aquí, amb la conseqüència de que la fugida té conseqüències.

0: Bé, podríem dir que hem arribat ja una mica a la meitat, a l'hemisferi del nostre programa, del nostre blanc en negre d'avui, amb Bruce Springsteen com a protagonista, i que Born to Run és el que tanca, com una tragèdia urbana, amb la sensació que la fugida no sempre salva, però que quedar-se tampoc era una opció viable. I anem cap a una transició, que cap al nostre disc contemporani. I en aquí volem sí que volem fer una mica d'incís, perquè evidentment nosaltres quan fem la tria d'un disc clàssic, busquem contemporanis, busquem alternatius, busquem grups que d'alguna manera o s'hagin influenciat o hagin tret doncs, algunes línies musicals o editorials inspirada en el nostre clàssic, però que està clar i evidentment que n'hi ha molts més, no, David?
1: Evidentment. Pensem que nosaltres el que fem és una tria personal i segons el que des del nostre punt de vista absolutament subjectiu, doncs considerem que és l'artista que té aquell disc, perquè no comparem artistes, hem de dir que comparem discos, això ha de quedar clar. I busquem un artista que, ja sigui per la seva influència, fins i tot a vegades per la temàtica que hi ha en aquell disc, doncs és com una qüestió paral·lela al disc clàssic que presentem, no?
0: Sí, per això també, si hi ha algú que, alguna persona que tingui algun suggeriment o que ens digui, no, home, aquest no és amb l'esprístic, aquest no lliga ni...
1: No lliga gens.
0: No enganxa ni en cola. Llavors, doncs, bueno, tenim un Instagram en què es poden fer arribar doncs, suggeriments, no? El podcast Girona.
1: Exacte, podcast/ Girona.
0: Sí, Girona, doncs ens podeu seguir i aquí doncs a fer-nos arribar doncs alguns suggeriments d'alternatius. Però també dir-vos que aquest ha estat el motiu del perquè en el capítol anterior, en l'episodi anterior de Blanc en Negre, vàrem fer un resum dels primers quatre. O sigui, el concepte està que cada quatre clàssics, cada quatre episodis de Blanc en Negre, en farem un d'especial en el que recollirem les quatre cançons més emblemàtiques dels quatre clàssics i en David ens portarà també una sèrie d'alternatius que no van estar en el primer programa, no van estar en el programa original, que no els vam enllaçar ni els vam fer parella, de fet, però que podrien haver estat, no?
1: Sí, de fet, a veure... per exemple, a nivell del primer programa que vam fer, Muddy Waters, i que nosaltres vam posar com a contrapunt a Gary Clark Jr., doncs, bueno, aquesta era una possibilitat. En podíem haver fet moltes més. I bé, aquest era una mica el sentit del programa resum que fem després de fer quatre podcasts en aquest sentit. Què fem? Doncs diem, home, tot i que nosaltres vam utilitzar com a contrapunt Gary Clark Jr., aquí us donem unes altres alternatives que podien haver estat perfectament els contrapunts en aquell programa, no? I bé, continuem, doncs, perquè sí, ara ens toca la transició d'avui.
0: Sí, Springsteen parlava de carreteres exteriors...
1: Phoebe Bridgers, que és el disc contemporani d'avui que presentem, parla de carreteres interiors...
0: On ell crida, ella xiuxeja.
1: Sí, i on ell corre... Ella s'atura i fins i tot observa.
0: Passem, doncs, a aquest disc contemporani.
1: Sí, és Punisher, un disc de l'any 2020, que arriba en un món cansat, amb l'ansietat normalitzada i una generació exhausta emocionalment. Considerem que, o recordem, millor dit, que és l'any del Covid. Phoebe Bridgers no escriu per fugir, escriu per entendre's, per posar paraules al soroll interior que ja no hi ha, quan ja no hi ha, on córrer o on no fer-se mal, no? En aquest sentit, hem de dir que...
0: Sí, no hi ha èpica.
1: Exacte.
0: Hi ha una estetat radical que es desarma, una manera de cantar que no vol convèncer ningú, només dir la veritat, encara que sigui incòmode, no? Que no ens agradi.
1: Exacte. Doncs bé, entrem sense més pauses al primer dels temes que us presentem de Punisher, Garden Song. Aquesta cançó funciona com un som, amb imatges difuses, records barrejats, emocions que no sempre tenen una forma clara. No hi ha un relat lineal perquè la ment tampoc funciona així quan està cansada.

0: Podríem dir, si haguéssim de fer servir una paraula, possiblement seria sensible, no? Sensibilitat. Aquest disc no s'escolta amb el cap, s'escolta amb el cos, amb la intuïció, amb l'estómac. És una música que no entra per la raó, entra per la ferida.
1: Sí, i a més volem destacar que Phoebe Bridgers és jove, és una noia nascuda el 1994, va néixer a Pasadena, i també forma part de dos projectes. Ella té el seu projecte personal i forma part dels projectes interessantíssims. Un és Boy Genius, que s'escriu tot en minúscula i junt, amb dues noies més, amb la Julian Baker i la Lucy Dacus, i també forma part amb en Connor Roberts, que és un cantautor nord-americà del qual us recomanem la seva escolta, d'un projecte que es diu Better Oblivion Community Center. I simplement doncs dir-vos que aquest disc, Punisher, va ser el punt de partida perquè fos nominada l'any 2021 a 4 premis Grammys: millor artista novell, millor àlbum alternatiu, millor cançó de rock Kyoto i millor interpretació de rock també per Kyoto.
0: Però que no va guanyar cap. Pobre,
1: exacte. Però bé, parlant de Kyoto, és la cançó que us presentem tot seguit. Musicalment és una cançó lluminosa, gairebé enganxosa, però el que explica és molt dur. Parla de distància, de ferides familiars, de la necessitat de protegir-se per no tornar a caure.

0: en una autodefensa, com comentava en David, d'aquesta necessitat de protegir-se per no tornar a caure. El contrast és de devastador i profundament honest. En riure mentre et fan mal també és una forma de supervivència.
1: Sí, i bé, supervivència és una de les paraules claus, entenem, d'aquest disc. Per què? Doncs perquè el títol del disc és Punisher, no? Castigador, no? Aquesta cançó, que és la que us presentem tot seguit i la que dona nom al disc, parla de comparació, de sentir-se petita davant dels referents i de la pressió invisible de no estar mai a l'alçada.

0: Possiblement en aquí, aquesta cançó, possiblement seria la que més m'agrada del disc, que és una, té una extrema fragilitat emotiva, fins i tot m'atreviria a dir que té un toc de sensualitat, no? És una cançó que aquí ens transmet que la presó aquí no és externa, és interna, és interior, és la veu aquella que no calla mai, no?
1: Exacte, és una cançó molt bonica, és una cançó molt bonica. Bé, aquest disc va tenir una altra cançó que va tenir molt d'èxit o molt de reconeixement pel públic, que va ser Moon Song. És la cançó que us passarem tot seguit. És una cançó sobre estimar massa i sobre donar més del que reps, sobre quedar-se sense res més mentre intentes sostenir l'altre.

0: Monsong, aquí no hi ha dramatismes, només una veritat nua, difícil de sostenir, però impossible també d'ignorar.
1: Sí, una frase interessant. And now my feet can touch the bottom of you. Ara els meus peus no poden tocar el teu fons o el fons de tu, no? Bé, Monsong, un tema interessant, lent, pausat i molt, molt, molt poètic. L'últim tema que us presentem de la Phoebe Bridgers del disc Punisher és I Know the End, que comença com un murmurí i acaba com un crit, com si tot el que s'ha anat contenint durant el disc finalment necessités sortir. I Know the End.

0: Us hem volgut deixar una miqueta aquest canvi de ritme perquè possiblement és aquí, inesperadament, on Phoebe Bridgers connecta amb Bruce Springsteen. No per la forma, sinó per la necessitat d'expressar-ho tot abans que sigui massa tard, no?
1: Sí, tal qual. A més, pensem que aquesta cançó no t'esperes que acabi així. I no ho dient, per mi és un dels grans temes d'aquest disc Punisher. És absolutament interessant. Phoebe Bridgers, amb aquest I Know The End. I bé, va arribant l'hora d'anar tancant el nostre espai d'avui.
0: Sí, avui hem tingut una parella realment molt interessant.
1: Tal qual, molt interessant.
0: Si féssim un tancament per aquests dos minuts que ens queden de programa, seria que Born to Run és un disc que neix d'una urgència molt concreta, la por de quedar-se atrapat, no atrapat en un lloc físic, evidentment, sinó en una vida que sembla ja escrita abans d'hora. Springsteen no canta des de l'èxit, canta des de la necessitat de sortir corrents cap al temps, amb tot que abans que el temps ens tanqui totes les portes. No? Aquest disc està ple de moviment, està ple de carreteres, de promeses grans, gairebé excessives, però sota tota aquesta èpica hi ha una fragilitat molt clara. La consciència de potser que aquesta fugida és l'última oportunitat. Born to Run no és només un crit de llibertat, és també un crit de supervivència. Springsteen construeix un relat col·lectiu, gairebé cinematogràfic. Però el que realment importa no és cap destí concret, sinó l'acte mateix de marxar, moure-se per no quedar-se quiet, no quedar-se quiet i somiar a gran part per no resignar-se massa aviat. I potser, per això, aquest disc continua ressonant, perquè parla del moment en què encara creus que fugir és possible, encara que no sàpigues ben bé cap a on.
1: Phoebe Bridgers, que va publicar aquest Punisher que s'han presentat avui el 2020, 45 anys després de Born to Run, és una artista que també ens ha fet un disc cinematogràfic i també és un crit de supervivència, igual que dèiem de Born to Run. Però Punisher potser és gairebé el contrari d'aquella fugida. Aquí no hi ha una carretera, no hi ha un horitzó obert, no hi ha grans promeses. Hi ha quietud, introspecció i una mirada molt lúcida cap a dins. Phoebe Bridgers no canta per escapar, canta per entendre què passa quan no pots o no vols marxar. A més, Phoebe Bridgers ja ha versionat algunes vegades en directe el propi Bruce Springsteen, cosa que també ens lliga amb el personatge d'avui, amb el primer disc de color blanc del nostre Blanc en Negre. Per altra banda, Punisher, per seguir parlant una miqueta del disc abans de finalitzar, és un disc ple de silencis, de veus baixes, de pensaments que es repeteixen quan el soroll exterior s'apaga. Parla de salut mental, de culpa, de cansament emocional, però ho fa sense dramatisme, gairebé amb una serenitat que ens inquieta. Busca honestedat. Aquí el conflicte no és el món exterior, sinó el món interior. I Bridgers l'exposa i l'exporta a tot el món amb una fragilitat molt valenta, acceptant que no sempre hi ha sortides clares. Punisher no promet alliberament, però ofereix companyia i en temps de silenci això pot ser suficient.
0: I aquí ho deixem. La música no sempre ens dona respostes, però
1: ens acompanya quan les busquem.
0: Ens acompanya. I això, d'alguna manera, és Blanc en Negre.
2: A Blanc en Negre viatgem entre els sons que han marcat generacions i les melodies que defineixen el present. Blanc en Negre, un diàleg constant entre ahir i avui. La música segueix viva, canviant, eterna, entre la memòria i la descoberta. Blanc en Negre, un podcast d'Àngela Yats i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present.

0: Mollet al dia.
1: Bona tarda i benvinguts i benvingudes a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dimarts 1 de setembre del 2026. Abans de començar, repassem les notícies més importants del dia d'avui. Mollet es presenta a una nova convocatòria del Pla de Barris i Viles de Catalunya per transformar els barris de l'Estació del Nord i col·legis nous. La resolució es donarà a conèixer durant el mes d'octubre. I Mollet i Montcada ja estan connectades per un nou itinerari per bicicletes i vianants. La via comença a la zona del Calderí i s'ha construït paral·lel a la carretera que enllaça amb la Llagosta i Montcada. I aquest dilluns han començat els treballs d'enderroc dels dos antics mòduls prefabricats de Can Vila amb la mirada posada en construir un nou edifici. I l'Ajuntament obre una nova convocatòria d'ajuts al lloguer per facilitar l'emancipació dels joves amb una ajuda que arriba fins als 950 euros. Abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Josep Casasnovas i Jaume Montsant, el control tècnic, Carla Ramos, Emma Balea i qui us parla, Jorge Ascón, a la redacció.
0: Mollet al dia, notícies.
1: Mollet es presenta a la nova convocatòria del Pla de Barris i Viles de Catalunya 2025-2029. Amb aquesta candidatura, l'Ajuntament reafirma el seu compromís amb la transformació dels barris de l'Estació del Nord i de col·legis nous a través d'una intervenció integral que combina millores urbanes, sostenibilitat ambiental, habitatge, innovació tecnològica, dinamització econòmica i acció comunitària. L'Ajuntament ha presentat la seva candidatura a la nova convocatòria del Pla de Barris i Viles de Catalunya amb l'objectiu de continuar avançant cap a uns barris més accessibles, saludables, sostenibles i cohesionats, millorant la qualitat de vida del conjunt de la ciutadania. La proposta presentada s'articula al voltant de tres grans eixos de transformació, que són la transformació física, la transformació urbana i la transformació sociocomunitària, amb intervencions que donen resposta als principals reptes urbans i socials dels barris de l'Estació del Nord i de col·legis nous. Així ho explicava dies enrere l'alcaldessa de Mollet, Mireia Dionisio.
2: Una és la transformació urbana de les ciutats, després també doncs, l'adaptació de les ciutats al clima, no? al nou clima, aquest canvi climàtic que ens està afectant i per tant la nostra transició ecològica i també, molt important, totes les polítiques adreçades a les persones i als serveis personals.
1: En relació amb la primera convocatòria, el projecte reforça l'aposta municipal per la sostenibilitat, la innovació urbana i el desenvolupament comunitari. Els projectes s'integren dins dels programes de Barris i Viles de Catalunya 25-29 amb finançament compartit entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Mollet. El període d'execució previst és de 4 anys en desplegament progressiu segons els eixos d'intervenció, tot plegat amb un pressupost de 12,8 milions d'euros. L'alcaldessa es mostrava optimista que el projecte de la ciutat sigui un dels triats per rebre el pressupost.
2: Nosaltres som optimistes de mena, creiem que hem presentat un molt bon projecte. De fet, així ens ho van dir, no?, a la primera convocatòria i hem fet, no?, la feina que havíem de fer i esperarem a veure el resultat que al final doncs, decidiran des de la Generalitat de Catalunya.
1: La resolució provisional es donarà a conèixer durant el mes d'octubre.
0: Mollet al dia, notícies.
1: I els desplaçaments entre Mollet i Montcada disposen des d'aquest estiu d'una nova alternativa per moure sense necessitat d'utilitzar el cotxe. El Departament de Territori ha posat en funcionament un itinerari de gairebé 5 quilòmetres destinat a bicicletes, vianants i vehicles de mobilitat personal. La nova via comença a la zona del Calderí, a Mollet, i arriba fins a Montcada i Reixac, tot passant per la Llagosta i el sector de la Florida Santa Perpètua. El recorregut s'ha construït en paral·lel a la carretera N152Z i dona resposta a una reivindicació de fa anys per millorar la comunicació entre aquests municipis. A més de facilitar els trajectes quotidians de la ciutadania, la infraestructura també pretén millorar l'accés als diferents espais d'activitat econòmica de la zona. D'aquesta manera, els treballadors i veïns disposen d'una nova opció per fer trajectes curts de manera més sostenible. L'actuació ha comptat amb una inversió de 10,2 milions d'euros procedents de fons europeus Next Generation. El projecte, però, va més enllà de la construcció del carril, ja que també ha servit per transformar aquest tram de la N152Z i adaptar-lo millor a l'entorn urbà. Entre les modificacions aplicades hi ha la reducció de la velocitat dels vehicles per donar més protagonisme als desplaçaments a peus i als mitjans de transports no motoritzats. La creació d'aquest carril bici dona resposta a una reivindicació de llarg recorregut que és recuperar la connexió entre els pobles i barris que durant anys havien quedat separats per l'intens trànsit de vehicles pesants. I aquest dilluns han començat els treballs d'enderroc dels dos antics mòduls prefabricats de l'Escola d'Educació Especial Can Vila de Mollet. Són unes estructures que actualment estaven en desús i que la Generalitat retirarà del recinte escolar. Els treballs permetran guanyar espai lliure per a usos educatius i activitats a l'exterior. L'actuació és el primer pas del projecte de renovació integral de Can Vila, que preveu la construcció d'un nou edifici per l'escola. L'alcaldessa de Mollet, Mireia Dionisio, celebrava el pas endavant de la Generalitat i ha explicat que l'enderroc és el punt de partida per definir el futur equipament.
2: Per dissenyar el que ha de ser el nou edifici de l'escola amb l'intenció de començar a construir aquest edifici segurament el 2027 o a principis del 2028. Per tant, per nosaltres, com a Ajuntament de Mollet, molt contents doncs, que finalment la Generalitat de Catalunya estigui donant passos endavant amb el futur que volem de l'escola, que al final és el que volíem tots, garantir el futur de l'escola de Can Vila amb les condicions de qualitat que volem.
1: L'alcaldessa també ha destacat que l'Ajuntament està satisfet amb aquest avanç després d'anys de reivindicacions de la comunitat educativa per millorar les instal·lacions del centre. Aquesta tardor, la Generalitat preveu iniciar un procés participatiu per definir les característiques del nou edifici. Hi participaran els professionals de l'escola, les famílies i l'Ajuntament de Mollet. L'objectiu és que el futur equipament s'adapti a les necessitats actuals i futures de l'alumnat i dels professionals de Can Vila. En paral·lel, l'Ajuntament i Generalitat continuen negociant la integració de l'escola, actualment de titularitat municipal, a la xarxa de centres públics gestionats pel govern català. Amb l'enderroc dels dos mòduls, Can Vila fa, doncs, aquesta setmana el primer pas físic cap a la construcció del nou centre.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I comencem les informacions de servei parlant del temps amb crònica meteorològica que ens porta, com sempre, des de la xarxa Luismi Pérez, a qui saludem. Molt bon dia.
3: Bon dia. El setembre ha començat tal com va ser gairebé tot el mes d'agost, per tant, amb calor, amb xafogor. De moment no es desboca gaire la temperatura, però sí que la humitat és elevada i, per tant, suem gairebé sense fer esforç. Per tant, una clàssica situació de finals d'estiu. Aquesta tarda arribarem a temperatures entre els 28 i els 32 graus a la majoria de comarques, però s'ha de dir que també hi haurà més núvols. Aquest matí hem despertat amb cel mig ennuvolat al Prepirineu, les comarques de Girona, a l'Ebre, a Tarragona, i aquests núvols han d'anar més a prop de la costa, del prelitoral, comarques de Tarragona, i fins i tot, al llarg d'aquesta tarda s'acabaran escapant algunes gotes de fang, també algun tro. Tindrem cap a l'interior de l'Ebre, cap al port, però no estarem parlant de grans tempestes. Un cel més obert a l'Alt Pirineu de Lleida. Demà farà ja més calor, amb núvols al matí, cap al sud de Catalunya, sobretot a l'Ebre, i a la tarda alguna nuvolada a cavall del Ripollès i la Garrotxa, sense tempestes. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies a Luismi. Pel que fa a la farmàcia de guàrdia a la nostra ciutat, és la farmàcia Gallecs del carrer Gallecs número 73, al barri de Can Borrell.

0: i l'Ajuntament de Mollet ha obert una nova convocatòria de subvencions destinada a facilitar l'emancipació dels joves de la ciutat. Els ajuts s'adrecen a persones d'entre 18 i 35 anys titulars d'un contracte de lloguer signat a partir de l'1 d'octubre del 2025 i durant el 2026. Les subvencions tenen com a objectiu ajudar a fer front a les despeses inicials associades a l'accés a un habitatge. En concret, es poden subvencionar les despeses d'entrada al pis, com ara la fiança, o la garantia addicional amb un màxim de 950 euros. La regidora de Promoció d'Habitatge Públic, Marina Escribano, ha destacat que l'ajut vol donar un cop de mà als joves davant de totes les despeses que implica començar una vida independent. Segons ha explicat, emancipar-se no implica només assumir el cost del lloguer, sinó també fer front a altres despeses inicials com la fiança, la compra de mobles o l'alta dels comptadors.
1: La voluntat és donar un cop de mà en aquest primer moment que suposen unes certes despeses de gestions, de fiances, de seguros o d'algun element, d'algun canvi de comptador. Tots aquells elements a l'hora d'emancipar-se, no? A l'hora de marxar de casa dels pares i anar a un pis propi o en parella o com sigui, doncs l'Ajuntament ofereix aquest ajut econòmic als joves i les joves de Mollet, que pot ser fins a 950 euros.
0: Les persones interessades poden presentar la seva sol·licitud fins al 30 de setembre a l'oficina local d'habitatge. Escribano ha remarcat que s'ha mantingut aquest termini fins a finals de mes, tenint en compte que els mesos d'estiu poden dificultar la tramitació, i ha recordat que aquesta és ja la tercera edició d'aquest ajut a escala local. A més, la regidora ha assenyalat que enguany la quantia s'ha incrementat respecte de la convocatòria anterior.
1: L'important és que el termini acaba el 30 de setembre, per tant, doncs, encara queda tot el mes, perquè sabem que l'agost és una mala època potser per fer tràmits amb l'administració, però per tant ho hem deixat obert fins a final d'aquest mes perquè qui vulgui i que estigui en aquesta situació pugui fer la sol·licitud. Sí, s'ha fet l'any passat també i l'altre, i bueno, ho mantenim. Vam incrementar, estàvem en uns 900 euros, ho hem incrementat una mica a 950, i esperant poder tenir totes les sol·licituds i que sí que compleixen poder-los donar tot aquest suport que ajuda, no?
0: Aquesta línia d'ajut s'emmarca en les polítiques municipals davant de la situació actual del mercat de l'habitatge. Segons ha explicat la regidora, a Mollet hi ha un problema greu d'accés a l'habitatge i l'Ajuntament està centrant bona part de les seves actuacions en facilitar el lloguer, tant a través d'ajuts com mitjançant de la creació de pisos de protecció oficial destinats al lloguer.
1: Tenim un greu problema perquè si és difícil accedir al lloguer per la gent jove, si no han pogut, que de normal no és molt difícil poder estalviar per una entrada, per directament passar a la compra d'un habitatge, que també els preus són molt elevats, és molt complicat. Per això des de l'administració hem d'impulsar polítiques d'habitatge, sobretot nosaltres ens estem enfocant en temes amb el lloguer, treballant en projectes per poder tirar endavant rehabilitacions d'edificis i promocionant amb altres administracions pisos d'HPO, no? La protecció oficial de lloguer.
0: La convocatòria es pot consultar al web municipal de l'Ajuntament de Mollet, i per més informació també es pot contactar amb l'oficina local d'habitatge o per telèfon en els seus números de WhatsApp, que trobareu a la mateixa pàgina web de l'Ajuntament de Mollet i de l'oficina local d'habitatge.

0: I avui, 1 de setembre, és un dels dies de l'any en què més persones tornen a la feina després de les vacances. Amb la tornada als horaris, els despertadors i les obligacions habituals també poden aparèixer sensacions de cansament, falta de motivació, irritabilitat o dificultats per concentrar-se. És el que popularment es coneix com a síndrome postvacacional. Els experts, però, recorden que no és una malaltia ni una depressió, sinó un període d'adaptació després d'un canvi important de ritme. La psicòloga molletana Teresa Prades explica que aquesta tornada pot ser especialment complicada quan es recupera una rutina o una feina que no ens motiva. Durant les vacances desconnectem i fem activitats que ens agraden i tornar a una realitat laboral que no ens satisfà pot fer que el canvi encara es noti més.
1: Però sí que s'ha observat que quan es torna de vacances, doncs el fet de tornar a la rutina, sobretot quan la rutina no t'està motivant, no tens una feina que no t'acaba de fer el pes o tens una rutina de vida que no et fa estar satisfet, doncs sí que és veritat que es nota un cert baixón, no? A més, es passa d'una època que no hi ha horaris d'alguna manera a una altra vegada una estructura d'horaris, presses, estrès, moltes coses a controlar. Llavors, clar, i és normal que es baixi i que hi hagi una baixada d'ànim.
0: Per evitar que la transició sigui massa brusca, Teresa Prades recomana no tornar de vacances just el dia abans de reincorporar-se. Considera convenient tornar almenys un o dos dies abans per poder organitzar-se, planificar els primers dies i recuperar progressivament els horaris habituals.
1: Primer de tot, sobretot, no dir arribo de vacances i el dia següent ja treballo. Això no s'ha de fer. S'ha de donar un dia, dos, si es pot més, de dir, bueno, doncs arribo de vacances, em situ, torno amb una rutina, no? I per llavors tornar a començar. Perquè d'alguna manera el que fas és que vas preparant el cos i la ment per tornar una altra vegada a la rutina, però arribar un dia i l'endemà a treballar, això no s'aconsella.
0: També és important no veure el setembre únicament des d'una perspectiva negativa. Segons la psicòloga, buscar petites coses que ens motivin i marcar-nos algun objectiu pot ajudar a treure ferro aquesta sensació de rebuig que pot provocar la tornada.
1: Primer, intentar motivar-se, no? Vull dir, el que no podem fer és pensar, uf, una altra vegada la feina, una altra vegada, no? Intentar el dolent o el més negatiu, ja ho tenim, però intentar fixar-ne en les coses positives, no? Doncs tornarem a veure els companys, podré una altra vegada anar al gimnàs, o m'agafaré, no sé, compraré cosetes per estrenar, anar una mica, sobretot quan es comença el col·le, no? Una mica d'animar els nens i dir, bueno, mira, estrenaràs estuig, estrenaràs això, no? És una mica també de dir, en comptes de fixar-se només en lo negatiu que té, doncs llavors també en lo positiu.
0: Recuperar els horaris de son, reprendre l'activitat física i mantenir espai per les aficions són altres recomanacions habituals per afrontar millor aquests primers dies. I sobretot, diu Teresa Prades, sentir-se així és completament normal quan tornem a la feina. Els primers dies podem estar més cansats, més desmotivats o fins i tot una mica tristos i cal donar-nos temps per recuperar el ritme.
1: I és normal sentir-se així, no? De dir, bueno, a més, també els dies comencen a fer-se fosc abans. Clar, això, la natura no ajuda gaire, no? Perquè vens d'una època que, bueno, és d'hora fins tard, no hi ha horaris, no? Fa caloreta. I ara vens quan tothom es tanca, no? Diguéssim, ve una època de tancament més aviat. Llavors és normal sentir-se així, el que passa que, bueno, és veure que cada etapa de l'any té les seves coses bones i fixar-nos en això i no fixar-nos en lo negatiu.
0: El setembre, però, també pot ser una oportunitat per començar de nou, recuperar hàbits saludables i marcar-nos nous reptes.

I fins aquí l'informatiu Mollet al dia, però abans de marxar repassem els titulars més destacats del dia d'avui. Mollet es prepara i presenta una nova convocatòria del Pla de Barris i Viles de Catalunya per transformar els barris de l'Estació del Nord i col·legis nous. I Mollet i Montcada ja estan connectades per un nou itinerari per bicicletes i vianants. La via comença a la zona del Calderí, ja construït paral·lel a la carretera que enllaça amb la Llagosta i Montcada. I ahir dilluns van començar els treballs d'enderroc dels dos antics mòduls prefabricats de Can Vilà amb la mirada posada en construir un nou edifici. I l'Ajuntament ha obert una nova convocatòria d'ajuts al lloguer per facilitar l'emancipació dels joves amb una ajuda que arriba fins als 950 euros. I fins aquí l'informatiu Mollet al dia. Nosaltres ens hi retrobem demà. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Hola, sóc en Pele Barnial i et convido a escoltar El que es ballava al Vallès cada dijous a partir de les 6 i en remissió els diumenges a la 1 al migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès.
1: Blanc i negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor. Dimarts a les 7 de la tarda i remissió dissabte a les 5 de la tarda.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Ets a punt d'escoltar un podcast amb so immersiu binaural. Aquesta tecnologia et permetrà escoltar els diferents sons com si l'acció passés al teu voltant. Per gaudir d'una millor experiència auditiva, et recomanem utilitzar auriculars durant la seva reproducció.
2: Doncs no me la coles, senyora podcaster, que potser tu en saps més de jugar amb les paraules, però jo sé quan em volen manipular i quan no.
3: Estic lligada, no em puc moure. Com vols que aprofiti res? Sense el portàtil no avançarem, és game over per la teva filla, per tots dos.
2: Per tots tres. No t'oblidis d'en Pol. Però tens raó, necessitem l'ordinador.
3: I t'arriscaràs a sortir del cau?
2: No pateixis, no serà cap risc. Sé com moure'm sense que em vegin.
3: I em deixaràs aquí sola? Pensa que podria...
2: No podria res, Iris. No mouràs ni un dit. Encara que no ho vegis, Iris. Estàs monitoritzada. Clar que no ho pots veure. Així que o l'ordinador ens obre camí o s'acabaran les 48 hores. I ja saps què significa això. I ja saps què significa això. Oi?

0: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.
1: Iris, com havíem quedat? M'ho estàs fent realment difícil, això, eh?
0: No.
1: Tu creus que jo vull fer-li mal al teu fill?
2: Mare, estic bé. Mentre tu et portis bé, jo estaré bé.
0: Com puc saber que ets tu, i no una gravació d'abans? 37, 38, 39...
1: Me l'he endut amb mi. Si ell no és aquí per salvar-lo, tu tampoc faràs res per marxar.
0: Ets fora de veritat? Què veus, fill? 43, 45, 46...
2: L'elefant de llums.
1: Ja està. Fins aquí les preguntes.
0: 47...
1: Deixa de fer-te mal. Et necessitem per continuar parlant amb la inspectora. La vida dels nostres fills és en joc. No trigarem. No sabia quan trigaria, així que vaig decidir comptar-ho, segon per segon, que van fer un total de 3.794 segons. 1.897 si ho dividia entre dos, meitat d'anada i meitat de tornada. No eren només números, marcaven un patró. La casa o refugi d'aquest desgraciat era a 31 minuts i 37 segons d'aquest fosc i humit soterrani. Em vaig tatuar la xifra al cervell. 1.897 segons. Era un marge curt, però potser era l'únic que mai més tindria.

0: Ai, Iris. Ja s'ha fos el misteri que hi havia entre nosaltres? Semblem una parella caduca, que ni s'alegra de l'arribada de l'altra.
1: No sé qui podria alegrar-se de tenir-te a prop.
0: Ui, aquesta llengua de podcastera és verinosa.
1: Tens ordinador?
0: Mhm. Vols que entri a Instagram, sí?
1: Busca un accés directe.
0: Accés directe. Sí, perfecte. Ja som dins.
1: Si vols que t'ajudi, m'hauràs de destapar els ulls.
0: Ni parlar-ne. No, jo t'ho vaig llegint tot i tu em guies.
1: Com vulguis. No perdem més temps. Entra a l'inbox.
0: Link què?
1: Busca una mena d'avió de paper. Una icona. Diria que és damunt del cor.
0: Sí, sí, ja l'he trobat. Fet. 300 missatges.
1: I n'hi ha algun sense llegir?
0: 6. Però són posteriors a que desaparegués.
1: Aleshores, vés als últims que va obrir. Mirarem de desfer què va fer.
0: Un tal Ferri 08, que jo no sé qui és, li proposa de quedar. Just el dia que va desaparèixer. Ha de significar alguna cosa.
1: No ens avancem. Pitja el seu nom i descriu-me les fotografies que té penjades al seu compte aquest Ferris.
0: Hi ha motos, moltes motos. No sembla que siguin seves, però... té pinta de fanàtic. També té algunes fotos de classe. Sí, són nois i noies asseguts en pupitres, fent cares rares, com seductores.
1: I quin comentari fa d'aquestes fotos?
0: En una d'elles també hi surt la Mònica. Aquest Ferri 08 és company de classe de la meva filla.
1: És un bon fil del que estirar. Li preguntarem a l'inspectora que li pregunti què van fer quan van quedar.
0: Sí, puc descobrir on viu i anar-hi jo directament i trencar-li la cara.
1: Aquí tots tenim ganes de justícia, però no ens podem precipitar. Digue'm què ha escrit aquest nano a les fotos.
0: A totes les de grup hi diu el mateix, els chats i les Stacys. Però ara que m'hi fixo, ell no hi és en cap de classe. Ell només les fa. Després n'hi ha algunes d'ell sol. És un tap de bassa. Mira, aquí surt amb dos col·legues amb ulleres, però quins friquis. Mira, aquí diu, som la resistència.
1: Serà una espècie de joc de rol?
0: No trigaria pas gaire a carregar-me jo aquesta resistència blandengue. Una bona hòstia, iau.
1: Potser va desaparèixer abans de quedar amb ell. Hi ha altres missatges d'aquell dia?
0: Ho busco. Mira, sí. Una amiga li envia cors a una story. Anava tan guapa. I aquí... aquí hi ha un altre missatge estrany. Del mateix dia, d'un usuari que no sé si podré llegir. 42.D3CIB3L.
1: No sembla una persona, no.
0: No té foto de perfil. A veure què diu. No.
1: No què? Què hi diu?
0: És la convocatòria a una festa secreta.
1: Clar. Els tres són S. 42 decibel.
0: I per aquí envien la ubicació.
1: Joder, i on és?
0: El descampat del Pla de l'Alba. On han trobat el propietari del mòbil des d'on em va escriure. Mort.
2: 48 Hores és un podcast interactiu de Ràdio Televisió de Cardedeu amb el suport de l'Institut Català d'Empreses Culturals i la Generalitat de Catalunya. Un guió d'Emma Mussoll protagonitzat per Júlia Genís i Xavier Ripoll.

0: agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
2: Hi ha moltes formes de ser un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a Nova Plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
3: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, què era exactament?
4: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi germanat de Mollet.
5: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
6: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.
7: El Club del Country. Bring the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
8: Dimarts a les 10 de la nit i redifusió diumenge a les 3 de la tarda, a la sintonia de Ràdio Mollet.

0: just for tonight. A les portes de Troia. Un espai de divulgació històrica on el passat no és només allò que va succeir fa un temps, sinó el que explica la nostra realitat quotidiana.
1: A les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés.
0: Tots els dimarts a les 9 de la nit al 96.3 de la FM. També el pots tornar a escoltar els dissabtes a les 10 de la nit.
2: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil, 680-843-721, i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula BAIXA. 680-843-721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
3: A través d'entrevistes amb experts, representants d'entitats socials i testimonis directes, el programa Espai Solidari dona veu a realitats sovint invisibilitzades i promou la sensibilització ciutadana. Escolta'l cada dimarts a 4:45 de la tarda i en redifusió cada dissabte a 9:45 del matí.
4: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: jo em vaig quedar embarassada, jo tenia una altra filla ja, la Gala, i ja des de molt a l'inici va ser un embaràs de risc, se'm va fer un hematoma que no reabsorbia. I llavors jo cada 15 dies tenia com una regla superforta, per tant, superespantats, en plan, és un avort, cada cop, cada 15 dies, vull dir, molt dur. I bé, doncs va arribar un punt que aquest hematoma es va anar fent gros, gros, gros, i representa que amb el sagnat es va irritant l'úter fins que em va començar a produir contraccions, i això va ser quan jo estava de 24 setmanes.
1: Aigües trencades, un podcast molt ben parit. El part de la Meritxell Pons Espinal.
0: En Grau va néixer el 22 d'agost del 2023, 3 mesos abans que li toqués. Marxàvem de vacances i vaig començar a tenir unes contraccions, clar, jo havia sigut mare, per tant sabia quin tipus de contraccions eren i vaig dir, això són contraccions de part. Doncs vam anar corrents cap a Sant Joan de Déu. Sí, sí, estava de part, però em van aconseguir frenar el part. Això va ser quan eren les 24 setmanes. Vaig haver d'estar ingressada d'uns 5 dies a Sant Joan de Déu, fins que tot es va estabilitzar. I després vaig haver de fer repòs absolut tot el que pogués. O sigui, només anar, diguem, al lavabo. Clar, això logísticament va ser complicat, no? Perquè ja t'ho pots imaginar amb una nena petita de 2 anys. Fins que vaig començar a tenir una altra vegada contraccions de part, molt fortes, i llavors, bueno, jo i la meva parella, el Pol, vam anar corrents cap a l'hospital i aquest cop no me'l van poder frenar. De fet, el part va ser molt ràpid.

L'única cosa bona que et diria d'aquell part és que va ser un part vaginal, perquè jo amb la gala va ser una cesària d'urgència i sempre m'havia quedat aquella coseta aquí de que jo volia parir de forma vaginal i vaig poder parir de forma vaginal. Va anar superbé, va ser molt ràpid i va sortir en Grau, que va plorar, vull dir que, per tant, molt bé, perquè va néixer de 28 setmanes i 3 dies i va néixer amb 1,415 kg. Per mi sí que va ser molt important connectar-me amb el naixement del meu fill. Una sensació que no la puc és que no la sé expressar, però com molt animal, no? Molt animal, molt natural, molt intens. El part, de fet, va ser bastant heavy, perquè en aquella sala potser hi havia 20 persones, perquè hi havia tots l'equip de ginecòlegs, tota obstetrícia, després pediatres, infermeres, tots especialitzats en parts prematurs. I, per tant, cadascú tenia la seva funció, alguns per mi i alguns per en Grau, quan naixés, que de seguida li van haver de donar suport respiratori, no? Perquè en Grau, al néixer tan petit, el seu principal problema és que els pulmons no estaven prou madurs. Sí que em van posar epidural, però perquè ho vaig demanar. I va ser un part convencional. I això va ser una cosa que a mi em va agradar, ja t'ho dic, perquè vaig dir, ostres, ho he pogut viure, saps? He pogut tenir un part en què he sigut conscient, em van posar, vull dir, el nen va tenir prou força com per després aguantar sense suport respiratori una estona i fer el pell en pell amb mi quan va néixer, que per mi això també havia sigut molt important i no ho havia pogut fer amb la gala. El Pol va tallar el cordó, vull dir, va ser com un part, et diria que normal, entre cometes, sí.

En aquell moment jo estava molt tranquil·la, de fet. Les fotos d'aquell dia del parc, jo surto contenta, perquè és com curiós pensar-ho d'aquesta manera, eh? Però per mi al final va ser com un alleujament, com es diu això, un alleujament, no? De que al final jo havia estat tan fotuda, estirada al llit, que jo no em podia moure, que jo no podia agafar la meva filla perquè hi havia perill de que entrés en parc, que perdés el grau. És que no podia fer res. Llavors al final parir va ser com, vale, ja torno a ser jo la Meritxell. Vull dir, puc fer coses, puc agafar la meva filla, puc anar aquí, puc anar allà, puc caminar, puc anar a comprar, vull dir, em puc moure, saps? Que va ser com contradictori, perquè òbviament ningú vol que neixi un nen prematur, però també jo en aquell moment era tan horror de que cada 15 dies jo patia per si havia perdut en grau, no? Amb aquests sangrats tan forts, que en aquell moment parir al final va ser com un alleujament, no? De dir que bé, ja està, següent etapa, saps? Vaig dir, següent etapa, endavant, vull dir, vinga, ho superarem.

Però bueno, llavors se'l van endur cap a la UCI de neonats i a mi em van posar a l'habitació. I això va ser la primera cosa estranya, no? Perquè tu acabes de parir, però tu no tens el nen al costat, perquè se te l'han endut, perquè l'han d'ajudar, no? Encara va ser més heavy quan a mi en 2 dies, o sigui, 48 hores, ja em van donar l'alta. I per tant jo ja podia marxar a casa. Jo vaig haver de marxar a casa perquè ja no tenia una habitació. I clar, marxar a casa sense el nen, això és heavy. Això és molt heavy. Buf! Fas el cor fort, fas com pots. I després has d'anar fent... Clar, ningú t'explica com serà. Això és la cosa, no? Que és com una incertesa total. Perquè tu et diuen que estan les millors mans, i això és veritat, en Grau estava a les millors mans, era Sant Joan de Déu, però clar, ningú et diuen que t'hi acabaràs passant 3 mesos allà, perquè no ho saben. El que sí que ens van dir és que ens preparéssim, que això seria una carrera a fons. Me'n recordo que m'han dit aquesta frase. Meritxell, això és una carrera a fons que va superlenta, per tant, feu el cor fort i és dia a dia. I aquest jo crec que és el consell més bo que em van donar, és dia a dia. Va ser també molt dur per mi el tema de la llet, perquè, clar, tu en aquell moment no has de parir, però el nen ja necessita menjar perquè ja ha sortit. Llavors, aquí comença una cosa que t'explota el cap de dir i ara com ho haig de fer si tampoc tinc el nen al costat per jo treure'm llet? Bueno, jo em vaig haver de comprar un supersac a leches d'aquests elèctrics, no?, per estimular i, òbviament, intentar-lo veure i passar estones amb ell, no?, que m'estimulés perquè a mi em pugés la llet. Llavors, el que va passar és que a ell li posen una sonda, no?, nasogàstrica per alimentar-lo de llet materna i de calostre. Doncs això, bàsicament, és de donants, de mares que han donat llet. I a mi això em va agradar molt, i de fet, quan a mi em va pujar la llet, vaig ser molt productora de llet, també vaig tenir aquesta sort, i ja de seguida també em vaig fer donant de llet.

La UCI era un espai en el qual els nens estaven com dins d'habitacions, però no t'ho has d'imaginar una habitació tancada amb una porta, però tenia certa intimitat, és a dir, no era una sala comú i estava fet de la millor manera possible. Podíem passar-hi 24 hores, si volíem. Llavors el que fèiem era intentar-hi passar el més temps possible. Amb en Grau, això és una cosa que et recomanen molt, que és el tema del pell en pell, el que es diu el mètode cangur. És curiós perquè això es veu que es va crear als anys 70-80 a Colòmbia i tot era perquè no tenien prou incubadores, no? Llavors al final el que van decidir és posar doncs, pell en pell amb el pare o la mare, vull dir, els dos amb el nen acabat de néixer, i que això realment es veu que té uns efectes boníssims, no? Tant a nivell de desenvolupament neurològic, reducció d'infeccions. Llavors nosaltres amb això vam dir, hòstia, no podem fer res més que això. La resta ja ho fan els metges, però això que ho podem fer nosaltres, nosaltres vam dir a tope. Et demanaven que quan fessis el mètode cangur que t'hi estiguessis mínim 2 hores. I llavors fèiem un dels 2-3 hores al matí, anàvem a dinar, i després l'altre, a la tarda feia 3 hores o així, i ens combinàvem, no?, perquè després teníem l'altra filla que l'havíem d'anar a buscar i tot. Llavors el que sí que fèiem era que a l'hora de sopar tornàvem els dos a casa per estar amb la gala, posar-la a dormir, allò que ella tingués també el seu moment de certa normalitat dintre la poca normalitat que hi havia en aquell moment a la nostra vida. I després jo me'n tornava a la nit cap a Sant Joan de Déu a passar la nit allà.

era com el dia de la marmota. Era cada dia el mateix, cada dia el mateix, cada dia el mateix durant 3 mesos. I era dur. Era molt dur, la veritat. Potser els nens durant 2 setmanes o una setmana avancen molt, van progressant, però de sobte tens la següent setmana que torna enrere, però clar, ja t'ho retrasa. Llavors, tornes a avançar i després enrere, tornes a avançar i després enrere. Llavors, clar, va ser dur, perquè no era allò una pujada, no? I, per exemple, en Grau durant 1 mes i mig es va estar estancant, per exemple, no? Amb el tema respiratori, això, clar, dius, és que no veig la llum. Bastant angúnia, sincerament, encara que fos el meu fill, quan va néixer, a mi em feia molta angúnia, perquè era molt petit. La pell era molt fosca. Vull dir, era com, no és com un bebè que neix, un nen prematur. Però és el teu fill. I, òbviament, doncs, te l'estimes, no? Però fins que no va ser cap a les 32 setmanes, 31, 32, que no es va enganxar al pit, però, el qual, molt bé. I ja de seguida es va enganxar i va guanyar molt bé de pes. Aquest no va ser el problema d'en Grau. El problema d'en Grau va ser dels pulmons i que feia apnees del prematur, que es diu. Que, bàsicament, és que la zona del cervell que controla el sistema respiratori encara no està desenvolupat, i això no es desenvolupa fins a la setmana 34-35. I, bàsicament, els nens s'obliden de respirar i l'has de reanimar. I això, amb en Grau, va arribar a ser tipus 150 cops al dia. O sigui, era contínuament haver-lo de reanimar, contínuament, i amb suport. Llavors, això és molt dur, també, no? Perquè dius, és que se me'n va el nen, o sigui, no respira. Saps allò? Estimular-lo, donar-li copets. Els metges et diuen, no, però arribarà un punt que ja ho pararà de fer, però tu no veus la llum, perquè dius, però sí, fa 120 al dia, com pot ser, no? Òbviament no et deixen anar a casa si els nens fan apnees. I, de fet, això va ser una mica la part difícil també per nosaltres com a cuidadors d'en Grau, perquè aquests nens estan monitoritzats 24 hores, estàs a la UCI. Llavors, aprendre a marxar a casa sense un monitor. Nosaltres vam estar així de comprar un monitor. Imagina com estan de volats ja, eh? O sigui, de comprar un monitor, de dir, no, clar, és que jo no me'l puc endur a casa perquè aquest nen em deixarà de respirar. I llavors, al final, és també aprendre tu a confiar en que el nen ja pot sortir, ja és un nen normal. Vull dir, ja el que hauria d'haver fet a la panxa ja ho ha desenvolupat a fora, no? De fet, me'n recordo que els últims 10 dies o una setmana allà a la UCI, de fet, va ser més preparatori per nosaltres que no pas per ella. Ens van treure els monitors perquè ens acostuméssim a estar amb el nostre fill sense que estigués monitoritzat, no? Però en un entorn controlat com és la UCI, no? De Sant Joan de Déu.

0: negoci teníem moltes ganes de marxar, perquè, òbviament, portes 3 mesos a la UCI i veus de tot i és molt dur. Però, per altra banda, jo pensava, ja que portem tant de temps, com a mínim, marxar tranquil. Ara ja no em ve d'una setmana. I això es veu que els hi passen a molts pares de nens prematurs de llarga temps d'hospitalització, no? Que al final no vols marxar una mica, no? Del rotllo. Jo vull marxar, però vull marxar tranquil·la. I sí, jo me'n recordo la primera nit a casa, no vam dormir, perquè deies, és que ara què? I si em torna a fer una altra apnea? I si torna a passar no sé què? Però fins que t'acostumes i al final el temps ho cura tot, no? Mai oblidaré el dia que vam sortir de l'hospital i vam arribar a casa i li vam fer una festa en Grau i... Sí, mai oblidaré aquell dia. I tampoc mai oblidaré el primer dia que es va enganxar el pit. Jo també el recordo molt bé. Dintre de que estàs en un entorn molt difícil, que és la UCI, quan en Grau va aconseguir mamà, per mi va ser com una recompensa molt xula.
1: Aigües Trencades, un podcast de Cugat Mèdia, molt ben parit per la Sara Vella i l'Oriol Coromina.
2: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Un espai presentat per la periodista Carla Ramos. Cada dilluns a 12:15 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a les 5 de la tarda i els dissabtes a la 1 del migdia. Veus de Ciutat, les veus que mereixen ser escoltades.
3: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
4: Dimarts a les 10 de la nit i redifusió diumenge a les 3 de la tarda, a la sintonia de Ràdio Mollet.

Si t'agrada A les portes de Troia i vols anar un pas més enllà, ara ens pots donar suport fent-te mecenes del programa a Patreon o iVoox. Amb una petita aportació mensual, ens ajudes a fer créixer el projecte i com a agraïment tindràs accés a continguts exclusius i altres avantatges. Trobaràs tota la informació a la nostra pàgina web portesdetroia.cat. Gràcies per ser part d'aquest viatge.

0: Granada del segle XVI, en una ciutat que acaba de reinventar-se després de la conquesta, conviuen palaus renaixentistes, universitats noves de trinca, una cort d'humanistes i la realitat quotidiana de l'esclavitud. En aquest context apareix Juan Latino, esclau, humanista, poeta llatí, professor universitari, músic, marit d'una dona de l'aristocràcia granadina i figura reconeguda pels grans noms del segle d'or. Un personatge que obliga a preguntar-nos fins a quin punt l'esclavitud permetia trajectòries individuals singulars. Què volia dir directament integrar-se en la societat del Renaixement i com es combinaven talent, patronatge, origen i color de pell? Qui era realment Juan Latino? Va ser la seva història un cas excepcional, un símbol, una finestra privilegiada per entendre millor les contradiccions de l'Espanya moderna. Avui, a les portes de Troia, resseguim la vida, l'obra i el llegat d'un dels personatges més fascinants del segle XVI. Benvinguts a la biografia de Juan Latino. Benvinguts a les portes de Troia.
1: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de Ràdio Història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar sobre Juan Latino, quan el talent trenca les cadenes. Ja veureu aquest títol tan evocador perquè l'hem posat així. I ho fem molt especialment amb l'Ismael Esmac Molina. Benvingut, Ismael.
2: Moltes gràcies, novament.
1: Ell és historiador, màster d'Història Moderna d'Europa i Amèrica per la Universitat de Granada i Història del Mediterrani Occidental per la Universitat de Barcelona. I actualment és arxiver de la Basílica de la Sagrada Família, que potser si tenim temps i preguntem algun cotilleo, no? Perquè treballar allà és...
2: Sí, aquest any és a més un any especial, eh?
1: Ismael, avui parlem, com hem dit, de Juan Latino, que així per anar fent spoilers no hi ha, que va ser una persona esclava, que es va acabar convertint en un referent de l'humanisme a Granada.
2: Efectivament.
1: Sí, s'acaba alliberant, es converteix en un referent de l'humanisme. I la pregunta inicial... Digues, perdó.
2: Catedràtic.
1: És que déu-n'hi-do, no? I la pregunta és, ell és una excepció o és la norma?
2: Clar, aquesta pregunta pot tenir dues respostes.
1: Som-hi.
2: Per l'altra. Per una banda, és l'excepció en el sentit de que realment té una vida excepcional, i ja ho veurem. Però per l'altre, si bé no una norma, sí que moltes persones esclavitzades acaben portant una vida com a lliures i més o menys integrats en la societat lliure. Per tant, és una mica les dues.
1: Perfecte.
2: És l'excepció, però també la norma, més que res, perquè neix en un context que li facilita molt arribar on arriba. A part del seu talent, també, que no l'estem aquí menystenint. Però sí, és excepció i norma a la vegada.
3: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, Portes de Troia.
0: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Molt bé, comencem el programa avui amb una cançó que ens has posat aquí per algun motiu.
1: Sí, Els Canarios, de Gaspar Sanz. És una composició renaixentista barroca que, de fet, es considera dins de la tradició musical preflamenca i que va causar furor, de fet, en la seva època com a dansa cortesana i teatral. I bé, l'he posat una mica per anar-nos ficant una mica ambientat, en aquest ambient,
0: no? Una miqueta
1: renaixentista. Sí.
0: Molt bé.
1: A part, està bé, està molt bé.
0: És molt xula.
1: Sí.
0: Sí, és la típica cançó. Bueno, és molt xula, és molt maca. Recomanem escoltar-la sencera, no? Llavors, abans de començar, però, no sé si voldries fer alguna recomanació als oients per aprofundir en el tema d'avui.
1: Sí, clar, parlarem de al final parlarem d'un personatge que és Juan Latino, i hi ha una historiadora i antropòloga que és Aurelia Martín Casares, que va fer, ara farà uns anys, el 2016, una biografia que també és estudi sobre la seva obra, sobre el seu context. És genial, el llibre es diu Juan Talento.
0: I ara estem canviant el nom a la primera pregunta.
1: Era tan talentós que li van posar Juan Talento. No, Juan Latino, Talento y Destino, un afroespanyol en tiempos de Carlos V y Felipe II. La recomano moltíssim.
0: Primera recomanació del dia feta.
1: Sí.
0: Comencem parlant sobre l'ambient, no? Perquè ja l'Ismael ja ho ha avançat abans. Juan Latino, la seva vida es desenvoluparà no en una casa qualsevol de la península ibèrica dels segles XV-XVI, no? Què suposa ser esclau a la noblesa espanyola de la noblesa espanyola del Renaixement?
1: Clar, com hem comentat en un programa anterior sobre esclavitud, tots els estrats socials posaven persones esclavitzades, i a més la noblesa és un estrat social que es pot permetre tenir-ne i tenir-ne moltes persones esclavitzades. Els podien fer servir tant per feines que anaven des de les feines més dures, per exemple, els marquesos de Cadis al segle XV tenen 52 esclaus que empleen en la construcció d'una torre a la mateixa ciutat. Quan mor Juan de Guzmán, duc de Medina Sidònia, també té en propietat 216 esclaus. Alguns d'ells empleats a explotacions de canya de sucre a les Illes Canàries, és a dir, a feines més dures, però que també podien anar des del treball domèstic, no? O coses així de servei que podríem dir més soft, però que realment seguim en un context de treball i servitud forçada. No ens podem oblidar d'això. Els testaments, sobretot d'aquestes persones nobles, sí que es poden permetre més aquests alliberaments d'esclaus i esclaves, però també que a vegades els transmetien als seus hereus. És a dir, bé, jo m'he mort, jo hauré de fer totes les bones obres que calguin, però els meus esclaus passen al meu fill perquè no li calen realment, no li ve d'aquí, però sempre està bé, no?, tenir esclaus per marcar l'estatus. Aleshores, les possibilitats de millora i de la seva condició i d'educació i de benestar realment depenen molt del caràcter de la família, no?, que els posseeix, i en la majoria dels casos no hi havia gaire interès en sí que potser en cert benestar, però no tampoc en una educació o en garantir-ne la seva promoció social.
0: Molt bé. I quines eren les possibilitats per tenir esclaus a l'Espanya del Renaixement?
1: Bé, ja hem parlat també de totes aquestes transformacions que afecten a les característiques del mercat d'esclaus a la península ibèrica, no? La conquesta de les Illes Canàries i d'Amèrica, que donen una esclavitud molt, molt puntual, molt concreta en el temps, principis del segle XVI.
0: Sí, sí.
1: L'esclavitud mediterrània, no? Aquesta frontera que es passa de la península al nord d'Àfrica en la lluita contra l'islam. I el gran comerç atlàntic de persones negre africanes. A part, també tenim l'esclavitud dels moriscos a mitjans del segle XVI, des de 1567 fins a 1571, que els moriscos de l'Alpujarra de Granada estaran en rebel·lió contra la corona. Aquests són esclavitzats indiscriminadament.
0: Recomanem, sobretot, si no l'heu escoltat, escoltar el programa sobre l'esclavitud a la monarquia hispànica, perquè donarà molt més context per entendre el cas d'avui. Per tant, ens trobem en que els esclaus de la península ibèrica era un mosaic d'ètnies, no, si li volem dir així, molt important.
1: Sí, clar, i a més això doncs, aporta una gran varietat i també del nombre de persones per escollir, no?, per part dels propietaris, perquè fa a les persones negre africanes moltes animistes, però moltes també musulmanes, sobretot pel que fa als grups wolofs o mandinques, que estaven més islamitzats. Doncs, clar, l'adopció del cristianisme, que era, ja ho havíem comentat també, un factor molt important i un element de pressió que venia des de l'Església, de sisplau, feu que els vostres esclaus es converteixin, que no hi hagi proselitisme per part dels moriscos ni per part d'esclaus musulmans, perquè tornem a tenir el problema entre cometes, que es tenia abans de la conquesta de Granada, no? amb la presència de l'Islam. Però, per altra banda, les persones animistes o d'altres tradicions religioses doncs, potser no tenien aquest conflicte moral tan important a l'hora de convertir-se. I sí que podien participar en la vida catòlica quotidiana i beneficiar-se de forma més gran de formar part d'aquesta comunitat, no? Ja ho veurem ara.
0: De fet, ens pots explicar, no?, algun cas que il·lustri aquesta pressió per convertir-se al cristianisme?
1: Sí, per exemple, tenim el cas d'un esclau negre, Fernando, a les Canàries, que el 1519 testifica davant de la Inquisició perquè se li permeti convertir-se al cristianisme. Segons alega ell, tot i no haver cristians a la seva terra, perquè si moria com a no cristià, no l'enterrarien, sinó que el llançarien al camp. No? Això també és un element que juga molt a favor de, bé, si jo ja tinc coll avall que m'han esclavitzat i que potser he de morir aquí, potser m'he de convertir perquè no tinc un altre per sortir endavant. I això de que realment els cossos siguin llançats a les deixalleries de l'època, passa. Fa uns anys es va fer una excavació al sud de Portugal i es van trobar desenes de cossos de persones esclavitzades en el que seria una deixalleria d'època moderna.
0: O sigui, on tiraven la brossa.
1: Sí, no, doncs també. Allà tiraven els cossos de les persones esclavitzades també. I aquest cas jo crec que és bastant, bastant il·lustratiu.
0: Vale. I amb els esclaus musulmans, què passava?
1: Clar, per als esclaus musulmans sempre existeix la sospita de que, tot i que es convertien, i de fet és la mateixa sospita que hi ha cap als moriscos, de que practiquessin la taquilla, que és un concepte islàmic, el qual consisteix en l'ocultació de la fe islàmica i practicar-ne una altra en situacions de coacció, de persecució, de perill, però l'objectiu, al final, és poder conservar la vida per seguir practicant la fe islàmica en secret o fins i tot de realitzar accions que formen part d'altres tradicions religioses, però si tu ho fas amb el convenciment de que ho estàs fent en honor de la teva religió prohibida o que està amagada, que també és vàlid. És a dir, que hi ha molta gent, d'altra gent no es converteix sincerament, però que participa de tota una vida cristiana sense creure'n realment. Bueno, això també passa amb la gent cristiana, però ara estem parlant de les persones esclavitzades i d'aquest conflicte moral.
0: I de fet, què recomana en aquests dos casos, en els propietaris?
1: Doncs l'Església és molt clara, que es tingui cura d'ells, sobretot, que els vesteixin, que els alimentin adequadament, pel seu benestar, però també per evitar conflictes i sobretot per evitar fugues i per evitar que puguin tenir aquesta tentació de, doncs jo seguiré mantenint la meva fe, no? Que la fe sigui un element en el qual et puguis aferrar en un moment de gran dificultat, no? Si tens un bon tracte per part del teu amo, aquest element de la fe com l'única cosa a la que em puc aferrar, a poc va desapareixent, perquè vas trobant que la teva existència, tot i ser una existència esclava, doncs esclava, es fa una mica més còmoda.
0: Podem dir que dins dels grups esclavitzats hi havia cert esperit de comunitat?
1: Bé, clar, tenim per una banda la dinàmica de la societat captora, que promou la culturació i el desarrelament de les persones esclavitzades, vinguin d'on vinguin, Per tant, sí que hi havia aquesta concepció potser de més desconfiança cap a les persones musulmanes, però al final tots són esclaus. Aquestes persones s'han d'adaptar a nous codis socials, religiosos i culturals. I aquests rastres identitaris de la identitat passada són vistos amb cert recel, no? Potser aquesta persona, la seva idea no és acabar aquí servint i acotant el cap, sinó que en algun moment s'acabarà fugant. Però, per altra banda, també és lògic pensar que una de les dinàmiques naturals dins del propi col·lectiu de persones esclavitzades, sobretot de les persones esclavitzades acabades d'arribar, és que s'apropessin a persones amb orígens culturals, lingüístics i religiosos similars, no? I en aquest cas, les confraries ètniques i multiètniques juguen un paper molt important a la història de l'esclavitud de la península.
0: En quin sentit, això?
1: Clar, perquè les confraries són un instrument perfecte per promoure la mimetització d'aquestes minories als costums dels cristians vells, no? Però sense que es barregin amb els cristians vells.
0: No fos cas.
1: Sabem que hi havia algunes confraries que permetien socis, no? Membres esclaus, però eren una minoria. L'agrupació també actua com a suport econòmic dels seus membres i deslliura els amos d'algunes despeses, com per exemple els enterraments.
0: Hòstia.
1: Clar, hem vist aquest esclau abans que estava preocupat perquè si no es convertia...
0: Que el tiraven allà al mig del camp.
1: El tiraven allà, però potser és que es mor i el seu amo no vol pagar l'enterrament perquè és un garrepa i aviam què fem.
0: Però si tens una confraria darrere...
1: Però si tens una confraria darrere, tot i que la situació econòmica de les confraries ètniques sempre va ser molt delicada, doncs aquestes confraries existeixen a tots els llocs de la península, de fet, a la majoria, on hi havia una presència esclava considerable, no? Tenim, per exemple, la confraria Negres i Lliberts de Sant Jaume, a Barcelona, del 1455, la del 1472 de Negres i Lliberts de Sant Jaume el Major a València. Una que és molt particular del segle XV també, que és la del Cristo de la Fundación y Nuestra Señora de los Ángeles, coneguda popularment com a la de los Negritos, perquè era la confraria dels negres. Aquesta confraria és la confraria en actiu més antiga de Sevilla, que segueix en actiu.
0: Hòstia.
1: Evidentment ha perdut el component ètnic, perquè Sevilla ja no és una de les grans capitals de l'esclavitud, afortunadament.
0: Per sort, que sapiguem.
1: Sí,
0: que sapiguem.
1: Tenim també al segle XVI la confraria de l'Espíritu Santo de Moriscos, a Sevilla, no? També per mimetitzar els moriscos, acabar d'aculturar-los del tot, o moltes confraries també dedicades a Sant Benet de Palerm, no? Que és el Sant Negre, Sant Benet el Negre o Sant Benet el Moro, el Sant Benedetto il Moro, a Granada o a Madrid, no? Que serveix per a Granada o Madrid, exemples d'aquesta confraria, que servien també com un element per lligar la identitat negra amb el cristianisme entre les persones esclavitzades negre-africanes.
0: I aquestes xarxes que estàs definint realment arribaven a generar una solidaritat real?
1: Pel que fa a les confraries, doncs potser una mica més sí, però el simple fet del sentiment de pertinença a una comunitat no tenia per què. Perquè, per exemple, en el cas dels moriscos, els moriscos que estan més aculturats o més integrats en el que és la societat cristiana vella, que són els moriscos de la ciutat de Granada, respecte als de la resta del Regne de Granada, parlant del cas del Regne de Granada, quan hi ha la rebel·lió de les Alpujarres, hi ha molts moriscos que no tenen cap tipus de conflicte a l'hora de comprar moriscos esclavitzats a les Alpujarres. N'hi han alguns que els compren per després alliberar-los.
0: Però
1: N'hi han altres que diuen, no, a mi el que em cal és un esclau, a mi m'és igual. Hòstia, si és morisco o no. Per tant, depèn molt.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: son que me gusta a mí.
1: Temazo per començar el bloc central del programa, no?
2: Efectivament. Estem escoltant el Negro Curro de Raúl Rodríguez, cantautor andalús. De fet, és el fill de la Martirio. I aquesta cançó del seu disc Razón de Son, que recull doncs, aquestes barreges de la música afroandalusa amb el Carib. Aquest títol, El Negro Curro, fa referència a una figura que existia, sobretot entre els segles XVI i XVII, dels negros curros, que eren persones esclavitzades, persones llibertes, és a dir, que havien abandonat l'estat d'esclavitud, que abandonaven la península i se n'anaven a les colònies, no? I allà, doncs sí que portaven una... Eren personatges una mica del món de la faràndula. I la cançó fa referència a aquest tipus de personatges, no?, que neixen a Andalusia, que estan connectats amb el Carib, que tenen aquestes reminiscències africanes...
1: Molt bé, abans d'entrar de ple en la figura de Juan Latino, hi ha alguna altra figura similar a la història d'Espanya?
2: Sí, podríem parlar, per exemple, de Juan de Pareja. Juan de Pareja va ser un pintor d'origen esclau, també, i pintor perquè va ser esclau ni més ni menys que, de Diego Velázquez.
1: Bum! Bueno, treballava... avui veurem que Juan Latino també
2: clar, treballava en el seu taller, l'ajudava i doncs va acabar desenvolupant el seu propi talent i la seva pròpia carrera també com a, com a pintor. O Sor Teresa Juliana de Santo Domingo, una religiosa dominica d'origen esclau que, de fet, també del segle XVII, que se la considera la primera escriptora afroespanyola de la història. Per tant, són casos que trenquen la norma, però que venen de contextos que també faciliten, no?, aquestes,
1: vale,
2: aquestes excepcions.
1: Que les cadenes les trenca el talent, però també
2: i
1: les
2: condicions... I també alguns cognoms.
1: Vale, sí. Aquí volia arribar.
2: Sí.
1: Molt bé. Avui comencem pel final. No, comencem una miqueta pel llegat que ens ha deixat Juan Latino.
2: Sí.
1: Què ens vols explicar?
2: Veure, Juan Latino, o Juan de Sesa, que és com se'l coneixia abans de ser el gran llatinista que va arribar a ser, desenvolupa una important tasca docent i investigadora, que podríem dir ara com a catedràtic de la Universitat de Granada.
1: Quin plaer, no?
2: Sí. A més, com a traductor també de grec i llatí, vull dir, el llatí era la seva especialitat, d'aquí que se l'anomenés Latino, però també dominava el grec. I la seva participació, a més, a la vida i govern de la universitat queda reflectida en la seva aparició a les actes del claustre de la universitat. Des del 1558 fins al 1587, el trobem participant en els claustres de la universitat.
1: Típic dinosaure.
2: Típic dinosaure, sí, sí.
1: De fet, va ser
2: professor meu i tot.
1: Com va ser el màster
2: agradable. No deixa la càtedra al tio ni amb aigua calenta. Clar, realment és una persona que tot i l'origen bastant il·lustre que té, veurem que està allà pel seu talent i participa com a igual, tot i el seu origen esclau.
1: I què hem de conèixer una miqueta de la seva obra poètica?
2: Sí, deixa una obra poètica molt important que destaca sobretot per la seva qualitat. Hem parlat abans de Sor Teresa Juliana, que és la primera escriptora afroespanyola. Juan Latino és el primer afroeuropeu en escriure en llatí, imitant l'estil de Virgili, a més, que és una cosa que feien tots els humanistes de l'època. I publica un primer volum de les seves poesies, el 1573, en el qual s'inclouen composicions en honor a Felip II, al naixement de l'infant Ferran d'Àustria, a la mort del papa Pius V, i la composició més extensa i més famosa, anomenada Austria dis Carmen, de caràcter èpic, que està dedicada a la victòria de Joan d'Àustria a Lepant.
1: I publica algun altre volum?
2: Publica un segon volum, també de poesies, que inclou una descripció detallada del trasllat al Panteó Reial de l'Escorial dels cossos reials que hi havien dipositats a la Capella Reial de Granada, que són Maria Manuela de Portugal, que va ser la primera dona de Felip II, de la seva mare, l'emperadriu Isabel de Portugal, la mare de Felip II, i dels seus germans Ferran i Joan, que van morir durant la infància. A més, també inclou en forma de poesia una petició al rei la qual li encomana per fer-la al mateix Consell de Granada de no emportar-se els cossos dels reis catòlics. Qualsevol persona, ara, si va a Granada, doncs una de les coses que més... no, si has de veure alguna cosa és la tomba dels reis catòlics a la Capella Reial, no? Tota la tabarra que ens donen els reis catòlics, que no sé què, la Reconquesta... Doncs gràcies a aquesta petició de Juan Latino és que els cossos dels reis catòlics s'han quedat a la Capella Reial de Granada.
1: O sigui que l'Ajuntament de Granada hauria d'estar agraïdíssim.
2: Buah, sí, sí, estan agraïdíssims, de fet. Jo estic segur que els partits que governen ara estan molt interessats en promoure la figura d'un africà, d'un afroespanyol.
1: Clar, és un conflicte, no? Perquè un afroespanyol aconsegueix que els reis catòlics es quedin allà.
2: Sí, sí, sí.
1: Això ja explota
2: està
1: el cap.
2: Està ferrant a la tomba. Com...
1: alguna cosa més?
2: Sí, també que... composarà una sentida elegia per la mort del seu antic propietari, amic i protector. No només antic propietari. Atenció, perquè ara haurem de portar un marcador de quants cops direm Fernández de Córdoba, perquè això és una bogeria. Gonzalo Fernández de Córdoba i Fernández de Córdoba, el tercer duc de Cesa, per això Juan Latino en els primers anys és conegut com a Juan de Cesa, arran de la mort de Gonzalo Fernández de Córdoba, doncs Juan Latino li dedicarà una elegia.
1: Estem parlant... del gran capitán.
2: Estem parlant del net del gran capitán. El que passa és que es diuen igual. Gonzalo Fernández de Córdoba i Enrique de Aguilar, que és el gran capitán, es casen amb Maria Manrique, tenen Elvira Fernández de Córdoba,
1: vale.
2: I Elvira
1: vale.
2: Fernández de Córdoba es casarà amb un senyor que es diu Fernández de Córdoba, també, i d'aquí sortirà Gonzalo Fernández de Córdoba i Fernández de Córdoba.
1: Per què ens compliquen així la vida?
2: La matriosca Fernández de Córdoba, com se li diu.
1: Creus que la seva figura va tenir prou reconeixement en el seu temps?
2: Si parlem del reconeixement immediat i de les dècades immediatament posteriors per part de literats del mateix segle d'or, per exemple, Miguel de Cervantes, els versos introductoris de la primera edició del Quijote, en uns versos de Pie Cortado, que es diuen perquè tenen les últimes síl·labes tallades, fa referència a Juan Latino com a exemple de gran llatinista. I diu, pues al cielo no le plugo que salieses tan ladino, és a dir, tan latino, como el negro Juan Latino. Hablar latín es rebuso.
1: Però és que, ojo aquí, és Cervantes mencionant-lo en una de les primeres edicions del Quijote.
2: De l'obra més...
1: grossa,
2: una de les obres més conegudes de la literatura universal.
1: Vull dir, perquè ens fem la idea de la magnitud d'una persona que havia estat esclava.
2: Sí, i a més, no és estrany que es poguessin haver conegut en vida, perquè Miguel de Cervantes, igual que Gonzalo Fernández de Córdoba va lluitar a la batalla de Lepant, Miguel de Cervantes va estar a Granada, en l'època en què Juan Latino també estava a Granada. Uh-huh. Juan Latino era una persona coneguda ja en aquell moment, és a dir, no és estrany que es poguessin arribar a conèixer.
1: De fet, jo t'anava a preguntar també això, no? Tota aquesta gent del segle d'or, el coneixien?
2: Doncs, personalment no ho sabem, però sí que el tenien coneixement de la seva figura, perquè realment era un personatge molt famós. Lope de Vega, que de fet també està al servei de la família dels Córdoba unes dècades més endavant, concretament de Luis Fernández de Córdoba, el sisè duc de Cesa.
1: Portem tres cops, ja.
2: Portem tres cops. A la correspondència entre Lope de Vega i Luis Fernández de Córdoba...
1: És mentida, no en portàvem tres, perquè abans...
2: No, portem moltíssimes.
1: Ja, em rendeixo. Si algú no està portant el compte, que ens ho digui, sisplau.
2: A la seva correspondència entre 1605 i 1637 l'esmenta en sis ocasions. Joder. I tots els cops es compara amb ell. Dient, soy otro Juan Latino del duque de Cesa, no? És a dir, es posa... És a dir, no està dient que Juan Latino és una versió seva en negre, sinó que ell és una versió de Juan Latino. És a dir, el referent
1: és ell.
2: És ell.
1: És Juan Latino, sí, sí.
2: De fet, a la carta de 1630, a una de les cartes, a 1630, es defineix com otro Juan Latino blanco.
1: Vale. No sé, hi ha alguna altra referència d'aquest estil que vulguis destacar?
2: El torna a mencionar, en aquest cas en una obra, el 1603, a La dama boba, amb la seva relació amb la seva dona, Anna de Carleval, que també parlarem d'això. Uh-huh. Felip II sabem que va encarregar un retrat de Juan Latino pel gabinet de personatges il·lustres al Reial Alcàsser de Madrid, que malauradament, com es va cremar, doncs no es conserva, però apareix en algun inventari.
1: Vale.
2: El gramàtic murcià Ambrosio de Salazar, que va ser mestre d'Espanyol a França, intèrpret dels reis Enric IV i del dofí Lluís, el futur Lluís XIII, també parla d'ell a la seva obra i diu que, a més del llatí, dominava la música i que tocava molt bé l'orgue, el llaüt, la viola de mà i que cantava.
1: Però és un polímata. O sigui, és una persona que val per tot.
2: Sí. Francisco Enrique de Jorquera, també historiador de Granada, arriba a declarar que Juan Latino és uno de los más eminentes negros que ha conocido el mundo, que jo crec que això ho resumeix bastant.
1: Molt bé. I ara ja hem parlat una miqueta del seu èxit, del seu impacte immediat en el moment. Què ens pots dir sobre el seu impacte en l'edat contemporània?
2: Doncs la seva figura va caient una mica en el desconeixement a partir del segle XVII i al segle XX, de fet, és bastant oblidada, però el 1929 Antonio Marín de Ocete, també professor de la Universitat de Granada, publica un estudi en dues parts sobre Juan Latino, que de fet és el que posa sobre la taula la majoria de fonts d'arxiu que han servit per les futures investigacions de Juan Latino.
1: Vale.
2: Aquesta publicació té molt ressò, sobretot a les càtedres d'estudis negres als Estats Units. I s'hi publiquen bastants articles. De fet, els pioners són Carter G. Woodson, hispanista afroestatunidenc, que funda el 1916 la revista Journal of Negro Studies, que de fet des del 2012 porta el nom de Journal of African American History, perquè bueno, la paraula negro té algunes connotacions. Si algú vol buscar la revista, que sàpiga que ara té aquest nom. I en aquesta revista, el 1935, publica un estudi sobre diferències influències ètniques a l'Espanya moderna i parla de Juan Latino. Un altre col·lega seu, Vilauris B. Spratlin, professor de la Universitat de Howard, a Washington, que és una universitat eminentment negra, publica un altre article un any abans sobre la influència de personatges afrohispans a la literatura del segle d'or i també parla de Juan Latino. Uh-huh. El 1938 publicarà un nou article on sí ja es dedica íntegrament a la figura de Juan Latino, que es diu Juan Latino, Slave and Humanist, i que acabarà esdevenint tota una tesi doctoral. L'historiador afrocubà Carlos Massó... Carlos Massó anava a dir.
1: Aquest és un altre.
2: No, Calixto Massó...
1: També podem parlar d'ell, si vols.
2: No cal. Calixto Massó, que treballa des dels Estats Units, perquè des del 1961 està exiliat als Estats Units, dirigeix la càtedra de literatura negroide, que jo crec que també li deuen haver canviat el nom en aquesta càtedra.
1: Literatura negroide.
2: A la Universitat d'Illinois, que és la... Illinois és l'estat dels nois malalts, no? Perquè, bueno...
1: Explica l'anècdota. Explica, quin és el programa que t'agrada més de les portes de
2: Tòquio? A mi el programa que més m'agrada és... Crec que és el de l'origen de la Constitució dels Estats Units. Que no es paren de fer bromes amb els noms dels estats. Aquí jo vaig dir...
1: N'he de fer una.
2: N'he de fer una.
1: Molt bé, doncs ja has plantat la teva bandera.
2: Sí.
1: Ja pots marxar,
2: sí,
1: si vols.
2: Ja puc marxar. Ja està.
1: Ha calgut un programa i mig, no?, per complir el teu principal objectiu.
2: Ai.
1: En fi.
2: Illinois també podria ser els nois del cafè. El cafè Illy.
1: Bé, hòstia,
2: en fi. En fi.
1: Bé, les portaves pensades?
2: Una mica. Doncs aquest senyor, Calixto Massó, publica el 1972 un escrit titulat Juan Latino, Gloria de España y de su raza, on també aborda la qüestió de la negritud, no?, i les dificultats que aquesta pot portar en la integració social de les persones esclavitzades. No? De fet, si tenim temps, parlarem una mica al final de tot això.
1: Ho veurem.
2: I si tornem a la península, des dels anys 70, doncs sí que torna a haver-hi un interès en la figura de Juan Latino i jo destacaria la biografia del 2016 d'Aurelia Martín Casares de Juan Latino, Talento y Destino.
1: De la qual ja hem parlat al començament, eh? Molt bé, després d'aquest currículum de referències de Juan Latino, anem a parlar una miqueta sobre la família dels Córdoba, no? Aquest entorn tan il·lustratiu en el que creix. Qui eren?
2: Atenció, posem el marcador a zero de Fernández de Córdoba.
1: Ara posem a zero, tornem a començar.
2: Eren un dels llinatges, de fet, més poderosos i influents a la corona de Castella des del segle XV i es fan una de les famílies fortes del nou regne de Granada després de la conquesta, amb la seva figura principal, Gonzalo Fernández de Córdoba i Enrique de Aguilar, no? Aquest, casat amb Maria Manrique de Lara, en segones núpcies, té a Elvira Fernández de Córdoba, segona duquesa de Cesa, el sí? primer duc de Cesa serà Gonzalo Fernández de Córdoba. Sí. I Elvira Fernández de Córdoba, després de diversos intents de casar-la amb nobles més importants, doncs s'acaba casant amb el seu cosí.
1: Que com es deia?
2: Luis Fernández de Córdoba i Zúñiga. Per la qual cosa...
1: Ja porto cinc, eh?
2: Per la qual cosa el seu fill, doncs, tindrà la mala sort de... Bé, la mala sort no, però... De fet, no, perquè dir-te Gonzalo... dir-te Fernández de Córdoba no és cap mala sort.
1: Sí, sí. Com es dirà?
2: Tindran el seu fill Gonzalo Fernández de Córdoba i Fernández de Córdoba al 1520. Vale. Home d'armes i de lletres, i que, de fet, va emular gran part de la vida. No va emular, però sí que la vida el va portar per camins semblants als del gran capitán.
1: N'he comptat set. En
2: encara
1: una sola
2: queda.
1: Resposta.
2: Encara queda.
1: Vale? I Juan Latino quan neix, exactament?
2: Clar, aquí hi ha certa incògnita perquè les fonts difereixen, tant en el lloc com en la data. Segons el mateix Juan Latino, en un fragment de l'obra sobre el trasllat dels cossos reials del 1576...
1: Deixa'm fer un apunt. No és una mica raro fer una mica d'autobiografia en un fragment que parles dels trasllats sí. d'uns cossos d'un lloc a un altre?
2: El rei Ferran... Per cert... Em presento, soc Juan Latino, vaig néixer tal... Bé, jo suposo que per presentar l'autor... A més, tenia molta confiança en si mateix, per tant...
1: No, que faci el que vulgui, Juan
2: sí,
1: Latino.
2: Sí, que faci el que vulgui. Sí, sí. Doncs aquí, ell inclou un petit text autobiogràfic en llatí, però que ve a dir Joan Etíop, cristià, portat a ser infant d'Etiòpia. Esclau de l'excel·lentíssim Gonzalo Fernández de Córdoba, criat juntament amb ell des de la mateixa llet de la infància. I acaba datant el text a Granada a l'edat, la seva, de 58 anys. D'aquí n'extraiem dues dades. La primera és que ens diu que és nascut a Etiòpia. Etiòpia, en aquell moment, no fa referència a l'Etiòpia actual, sinó a l'Àfrica negra. Però no ens podem enrefiar molt d'això, perquè la majoria de persones esclavitzades negre-africanes provenien del Golf de Guinea. De fet, la trajectòria per arribar des d'Etiòpia era més difícil. Per altra banda, ens diu que té 58 anys quan es publica el text. Podria ser, doncs, que nasqués el 1518, però el llibre que es publica té una primera llicència aconseguida per Felip II el 29 de maig de 1574, per tant, dos anys abans. És a dir, que podria haver nascut també el 1516.
1: Jo fa estona que m'he perdut en les dates.
2: Val.
1: Ismael, quina...
2: Podem dir que Juan Latino va néixer entre el 1516 o més probablement el 1518.
1: Vale.
2: Sí.
1: I no sé si vols afegir alguna cosa més sobre això.
2: Altres autors, com Bermúdez de Pedraza, diuen que era natural de Berberia, és a dir, del nord d'Àfrica. Tant la mateixa versió de Juan Latino com de Pedraza contradiuen l'afirmació que segueix el text de que es va criar juntament des de la mateixa llet de la infància amb Gonzalo Fernández de Córdoba. Això ens dona a entendre que van néixer junts, o sigui, que es van criar junts des de molt petits a la mateixa casa. És probable que ell el portessin de petit des de l'Àfrica, però no era el comú portar nens esclaus des de l'Àfrica. El més comú era que o bé que les seves mares els matessin o que els intentessin amagar en algun lloc abans de portar-los o que els mateixos traficants els llancessin pel vaixell. Per tant, és molt menys probable.
1: No sé si recordeu que el programa sobre l'esclavitud a la monarquia hispànica van parlar sobre el naixement de nens esclaus, no? Fruit d'unions entre dones esclavitzades i els propietaris. No sé si es contempla aquesta possibilitat per al cas de Juan Latino.
2: Clar, perquè al final sabem que l'explotació sexual de les dones esclavitzades existia i que es donava per part dels propietaris, que l'embaràs no era una cosa desitjable, però Jiménez Enciso, que és un autor que fa una comèdia sobre ell a la dècada del 1630, allà, el fa, de fet és bastant contemporani de Juan Latino, allà el personatge diu, Juan Latino, hijo de esclavo soy, nací en Baena. Nacido en casa de Fernando Gonzalo Fernández de Córdoba en Baena. I Lope de Vega també ho deixa caure.
1: Aquí és el CEO, eh?
2: Sí.
1: Aquí on havia una mica amarro.
2: Clar, si donem per vàlides les teories del seu naixement a Baena entre el 1516 i el 18,
1: qui podria ser?
2: Podria ser que el seu pare fos el mateix Luis Fernández de Córdoba, pare del Gonzalo, per tant seria el seu germanastre.
1: Fuà.
2: Però tampoc podem descartar que el pare fos un altre membre de la família Fernández de Córdoba. Francisco Fernández de Córdoba, nou personatge, que és el genealogista de la família, a la seva obra Història de la Casa de los Córdoba.
1: Molt fàcil, no? Perquè l'arbre genealògic és tot Fernández de Córdoba.
2: Molt fàcil o molt difícil? Perquè...
1: també molt difícil, sí.
2: Francisco Fernández de Córdoba, unes dècades més tard, assenyala que el pare de Juan Latino era un esclau negre. Ho deixa caure, però clar, per alguns autors, com Aureli Martín Casares, això pot ser interpretat com que és un intent de dir no, el seu pare era negre, com, ei, pilotes fora,
1: miqueta,
2: pilotes
1: sí,
2: fora.
1: Sí, vale.
2: Perquè realment a qui li importa qui sigui el pare d'un esclau quan estàs fent la genealogia de la família Fernández de Córdoba?
1: I el nom de Juan ens pot donar alguna pista sobre

0: de Còrdoba, també explicaria el seu caràcter i la seva seguretat en si mateix, més enllà del seu talent, de, ei, per les meves venes corre aquesta sang, per tant, un respecte. I també l'admiració que tenia per Joan d'Àustria, que era un altre fill il·legítim que va arribar a destacar.
1: Podria ser una mica un Nepo Baby, no? Una miqueta.
0: Sí, és candidat a Nepo Baby, sense confirmar encara, però sense confirmar. Podria ser-ho.
1: Estem parlant molt del pare, però de la mare ja m'intueixo una miqueta la resposta. De la mare en sabem alguna cosa?
0: Clar, la mare sí que tenim la certesa 100% que era esclava, perquè és qui li va passar la condició, però sabem poc respecte a la seva figura. L'única esclava en propietat de la família dels Còrdoba que pot coincidir amb el naixement de Juan Latino és una tal Magdalena, que de fet és l'única esclava negra identificada com a tal, i que apareix en un plet d'un veí de Baén amb el duc de Cesa l'any 1528, és a dir, una cosa que no té res a veure, però al mig del plet es fa una referència a que una tal Magdalena, que va ser esclava de la duquessa de Cesa, és a dir, d'Elvira Fernández de Córdoba, vale, va ser alliberada i se li van entregar 20 ducats d'or, que, bueno, és una quantitat
1: considerable, no?
0: Tampoc és una milionada, però déu-n'hi-do, pels seus serveis. Quantitat acordada pels marmessors de tots dos ducs, és a dir, del seu marit, Luis Fernández de Córdoba, i d'Elvira. La família, a més, la continua vestint i alimentant, que és una cosa comuna en les alliberacions, sobretot de famílies nobles, uh-huh, i quan les circumstàncies pecuniàries en altres classes socials ho permetien. Però es diu que va ser alliberada 6 anys abans del començament del judici, és a dir, a 1521. Pocs anys del possible naixement de Juan Latino.
1: Vale. Podem dir que... O sigui, ja podem dir que tenim els seus orígens mig aclarits, entre moltíssimes...
0: Sí, mig aclarits.
1: Mig aclarits perquè no m'ha aclarit res, no? Però bueno, una mica d'idea, no? Hem anat disparant
0: diversos fets. Hem posat xinxetes sobre els noms i a partir d'aquí cadascú...
1: És la imatge aquella típica, no?
0: Sí.
1: El suro ple de cables, sí, i fils vermells. Com són els seus primers anys de vida?
0: Clar, si assumim que va néixer a Baena, passaria els primers anys amb els seus senyors, Elvira i Luis Fernández de Córdoba. Aquests marxaran poc després del 1518, de fet, a prendre les possessions heretades per Elvira després de la mort del gran capitán. I, clar, es criaria principalment amb l'àvia materna a la casa de l'àvia materna de Gonzalo, mm-hmm, que, de fet, serà amb la que es criarà també Gonzalo Fernández de Córdoba quan torni d'Itàlia, perquè sí que els va acompanyar. Bé, acabava de néixer, també, perquè neix el 1520. Però María Manrique de Lara morirà uns anys després i, per tant, tots dos nens queden sota la tutela de... En aquest moment sí que Juan Latino passa a ser esclau de Gonzalo Fernández de Córdoba,
1: vale,
0: i queden sota la tutela de Juan Fernández de Córdoba, que és oncle de Gonzalo i, a més, és degà de la catedral de Córdoba.
1: Això podria ser l'origen d'una pel·lícula, no? Me'n vaig a viure amb un tiet llunyà que és degà d'una catedral, no?
0: M'ensenya llatí, d'amagades... D'amagades no, però bueno...
1: Pot ser una mica entre Narnia i Harry Potter, no? Sí. Una cosa rara, sí. Què passa en aquesta etapa de la seva vida?
0: Clar, allà tots dos, Juan i Gonzalo, són instruïts en els fonaments de la llengua llatina. No sabem si tots dos en el seu pupitre a classe o Gonzalo a porta tancada, Juan escoltant...
1: Això no ho sabrem.
0: Sí que Juan li portava les coses, evidentment, com el seu esclavillo, però Juan Fernández de Córdoba animarà a Juan Latino, això ho sabem, a continuar estudiant, constatant el seu talent. El 1534, Gonzalo, que ja té 14 anys, per tant, Juan tindria 16 o 18, pren possessió dels seus estats, no?, amb la seva majoria d'edat relativa, i viatja el 1536 a Valladolid per presentar-se a l'emperadriu Isabel de Portugal. Per tant, és molt probable que Juan també l'acompanyés i que el tingués en certa consideració, no com a esclau tal qual, sinó com a un company. Francisco Fernández de Córdoba, el genealogista, quan es refereix a Gonzalo, diu que era de tan libre y liberal entendimiento, gustando el duque de tenerlo como condiscípulo a Juan Latino. I per aquestes dates, a més, és probable que Juan, encara com a esclau, comencés els seus estudis a l'acabada d'instituir Universitat de Granada. Uh-huh. De la qual obté el títol de batxiller en artes, que engloba matèries com la gramàtica, el llatí, el grec, la retòrica, i que és el primer grau del pla d'estudis de l'època l'any 1536. De fet, aquí ja té la seva fama de gran llatinista, com a estudiant graduat, perquè

0: en el document del llistat de graduats apareix com a Johannes Latino.
1: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
2: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: recte final del programa. Ens estem tornant a quedar sense temps perquè hi ha moltíssima xitxa interessant.
1: Me cachis.
0: Hem recomanat un llibre. Bueno, has recomanat un llibre al començament, perquè si algú vol aprofundir, recomanem la lectura d'aquest llibre.
1: El llibre és genial. També s'ha fet un documental de fa un parell d'anys. ¿Quién era Juan Latino?
0: Vale.
1: És el títol del documental, eh? No, que jo ho estic preguntant ara que me n'he oblidat.
0: O sigui, seria molt raro, eh?
1: De qui estem parlant?
0: A partir d'aquí, des de que obtingui el títol de batxiller en artes, etc., quina serà la seva trajectòria professional?
1: Sí, doncs podem suposar primer que la llibertat li fou concedida durant els anys anteriors, immediatament anteriors, o poc després d'obtenir el títol. Però el seu renom i talent, sens dubte, va mitigar l'impacte de la seva negritud. Perquè, segons Marín de Ocete, que és el que li dedica aquest escrit als anys 20 aquí a Espanya, durant aquestes dècades, entre els 40 i els 50 del segle XVI, estaria al davant del seu propi estudi de música llatí i grec.
0: Vale.
1: El punt culminant, però, és quan el 1556 l'arcabisbe de Granada, Pedro Guerrero, també d'origen humil, li ofereix la càtedra de llengua llatina de la Catedral de Granada vinculada a la institució universitària.
0: Molt bé. I més enllà del seu èxit professional, com li va la vida? Així, 5 cèntims molt ràpid.
1: Aviam, fins i tot els anys que va ser esclau, podem suposar que no va tenir precisament una vida dura. La família dels Còrdova tenien altres esclaus i sabem que en ells doncs, tenien un tracte, alguns els alliberen després de les seves morts, de les morts dels propietaris. Mm-hmm. Fer-ho després de la mort dels...
0: Seria molt raro.
1: És una mica sàdic. D'altres els traspassen als seus hereus. Per tant, el tracte de Juan Latino realment és preferencial respecte a altres persones esclavitzades. A més, durant la seva etapa dirigint el seu estudi, Juan Latino va tenir un alumne amb la que segurament també li va donar un tracte preferencial perquè es va acabar casant amb ella. Anna de Carleval, o Carloval, que era filla d'un dels administradors dels estats del duc de Cessa.
0: I molt ràpidament, què sabem d'ella i de la família que van formar?
1: Doncs sabem que Anna de Carleval era una dona amb grans inquietuds intel·lectuals, al final estava estudiant en l'estudi de Juan Latino, era el seu mestre, i membre de l'aristocràcia granadina. Era filla d'un cavaller 24, els cavallers 24 eren membres de la corporació municipal del moment, eren regidors, però que només podien formar part de la noblesa o de l'alta jerarquia de la ciutat.
0: Vale. I van tenir, com els demanar el matrimoni, així molt ràpid?
1: Home, van tenir 5 fills... Jo crec que malament no es devien portar.
0: I si m'haguessis de dir alguns dels episodis més rellevants de la seva vida més adulta, quins destacaries?
1: Doncs Juan Latino, entre 1564 i 1572, litiga contra Alonso Suárez, que és recaptador d'Hisenda i pagador de la gent de guerra del Regne de Granada, per un cens de perpetuïtat que pesava sobre la casa que havien comprat. És un cens superllarg, és superpesat. Finalment Juan Latino és condemnat a pagar aquest cens, però veiem que és una persona que no li tremola la mà a l'hora de ficar-se en un sarau judicial, anant amb procuradors a la cort, amb aliats molt poderosos a la ciutat de Granada, és a dir, que realment tirava amb el que li sortís. I també doncs, va viure a l'aixecament de les Alpujarres entre 1568 i 1571, i durant l'estada de Juan Latino, de Juan d'Àustria a la ciutat per planificar la lluita contra la rebel·lió, sabem que Juan Latino el va arribar a assessorar i li va arribar a traduir alguns textos.
0: Déu-n'hi-do. I com i quan mor Juan Latino? Molt breument.
1: Les dates de la mort, tant de Juan Latino com de la seva dona, no les coneixem exactament. El lloc que ocupava la tomba de la família Latino Carleval, que està a l'església de Santa Ana, de fet, Juan Latino està molt vinculat al barri de Santa Ana de Granada, trobem una placa que ens diu del maestro Juan Latino, catedrático de Granada y doña Ana de Carleval, su mujer y herederos, 1573. És impossible que fos la data de mort de Juan Latino, perquè just en aquesta data publica un llibre. I no pot ser un llibre pòstum. Però sí que podria ser la data de la mort de la seva dona, per exemple.
0: Vale.
1: Segons Francisco Enríquez de Jorquera, Juan Latino mor el 12 d'agost de 1590, tot i que alguns autors no estan d'acord, i tampoc hi ha cap referència als llibres de defuncions d'aquell any a la parròquia Santa Anna. És més probable que fos entre el 94 i el 99. De fet, la sèrie dels llibres dels anys que van del 96 al 99 no es conserven. Per tant, és probable que estigués en aquests llibres perduts.
0: Vale, tornem a arribar ja als últims minuts del programa, Ismael, i seria molt interessant acabar amb alguna reflexió sobre, ara que hem estudiat tota aquesta biografia, el seu impacte i tot, sobre la visió que es tenia sobre l'esclavitud, no? Si les persones que l'han acompanyat, la família que ha estat vinculat sempre ha tingut alguna cosa a veure amb el seu ascens social, no? No sé si vols acabar ja amb alguna reflexió.
1: Doncs, en primer lloc, que Juan Latino és fill d'una granada que entre les acaballes del segle XV i principis del segle XVI es converteix en un nou model de ciutat del Renaixement, cosa que a més potenciarà la figura de Carles V quan visiti la ciutat el 1526, la institució de la universitat, de la catedral, el trasllat de la Xancelleria de Justícia de Ciudad Real a Granada, de la Capitania General governada pels comtes de Tendilla, que també seran una família molt il·lustre. Per tant, és una ciutat que en l'humanisme a la península ibèrica destaca. I Juan Latino veu molt d'aquí. Per altra banda, tot i la seva negritud i el seu origen esclau, és membre de la família dels Còrdova. I gràcies a aquest patronatge, diguem, aquest mecenatge, Juan Latino acaba tenint un nom entre altres figures de l'humanisme de l'època, però que també es guanya amb el seu propi talent. És a dir, quan es citen les obres de Juan Latino, no es citen perquè sigui tal de Gonzalo Fernández de Córdoba, sinó realment per la seva qualitat i per la seva influència. Per altra banda, sabem que va ser tractat de forma diferent a altres esclaus de la família i a altres esclaus de l'època. Per tant, conjuga una mica la seva condició de negritud, del seu origen esclau, amb un context i un talent excepcional.
0: Molt bé, doncs Ismael, ens hem quedat sense temps un altre cop.
1: Un altre cop.
0: Moltíssimes gràcies per venir.
1: A vosaltres.
0: Adrià Tirado, moltíssimes gràcies al control tècnic, us ha parlat l'Albert Abril, i nosaltres us esperem a la propera setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada, i d'aquests productes que farem.
1: Hi ha moltes formes de deixar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
2: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
3: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi germanat de Mollet.
4: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
5: Joves amb ofici, un programa que recull la història de 10 joves catalans dedicats a oficis artesanals que es pot pensar que han quedat obsolets i que els mantenen arrelats al seu entorn. Escolta'l cada dimecres a 1:15 del migdia a Ràdio Mollet.
6: El fet de que nosaltres, els nostres nois i noies, treballin cada dia amb les dones d'aigua, pintin, portin endavant aquest projecte, se sentin identificats.
7: Vaig fer una selecció de textos que penso que eren interessants perquè defineixen una mica el seu procés des del començament que ella es vol dedicar a l'art.
8: És una exposició de diferent material de la colla, material que a dia d'avui encara s'utilitza, material que no s'utilitza.
9: Nosaltres sempre hem intentat que la nostra activitat sigui el més sostenible possible i anar reduint progressivament les nostres emissions i el nostre impacte ambiental.
5: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.

el Club del Country. Bring the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Molt benvinguts i benvingudes a l'altra volta amb una nova edició del nostre espai del Club del Country. Soc Rafael Corbí. Avui hem començat amb un àlbum humorístic a càrrec d'Amy Ames, una coneguda cantautora de comèdia i música d'arrel americana, originària de Costa Mesa, a Califòrnia, assolint una gran popularitat amb el seu gènere i arribant a ser considerada de manera destacada com a creadora de cançons humorístiques molt encomanadisses. Un parell de temes que escoltarem avui del seu darrer àlbum, que va publicar el 2025, anomenat His Her Problem Now. Ell és el seu problema ara mateix. Hem escoltat aquesta cançó, Book on the Windshield, que era la primera que podíem escoltar amb el programa d'avui, i han triat una segona d'Amy Ames. Es diu Simply Fabulous.

Amy Ames. També avui escoltarem un parell de cançons de l'àlbum publicat el 24 de juliol de 2026 a càrrec d'en Bradley Gilbert, el cantant de Jefferson, de Georgia. És el seu 8è àlbum d'estudi publicat a través de BBR Music Group, un segell pertanyent a BMG Nashville. Ell ha coescrit tots els 15 temes al costat de gent com Brock Berry Hill, Hardy, Taylor Phillips, Randy Montana, Will Weatherly, Bobby Pinson i d'altres. Un projecte que explora temes de creixement, de redempció i del llegat que volem deixar enrere. El senzill d'avançament d'aquest disc és la cançó anomenada Good Down.

Senzill d'avançament, èxit en menor dins les llistes americanes. De moment, aquesta cançó que ens obria les portes a la nova música, el vuitè àlbum, com deien, d'estudi de Brantley Keith Gilbert, aquest cantant de country, també sobre manera de country rock o de southern rock, com es pot comentar. L'escoltem amb una altra de les cançons, en aquest cas una balada que va presentar darrerament dedicada a la seva esposa i que es troba també dins aquest àlbum, Sins of the Father.

0: just want my horseback.
1: Horseback és una de les cançons que pertanyen al desè àlbum d'estudi d'en Cody Johnson, Banks of the Trinity, un àlbum realitzat el 26 de juny de 2026 a través del seu propi segell discogràfic Kojo Music i distribuït a través de Warner Music Nashville. Aquesta cançó va ser realitzada abans, el 15 de juny, com a senzill d'avançament del disc. Hi ha hagut altres cançons que també han destacat d'aquest disc d'en Cody Daniel Johnson, el cantant nascut el 1987 de Sebastopol, Texas, i excel·lent artista de l'actualitat de la música country. Ens aporta, per exemple, el que va ser un dels senzills també de promoció d'aquest disc, una cançó escrita per en Tom Douglas, en Tony Lane i també en Matt Rogers. Es diu I Want You.

millors artistes de l'actualitat musical d'aquest fabulós artista que es diu Cody Johnson, amb cançons destacadíssimes, tot i que tampoc és que hagi triomfat moltíssim a les llistes, excepte aquell Traveling Soldier, que va ser el número 2 el passat en 2025. Tot i això, el considerem un dels millors que hi ha a l'actualitat, almenys jo ho considero. Un tercer i darrer tema d'aquest Banks of the Trinity, el senzill anomenat Hello Lonesome.

música d'en Kelly Johnson. M'encanta aquest artista a mi, com ja us ho he comentat. I ara passem al Bluegrass, a càrrec d'una banda, que de fet podria ser un duo, perquè els dos principals artistes i la banda porten el seu nom, Jamie Daly i Darren Vincent. Es diuen Daly and Vincent, aquesta banda que ha publicat 11 àlbums des del 2007, 7 d'ells per Rounder Records. I la veritat és que és una banda magnífica, provinent de Nashville, a Tennessee. El bluegrass, gospel i el country també han estat presents amb les seves creacions. El seu darrer àlbum porta el nom de A Beautiful Life, publicat el 12 de juny de 2026. Escoltarem música d'aquests personatges perquè valen realment, al meu entendre, la pena. Aquesta cançó que hem triat en primer lloc és Longer Than That.

magnífica, o meu tindre balada, aquesta de Daily and Vincent. Ens aportaven cançons d'aquest darrer àlbum, com us hem comentat, amb la seva música Beautiful Life, es diu aquest magnífic disc, que us recomano també de manera molt i molt i molt especial. Aquesta era la cançó que escoltàvem, però en tenim d'altres, com per exemple la que ens acompanyarà a continuació. Segona cançó d'aquest disc, d'aquesta parella de bluegrass i música d'arrels americanes, Daily and Vincent, que val la pena. Es va extreure, com hem dit, a principis de juny a través de Pillar Stone Records, combinant l'essència clàssica del bluegrass, el country dels 90 i també un toc de música gospel. Això es diu Oh Robbie.

Ja que hem començat amb el bluegrass, de fet amb la darrera cançó de Limp Bizkit ha estat un bluegrass autèntic, doncs hem continuat perquè aquest àlbum es va publicar a finals de 2025. No us pot sonar amb alguns el nom Jenna Reed, però la veritat és que ella és una de les membres i fundadora d'una de les més grans bandes que hi ha en el món del bluegrass, aquella superbanda anomenat Sister Sadie, i té una trajectòria artística que és absolutament impressionant, i amb aquest banjo que ha guanyat en diversos premis de la International Bluegrass Music Association com Banjo Player of the Year, intèrpret de banjo de l'any. El seu primer treball en solitari va veure la llum i la veritat és que n'estem molt agraïts. Aquests Streets, Rivers, Dreams and Heartaches, que ens aportava peces com aquesta que acabeu d'escoltar, el tema anomenat Goodbye to the Blues, o per exemple dins aquest estil tan fantàstic que ens aporta ella, aquest Streets of Wenatchee.

música encantadora, aquesta cantant, aquesta intèrpret de banjo fenomenal, Jenna Britton, solitari, amb aquest Streets of Wine, des del seu darrer treball discogràfic, que val molt i molt la pena. Com també val realment la pena escoltar, i avui us el presentem, el disc Songs About Us. És el 12è àlbum d'estudi d'en Jason Aldean, aquest magnífic intèrpret de Macon, Georgia, on va néixer el 1977. L'àlbum va ser realitzat el 24 d'abril de 2026. Ja ha tingut èxits, òbviament, i diversos números 1, cançons fabuloses que ens han arribat com el How Far Does a Goodbye Go o el Don't Tell on Me. El darrer senzill en ràdio és aquest Anytime Soon.

escoltat de sobres els dos senzills anteriors i les cançons com el Help You Remember, Hard to Love You, Loving Me Too Long, que van ser realitzades a finals del 2025. Don't Tell On Me, una cançó que va ser realitzada a la ràdio el mes de març de 2026, també és una cançó a destacar d'aquest disc, que ens retorna sota la producció de Michael Knox als orígens, als sons que ens aportava els més familiars en Jason Aldean al principi de la seva carrera artística. Hi han tres duets, un amb Luke Bryan amb el tema que dona nom al disc, en David Lee Murphy amb el seu tema compost per ell, Dust on the Bottle, però hem triat aquest tema que deu ser molt especial. El canta amb la seva esposa, la Brittany. Es diu Is It Gone?

cançó que canta amb la Brittany Kerr, la seva segona esposa. La Brittany havia estat participant a American Idol. Com sempre, també m'agrada buscar cançons que tinguin alguna cosa a dir-nos d'aquests àlbums. I la veritat és que entre les 20 cançons d'aquest Songs About Us d'en Jason Aldean, si trobo una que parla de l'experiència amb membres de la seva família d'aquesta malaltia que és la demència o l'Alzheimer. Help You Remember, ajudant-te a recordar. Jason Aldean.

doncs fins aquí el nostre programa d'aquesta setmana. En Jason Aldean no ens queda temps per més, només per una darrera cançó, i n'escoltarem una d'aquest àlbum, una altra d'aquest àlbum, la quarta, per al programa d'avui. Songs About Us, la que dona nom al disc, duet amb Luke Bryan. Salutacions de Rafael Corbí. Fins la propera setmana.

0: Joves amb ofici, un programa que recull la història de 10 joves catalans dedicats a oficis artesanals que es pot pensar que han quedat obsolets i que els mantenen arrelats al seu entorn. Escolta'l cada dimecres a 1:15 del migdia a Ràdio Mollet.
1: El POU. Un espai de contingut científic de divulgació que posa en valor la recerca i el coneixement.
2: El POU, a la sintonia de Ràdio Mollet, dimecres a 1:15 del migdia, al 96.3 de la FM.
3: El POU. El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Són preguntes i curiositats que es donen a Museu Particular, cada dimecres a 6:15 de la tarda. Som Terra, un espai dedicat al món agrari amb especial atenció a les fires relacionades amb el sector primari. Tens una cita cada divendres a 6:15 de la tarda.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

deixo caure en ser sobre aquest terra de palla. Saps a qui s'assembla un bomber fugint per cames, cagat de por veient la seva casa en flames? Doncs sí, senyora, m'hi semblo bastant quan em poso d'uniforme de fugir cap endavant. En un punt aquí distant entre dogma i anarquia puc ser el punk i del porro i al mateix temps

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantira tal com si t'hagués parit. De l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Provo, si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnaldo.

0: Sí. Simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Atenció!
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

0: Escoltes ICAT.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, què et dec? Ells volen beef, bistec. Jo només vull checks.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a